0: Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït de la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 14 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de gossos guia i de teràpia i del projecte Juntos por Calo y Eric. Avui entrevistarem la Marta Galera, que és mare de l'Eric des de Castellà del Vallès. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el baix percentatge d'emancipació dels joves de Catalunya i l'endarreriment de l'arribada del Bizum als establiments físics a partir del juny. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Miquel Martí Escorcell, creu de Sant Jordi. Continuarem parlant d'animals per fer referència a l'alimentació i al benestar dels animals domèstics. Parlarem amb Eduard Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. Acabarem amb cultura per presentar-vos l'exposició Poesia de la distància de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que s'inclou en el Festival Lumínic de Fotografia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda al campus. Terrassa, d'un fet Business School, ha acollit la segona edició del Terrassa Tech Artificial Intelligence and Data Analytics International Workshop, una trobada internacional que reuneix investigadors, acadèmics i professionals per compartir coneixement i experiència sobre les últimes aplicacions de la intel·ligència artificial. La jornada ha posat en el focus en aplicacions reals de la intel·ligència artificial i el data analytics en sectors com la salut, l'educació, la logística, la sostenibilitat, la predicció meteorològica, les smart cities, l'esport o la transformació empresarial, combinant recerca acadèmica i casos pràctics d'impacte. El programa ha reunit experts i investigadors, entre altres, de la UPC, la UAB, la UPF, la UOC, la Universitat de Lleida, Mutua Terrassa, Insilo Technologies i també de l'EON7 Business School. I ha comptat amb dos ponents principals de referència, el doctor Daniel Riera, de la UOC, i Fatos Chafa, catedràtic de la UPC Barcelona Tech. La jornada, organitzada per l'EON7 Business School, ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, la Decisió Naixents Allianz, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. Terrassa Tech 2026 dona continuïtat a les edicions celebrades anteriorment, entre altres a Benicàssim, Lleida i Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La guerra interna de Junts per Sabadell arriba als jutjats. El regidor Lluís Matas, que està suspès de militància, ha demanat mesures cautelars per revocar la decisió de l'executiva local, que el vol expulsar del partit. Tant ell com la regidora Càtia Bota, que es troba en la mateixa situació, consideren que és tot una maniobra premeditada i per això ara han recorregut a la justícia. Escoltem a Lluís Matas aquest matí davant els jutjats de Sabadell.
3: Perquè fins ara de Junts doncs, ens ha tombat totes les nostres al·legacions, no ha acceptat cap de les nostres proves. Nosaltres hem demostrat que no hem comès cap delicte ni cap infracció, però Junts, evidentment, doncs, internament ha ventilat aquest tema com era d'esperar. La sentència, diguem-ne, interna de Junts estava escrita i, per tant, doncs, ara un jutge haurà de començar a dir si tot aquest procés és un procés fake o és un procés democràtic.
2: Tant Matas com Bota demanen aquestes mesures cautelars amb caràcter urgent, ja que volen participar a l'assemblea del partit que es farà demà.
0: Gràcies, Juli. Anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho, quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Tres setmanes després que Guanyem assenyalés anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe a Canyet, ara ho torna a fer aquest cop posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Cal Arnús. En la publicació al butlletí oficial de la província, el govern local desestima la majoria del centenar d'al·legacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat per fer-ho és d'un mes en lloc de dos, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Dolors Sabater és la presidenta de Guanyem.
5: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits, va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
4: Guanyem va presentar una sol·licitud d'anul·lació immediata de la tramitació del projecte reclamant que es torni a publicar l'expedient amb els terminis correctes. L'executiu municipal, per la seva banda, assegura que va fer el tràmit divendres, de manera que ja està corregint l'error.
0: Gràcies, Martí. Continuem encara al litoral, ara des del Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitat de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CETAC, Hans Warner.
7: A primera hora del dematí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, a l'ansietat, a la preocupació, i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
8: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
6: La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma en el model assistencial de la salut mental i obre una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès, a Castellà, concretament, Albert Sant Andrés. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Els infants i joves de Castellà del Vallès podran escollir aquest estiu entre 28 propostes organitzades per 24 entitats promotores en el marc del projecte Activitats d'Estiu 2026, un estiu enriquit. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament arriba a la setena edició amb l'objectiu de garantir una oferta àmplia i equilibrada d'activitats lúdiques, esportives, culturals, artístiques i de reforç escolar, que pretenen contribuir a la cohesió social, a la millora de la qualitat de vida i al benestar de la ciutadania i a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El programa inclou lleure en casals, formació en arts i música, esports, activitats de natura, cultura popular, colònies, dansa i ball, teatre, idiomes, psicopatia, motricitat, etc. El projecte amb 1.584 places disponibles també té com a finalitat que tots els infants i joves puguin participar en les activitats d'estiu independentment de la situació econòmica de la seva família. També vol assegurar una oferta inclusiva i accessible que doni resposta a les necessitats específiques de suport educatiu. Per donar suport a les entitats organitzadores, l'Ajuntament tornarà a destinar al projecte una dotació de 25.000 euros. També cedirà diversos espais municipals i n'assumirà la neteja.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on reculls el que sents, el que penses, el que observes i el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveix com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. La idea del quadern neix com una iniciativa de principi de curs. Roser Marimon Clos, una de les mares de sisè del Pins, explica que a l'escola hi ha la tradició que les famílies d'aquest curs cada any facin una activitat per tal de recaptar diners i que també els serveixi als nens com a record de l'últim any que passen al centre.
11: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Els gossos guia sovint els relacionem amb l'ajuda als invidents, però ara per ara també tenen altres utilitats, com l'ajuda i el suport a infants amb trastorn de l'espectre autista. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, els gossos guia serveixen per quelcom més que per ajudar invidents. Amb una formació específica poden ajudar aquests infants i la família castellarenca Sánchez Galera, pares de l'Eric, un nen de 9 anys amb TEA i mutisme selectiu, s'han recolzat en l'entitat DogPoint per aconseguir el Calo, un gos de teràpia. Han engegat el projecte Juntos por Calo y Eric. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda.
1: I bona tarda, Calo, que el tenim aquí al costat, encara que no el podem veure. Explica'ns aquesta història vostra amb el Calo i l'Eric.
2: Bueno, nosaltres vam començar amb Calo, vam buscar des de l'associació DogPoint, ens van donar suport. Tot va ser perquè, bueno, l'Eric va ser un nen doncs, que tenia moltes dificultats, moltes crisis, i amb el mutisme ens dificultava el nostre dia a dia. I gràcies a... Bueno, ens vam posar en contacte, vam trobar aquesta associació i, bueno, doncs vam trobar un suport molt gran, perquè ells formen gossos d'assistència i per nens TEA, que al final és una... és molt, molt important per nosaltres.
1: I com ha canviat la vida familiar des de que el gos forma part del dia a dia de l'Eric?
2: Molt bé. La veritat és que ha sigut un canvi molt gran, perquè l'Eric és com que, bueno, les crisis s'han reduït moltíssim, sobretot a la sortida de les escoles, que al final és un entorn on ha d'aguantar molt, no? Perquè hi ha sorolls, ja no només és el... A vegades és molt l'entorn, no? Que ell no es pot comunicar i tot això al final, a la sortida, doncs, pues, acabava amb crisis. I només estar a la porta de Calo, doncs és que el somriure de l'Eric és una, bueno, és una altra molta, molta més facilitat a l'hora del nostre dia a dia, per sortir al carrer, tot ha canviat moltíssim, i a la casa també. A casa doncs també ha canviat, un entorn molt més tranquil i molt millor.
1: Els gossos sempre ens alegren, però quan és un cadell com el...
2: Sí.
1: Com el Calo, que el tinc aquí al costat, està tombat, ostres, és espectacular tenir un gos així.
2: No té encara 5 mesos i la veritat és que, bueno, doncs està sorprenent doncs, com va amb l'aprenentatge, perquè per lo petitó que és, doncs s'està portant com un campió.
1: El gos és un labrador.
2: Retriever.
1: Un labrador retriever, d'aquest color tan característic, d'aquest marró tan maco.
2: Sí.
1: Com es porta? Com es porta?
2: Bueno, de cada llet era un bitxito molt, molt gran, mossegava tot, però és veritat que també amb la... I el Calo, amb l'arribada... Ell va arribar i als 5 dies ja teníem l'educadora a casa. Això ens va ajudar moltíssim perquè ve un cop per setmana. I ens va ajudar molt amb el tema, doncs, això, de que s'ho menjava tot, anar com marcant una mica les pautes i també de cara després de les sortides. I ara a casa és un cadell super tranquil.
1: Perquè havíeu tingut gos, vosaltres,
2: no,
1: abans?
2: No. Per això també, a més, va ser un esforç, no un esforç, sinó que una decisió més important encara, perquè no tenim l'experiència de tenir gossos a casa.
1: Un canvi total, no?
2: Total, sí, els primers dies van ser molt caòtics. Per l'inexperiència nostra, clar, evidentment.
1: Ara ens saluda,
2: Calo
1: també.
2: Calo,
1: vols saludar? Explica'ns com és aquest projecte que heu engegat, quin és l'objectiu del projecte Juntos por Calo y Eric.
2: Bueno, el projecte Juntos por Calo y Eric neix també amb l'associació, és per poder donar la formació a Calo, perquè Calo pugui ser acreditat com a gos d'assistència de l'Eric. Això ens facilitaria molt el nostre dia a dia, perquè podria entrar a tot amb la seva acreditació, hospitals, transport públic, i dona doncs, un ventall molt gran a l'hora de poder entrar a, pràcticament a tot arreu, bueno, ja directament a tot arreu, perquè ell té la seva acreditació. I l'Eric, doncs, sobretot amb el tema hospitalari, va ser una de les que ens va donar més força a fer aquest projecte, perquè l'Eric, pel seu problema que té, tant mutisme selectiu com crònic renal, doncs hem de passar moltes hores hem de passar moltes vegades per l'hospital, i això, doncs, creiem, ens ajudarà moltíssim perquè l'Eri doncs estigui molt més calmat i sigui més fàcil per ell.
1: Perquè parlaves abans això de la sortida del col·le de l'Eric, no? Que veia el gos supercontent. Quines conductes o emocions positives heu observat en l'Eric? Amb la relació amb el gos.
2: Amb el gos, bueno, molta més tranquil·litat, reducció de crisis molt grans, i bé, el Calo encara no té la formació, ara té la formació bàsica de socialització i poc més, no? Vull dir, després, mica en mica, anirà fent la seva formació que necessita l'Eric per les necessitats de l'Eric. Sí.
1: Aquí també s'està explicant ara el Calo.
2: Bueno, és que s'està veient.
1: Està veient pel carrer, per aquí, per la finestra.
2: S'està veient a ell mateix.
1: I s'està veient.
2: I està dient, epa, que tinc un company aquí.
1: Però és un calaiet de 5 mesos. I jo, que tinc experiència amb gossos, et puc dir que els meus no estarien així de tranquils en un estudi de ràdio, perquè l'hem ficat aquí, està veient per la finestra i ja, sort que està bastant tranquil. Bueno, hi ha algun moment concret en què el gos ajudi especialment a l'Eric en regular-se i a sentir-se més tranquil, a banda de tot això que ens has explicat?
2: Ara per ara, amb la formació que porta Calo, sí que és veritat que hem notat un canvi molt gran amb les esperes. L'Eric, el tema de les esperes és una cosa que porta molt malament, i és veritat doncs, que el tema de carrer, sortida... Sí que és veritat doncs, que l'Eric està molt més tranquil.
1: Bueno, és el tema del directe de tenir un gos a l'estudi,
2: sí.
1: Això és normal. Com està sent aquest procés d'adaptació? Perquè, clar, el Calo parlem que té 5 mesos,
2: sí.
1: Que és un cadell al final, o sigui,
2: sí.
1: Està educat ja, però tots sabem que els gossos, fins que no passen l'any i mig, els dos anys...
2: Clar, i ara estem al cadell, però començarà l'adolescència, que ja ens van dient que ens preparem, que és dura... I bueno, aviam, de moment, bastant bé. La veritat és que és bastant fàcil per ell.
1: Quines activitats comparteixen habitualment en el dia a dia?
2: En el dia a dia, sobretot a les sortides, doncs, quan fem les sortides de sortir a passejar, anar a l'escola, i de moment, clar, el Calo, ara per ara, és un gos que fa vida com qualsevol altre gos, vol dir, no podem entrar a hospitals, encara no es pot anar a transport públic, vull dir que ens basem com si fos... I ara mateix és una mascota. I l'única donant, doncs, amb la diferència, doncs, que en diferents punts del dia, perquè ella ha de tenir el seu entorn de gos-gos, per dir-ho d'una manera, però també ha de tenir un entorn que hem de treballar cada setmana, una sèrie de pautes que ens dona l'educadora, al igual que des de l'associació DogPoint nosaltres tenim una formació també perquè ens hem d'acreditar tant nosaltres com el que portarà el gos, com el Calo, que haurem d'anar passant, anirem passant una sèrie de proves i d'exàmens, fins a arribar doncs, al peto blau, que és el que l'acredita.
1: Perquè aquest procés de sociabilització del gos, o d'entrenament, més que sociabilització, que seria el que es faria amb un gos normal, quan dura?
2: Clar,
1: quant temps és, això?
2: Hi ha dos formats, per dir-ho d'una manera, no? A DogPoint hi ha el que és el format tradicional, que serien 2 anys i mig, vale? Perquè això, però ells agafen, diguéssim, agafen el gos i doncs, són ells des de Madrid els que el formen i doncs, van fer tot el procés. Després és veritat doncs, que fa, ja després, quan el gos ja té la formació, fan l'acoplament amb la família. Nosaltres estem amb un team training, que és més curt, perquè nosaltres tenim el gos i en comptes de que ens el formin, el formem nosaltres juntament amb l'associació. Nosaltres setmanalment fem tutories, se'ns van donar unes pautes juntament amb la nostra entrenadora, que és la que anem treballant doncs, tota la formació de Calo i nosaltres com família.
1: Perquè, bueno, parlaves això, no?, que és, vosaltres el teniu, perquè jo fins al que havia conegut fins ara, no?, moltes vegades això del gos era el que deies, no?, et donaven un gos d'un any, 2 anys, crec que són, ja ha entrenat i és tot molt més fàcil, no?
2: Tot molt més fàcil i també més costós, també s'ha de dir, no? El team training, doncs, bueno, el fet que nosaltres el fem des de casa, però penso que també és una oportunitat molt gran, no?, perquè també et formes i el vincle que es crea amb el que tenen ara mateix, ara per ara, Calo i Eric, és increïble. I és veritat, doncs, que, clar, quan et donen un gos, bueno, doncs l'acoplament, doncs, s'ha de treballar una mica més. Però tan factible és un com l'altre, vull dir, és perfecte. Nosaltres sí que és veritat doncs, que el fer el team training és una miqueta més curt, també depèn de les habilitats de Calo i de nosaltres com família com anem passant aquests exàmens, evidentment.
1: Perquè quins reptes, clar, això al final, deies abans que no heu tingut mai gos.
2: No. No és
1: complicat quan comences en aquest món.
2: Sí, els primers dies era, ¿dónde me he metido? Dios mío, qué necesidad.
1: Quins reptes heu tingut en aquests 5 mesos que té
2: bueno,
1: Calo? Perquè...
2: Aviam, l'arribada a casa...
1: Un labrador tampoc és fàcil, eh?
2: No. Quan el veuen al carrer, oh, que... No, bueno, enganyen mucho. Tenen molta energia, ¿vale? Són uns gossos que són molt enèrgics, però és veritat que a la vegada et donen molt carinyo, no? Però és veritat que els primers dies, clar, havies d'anar al darrere perquè eren les cortines, el sofà...
1: O sigui, les cases s'han d'adaptar també.
2: I t'has de mentalitzar que tot canvia, no? Al final, t'has d'habilitar també t'has de... als seus horaris, a les seves sortides, tot junt amb les necessitats d'Eric, no? Que, bueno, pues que té les seves teràpies a fora, que hem d'anar a Sabadell, tenim visites a l'hospital i tot compagina tot això. A l'inici va ser molt dur. I les primeres sortides al carrer va ser... buah! Anava amb tothom, tots els gossos, i va ser bastant... Va ser un cap de setmana que, quan va venir dilluns, la Laia, l'educadora, li vaig dir, Laia, o sea, no... no puc. Bastant durillo, eh? Tenia on... pesava 11 quilos i... Déu-n'hi-do,
1: sí,
2: la força.
1: Sí. No, clar, quan no estàs acostumat, no? És un món molt nou.
2: A mi se'm va fer bola, eh? És veritat. Ara no, eh? No canvio per res del món, però en el seu moment sí.
1: Sí, sí, això són reptes que a vegades qui no ha tingut mai gos, no?
2: Sí, i estava i... molt mentalitzada, eh? Perquè teníem moltes ganes i tot, però va ser durillo.
1: Perquè això, clar, us haurà canviat el vostre dia a dia, també, sí. A nivell de fer coses, no? Perquè...
2: Exacte.
1: Al final es pot fer gairebé tot, no? Però sí. hi ha coses que sí que us canvia, no?
2: Però, clar, al final tu també t'acomodes al teu dia a dia, no? Sense un gos, sense una mascota... I, bueno, també, doncs, el fet d'arribar amb ell, doncs, clar, has d'adaptar moltes coses, horaris i tal. I a més, no, doncs, que tens per nosaltres aquell pes extra, no, que l'has de formar, que vols fer les coses bé i perquè pugui ser el millor per l'Eric, no? I llavors, doncs, clar, a vegades t'agobia una mica més, també, tot.
1: Perquè com es pot contactar amb vosaltres al projecte Juntos por Calo y Eric? Per rebre suport, per rebre...
2: Bueno, nosaltres, des de la DogPoint, ens han fet un granito d'arena de Juntos por Calo y Eric. Des d'aquí, pues, sí que si algú ens vol donar suport econòmic, es pot donar. No és, tampoc pensem que és una ajuda molt gran, però tampoc ha de ser tot econòmic. A vegades també, pues, al donar-nos una oportunitat, com ara la Unió Esportiva Castellà, que es va posar en contacte amb nosaltres, i aquest cap de setmana, el dia 7, el dissabte, doncs ens faran el partit de final de temporada. I tot el
1: partidàs,
2: que...
1: Partidàs, també s'ha de dir.
2: Exacto. Has
1: jugat la promoció de descens.
2: Ah, exacte.
1: O sigui,
2: que sobre... I a més, que ens donin l'oportunitat, no?, de que tot el que es faci de la rifa i tot anirà pel projecte Juntos por Calo y Eric. Persones que no et coneixen, que et donin aquesta oportunitat, no? A més, sortirà Calo i Eric també, sortiran al camp, i pues, és molt d'agrair. A vegades és això, no és tot econòmic, sinó també donar-nos l'oportunitat per donar a conèixer el projecte i acompanyar-los en aquest procés.
1: Quins consells donaríeu a altres famílies amb infants, amb TEA, que estiguessin pensant en aquesta teràpia de tenir un gos?
2: Jo els animaria al 100%. Vull dir, per nosaltres, tot i que no ha sigut encara un... Bueno, que encara li falta moltíssima formació, a nosaltres ens està ajudant, però ja no només a l'Eric, sinó a nosaltres com família, no? A tota la família ens ha ajudat moltíssim. Perquè al final la família que té un nen TEA sap el que és el dia a dia, i a vegades, doncs, has de canviar moltes coses perquè l'Eric pugui continuar el millor possible, no? I això, doncs, jo els animaria a que és una oportunitat molt gran.
1: I ja per anar acabant, si haguéssiu de descriure en una frase que significa el gos per l'Eric, o una frase, una paraula, què seria? Quina seria?
2: Bo, ara per ara és todo. Ara és tot per ell, tot per ell. És una passada.
1: Doncs, Marta, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Castellà i al Connectats i ensenyar-nos aquest projecte tan maco, no? I molta sort amb
2: gràcies.
1: El projecte i que em millori tot molt.
2: Exacte, doncs moltíssimes gràcies a portar-te's per donar-nos aquesta oportunitat també de donar veu tant a nosaltres com al projecte, com a l'associació, i poder arribar a que famílies que estiguin en la nostra situació, que sí que hi ha teràpies i moltes coses, però que també això és una oportunitat molt gran per la família i pels nens.
1: Doncs moltes gràcies.
2: A vosaltres. Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Ens espera, com de costum, a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. Què tal?
0: Com estàs?
1: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs anem a Terrassa. Allà hi tenim el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Carme. Què tal?
0: Tot bé? Molt bé.
2: Tot bé, tot bé.
0: Molt bé. I saludem el Santiago Tiana, que m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Ell és consultor sènior independent i s'incorpora a la tertúlia. Espero que no sigui l'última vegada, Santiago.
3: Pues,
0: ara t'estrenes, però t'esperem algun altre dia.
3: Bueno, pues moltes gràcies per la invitació i espero que no sigui la primera, com tu dius.
1: Benvingut, Santiago, benvingut.
3: Gràcies.
2: Benvingut, sí.
0: Doncs tenim un parell de temes que donaríem per parlar una bona estona, però tenim el temps que tenim i, per tant, anem ràpidament a entrar en matèria. El primer dels temes fa referència a l'emancipació dels joves de Catalunya. Quan vaig veure la notícia em va esgarrifar veure les xifres. Diu, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. I això significa que hi ha un 82% que encara ha de viure amb els pares.
1: És que ho has dit malament, Carme.
0: Eh? Que, a
1: ho
0: veure...
1: has dit malament.

0: moment vital, que ara ho explicava amb el Santiago, han de construir el seu projecte de vida. Però,
1: de
0: clar,
1: vida, sí, sí, està clar.
0: No sé, on estan les causes de tot plegat? Vosaltres, què us diu tot això?
1: Home, jo el que penso és que estem condenant a tota una generació, no?, a no poder fer la seva vida, el seu projecte de vida. Ho estem condenat per què? Perquè la vivenda pràcticament és a l'inici de tot, o sigui, és quan te pots emancipar, quan pots sortir de casa, quan tens una parella, quan formes una família, quan tens fills. O sigui, si tot això no arriba, si tot això arriba 10 anys més tard o 15 anys més tard, perquè ara els joves estan esperant que acabin morint els pares per heredar el pis perquè no poden comprar ni accedir-hi una altra vivenda, doncs els estem condenant a que no hi hagi un relleu generacional, que serà el que ens condenarà com a país, i tindrem que viure de les persones que venen migrades d'un altre país.
2: Bueno, és veritat, no? Ah, perdona. És veritat, sí, és veritat el que dius, no?, que un dels problemes és el cost de la vivenda, i que el cost de la vivenda, pues, ha incrementat bastant més que el que són el cost dels salaris. Però també és veritat, que és el que estava comentant amb la Carme, que aquesta inici de vida vital actualment també comença més tard, no? Jo recordo, pues, no sé, que en 23 o 24 ja estaves volent formar una vida independent, i ara en 23 o 24, i li posava l'exemple que la setmana passada vaig estar amb un grup de joves de 24 a 25, i el que volien era muntar l'estratègia de què tenien que fer a la vida, dir com podien progressar, a on tenien que anar a treballar, quins canvis tenien que fer a la seva vida, però l'últim que tenien al cap era l'estabilització familiar. Era més un tema professional i empresarial més que un tema familiar.
0: Sí, Joan.
1: Esperen fins a l'últim moment.
3: Sí, bueno, estem davant d'un... Això és el resultat d'una nova realitat de com ha anat evolucionant en aquesta època que estem ara, de la revolució 4.0, intel·ligència artificial. Uns canvis ens ha portat el sistema i les crisis del sistema capitalista 2010 cap aquí a viure uns nous canvis socials, familiars, de vida, de mentalitat, en el qual, com deies tu mateixa, Carme, ens crea un futur incert i frustrant, ple de canvis que no sabem cap on arribaran, i el pitjor de tot és que encara no ens hem ni començat a preparar ni a mentalitzar per aquests canvis. Sembla que tot ens ve de nou, i no, quan en parlem, parlem poc de les causes que ens ha portat aquí. No? Com una d'elles és, per exemple, el cost de la vida, com l'habitatge s'ha convertit en un valor de mercat en lloc d'un dret, el treball com s'ha precaritzat i com actua sobre els treballadors, que a més de que treballin ja no arriben ni a final de mes. En fi, tots aquests canvis ens han portat cap aquí, i no sabem on arribarem. Per tant, jo crec que ja seria hora de començar a pensar com afrontem aquest futur.
0: Doncs
3: no?
0: Mira, aquesta pregunta és perfecta. Com ho hem de fer? Perquè hem de començar a preparar-nos, sí. No?
2: El que passa que aquesta preparació que dius cada vegada no és més complexa, no? És a dir, abans, pues, amb uns coneixements determinats ja eres capaç de poder-te anar
1: a tu sol. No, i arriscàvem més.
2: Sí, però ara avui en dia, és a dir, el coneixement que han d'adquirir els estudiants, els joves, és molt més grans. Per tant, s'han de passar molt més temps estudiant, s'han de passar molt més temps preparant-se, però... i, per tant, més anys d'estudi, això, no? I en definitiva...
1: Clar, que no solament és una qüestió del preu de la vivenda, no?, sinó és un canvi de paradigma, no?, que està aquí per quedar-se. Les generacions d'ara són distintes a les generacions nostres, no?, i jo ja em vaig casar amb 24 anys, no?, i ara el meu fill ja va muntar una parella quan tenia 35, o sigui que realment s'han redarit tot quasi 10 anys, no?, i això perjudica enormement el sistema que tenim muntat de família, treball, adquirir una vivenda, tindre fills, tindre descendència, etcètera, etcètera, no? I això perjudica a les escoles, perjudica al consum, etcètera, etcètera. Però al final tindrem que anar-nos adaptant a una realitat

0: que ha quedat, que ve i ve per quedar-se. Ara els nanos prioritzen comprar-se un sofà a casa seva que tindrà una canalla, no? I abans nosaltres el primer que volíem és tindre una família, tindre els nostres fills i els nostres descendents. I ara això a ells no els preocupa. La joventut d'avui dia això no li preocupa tant.
1: I jo hi afegiria... Ah, perdó.
2: Endavant, Joan.
1: No, jo deia que només hi afegiria una mica el tema de la flexibilitat, no? És a dir, deies de la voluntat de comprar una vivenda, però, bueno, no pensem que comprar una vivenda el que vol dir és que et tornes esclau d'aquella vivenda. És a dir, en el moment que tu compres una vivenda, les teves oportunitats laborals s'acaben centrant molt a la vora de la teva vivenda. És a dir, si et surt una feina en una població més llunyana o en un país molt més llunyà, tot això és
0: un any... Però això sí que no ha canviat amb el temps, eh? Això sí. No ha canviat en el temps.
1: No, no ha canviat amb el temps.
0: Si vius a Barcelona, intentes trobar la feina...
2: Però hi ha molt treballador nòmoda, ara.
1: Sí, exacte.
2: O sigui, tota aquesta gent que teletreballa, no? Sí, que treballa en una altra punta del món.
1: No, que teletreballa, o ja et dic que la setmana passada em va trucar un xicot que volia un consell perquè volia anar a Lisboa, i la seva experiència professional a l'aprendre passava per anar a un banc d'inversió, pues, en aquest cas era a Lisboa, per estar pues, un any i mig, no? I, clar, en aquell moment, pues, si tu tens una vivenda aquí, tens en aquest moment, fixes la teva residència en un lloc, tota aquesta flexibilitat de poder agafar les maletes i de poder marxar,
2: no
1: pues, ja no la tens, la perds. I avui en dia hi ha més ofertes, hi ha més possibilitats fora d'aquí que aquí. Mm. Quan dic fora d'aquí, em refereixo
2: de
1: l'entorn que tu vius.
2: Joan.
3: No, jo és que em preocupa molt perquè aquests canvis que hem d'assumir de cara al futur, que jo em pregunto com els assumirem, com els gestionarem en una societat tan desigual, amb tantes desigualtats, perquè no és tan senzill. Ara el Santiago parlava de l'habitatge, ahir sortien xifres de que a Espanya una de cada tres persones paga per habitatge més del 50% dels seus ingressos. Aleshores, això és una bestialitat. O sigui, estàs sotmès a aquestes coses i la igualtat d'oportunitats en la societat no existeix. I una altra cosa, un jove que sortia l'altre dia de 48 anys separat amb una criatura que ha tingut que tornar a casa dels seus pares, no troba habitatge, i sortia allà menjant macarrons que li feia la mare. Això sembla una anècdota, però és que quan parlava, aquest noi estava tocat mentalment, la seva salut mental estava tocada. Per tant, que això està creant una frustració i tocar la salut mental de molta gent. I com ho afrontem tot això si no afrontem les arrels del problema?
1: Sí, però aquestes arrels del problema que dius s'han de treballar a temps. És a dir, ara solucions immediates per arreglar tot el tema que portem 10 o 12 anys, no?, amb manca d'habitatge, manca de construcció, que de bones les conseqüències, no sé si, o l'origen, no sé si ve de la crisi, no sé si ve de que l'administració no pues, ha posat el sòl que correspon perquè es pugui construir, potser hi ha hagut masses limitacions, potser de bones el posar masses limitacions els constructors no els hi surt a compte i no volen construir, però clar, el que és segur és que això no el tindràs arreglat ni en un any, ni en dos, ni en tres, i s'ha de treballar pues, a molt llarg termini.
0: Està clar. A més, tot això s'ajunta en realitats del mercat que han canviat, com és el tema dels habitatges turístics, cosa que no existia fa 10 anys, no existia amb la força que existeix ara, no? I el fet de que la gent, fins a cert punt, no sé, jo recordo quan jo tenia 20 anys que jo pensava marxar de casa dels meus pares en el moment que poguessi, en el moment que deixessis d'estudiar i poguessi guanyar-me la vida, estaves ja pensant en muntar la teva llar, la teva vida. I ara els jovents d'avui dia, com que estan còmodes a la millor dintre de casa, no tots ni molt menys, no? Però n'hi ha alguns que diuen, bueno, jo coneixereu vosaltres alguns que realment tenen una edat per emancipar-se i no ho volen fer, ja no solament per una qüestió monetària, sinó per una qüestió de que, bueno, mentre la mare m'ho fa tot i jo no tinc una parella estable i no sé què, no sé quan, doncs mira, vaig gaudint, vaig al concert, m'ho passo la mar de bé, no? I un dia es desperta, es dona compte que té 40 anys, no? I que al final la seva vida ja no començar-la a fer, li costarà molt menys, no?
2: Sembla un conte, això, Manel?
1: No, Manel.
0: Són realitats, realitats que es viuen, eh?
1: Tens raó, i segurament hi ha algú que està posat amb aquesta mentalitat de que no vol perquè li és més còmode, però segurament també n'hi ha molts de que es troben amb un paradigma, no? Abans dius, jo no treballava i no em podia independitzar, però el paradigma és que ara, treballant, tampoc em puc independitzar, no? I aquest és una de les coses més greus, no? De que estàs treballant, de que tens una ocupació, de que tens una responsabilitat, però no et permet.
0: Lo dels treballadors pobres, sí.
2: Mm-hmm. Joan.
3: No, que simplement afegir que el que deia el Santiago del temps, que no, ja sé que no és una qüestió que es pugui canviar en 4 dies, tot això, jo ho tinc clar, i és clar, però és que el que hem d'afrontar ja és tenir clar quins valors hem de defensar, tots plegats. Això sí que ho hem de tenir clar ja, no ho hem d'esperar. O sigui, hem de seguir pensant i creient que l'habitatge, per exemple, és un bé mercantil i assumir dades com que el mercat de lloguer ja forma el 3,5% del PIB d'aquest país, o sigui que l'habitatge ha de ser un negoci o ha de ser primer un dret. Per exemple, assumir valors com aquests o altres. Per tant, el que hem de tenir clar són els valors pels quals hem de lluitar. Ja ho sé que això no ho canviarem de la nit al dia, però si no tenim clar els valors pels quals hem de lluitar, doncs aleshores ja no cal ni que comencem.
0: I que tothom volem viure al puesto que volem viure, eh? Perquè us puc dir que sí, hi ha un problema real d'habitatge, sobretot de cost de l'habitatge, però quan te'n vas del centre de les grans ciutats, la vivenda no és tan sumament cara. El que passa que si tu tens el teu modo vivendi a prop d'una ciutat, doncs saps que viure a prop d'una ciutat et costarà molt més que si realment te'n vas a viure a un poble o una ciutat de províncies que tingui la seva indústria, etc. No? La gent que viu a pobles i tenen un treball, la veritat és que estan força contents, no? I el cost de la seva vivenda és molt més reduït que aquells que vivim en ciutats molt grans, no?
1: Ara
0: és normal.
1: I acabes d'incloure una altra cosa que és el transport, és a dir, d'acord, que puguis desplaçar i com més surtis de l'extraradi de la teva capital o del teu centre, el cost s'ajusta, però bueno, llavors s'ha de poder permetre que et puguis desplaçar amb condicions i amb garanties.
2: D'aquest tema ja n'hem parlat en moltes ocasions, que té a veure amb els serveis que ens podrien oferir poblacions, altres indrets, més enllà dels nuclis on tothom es vol concentrar a viure-hi. I entraria la mobilitat, la cobertura de serveis com sanitat, educació, o sigui, tot el que tenim al nostre abast ara mateix i que fa que vivim tots més o menys pelotonats, no? En un mateix espai.
0: Exacte. Revaloritza molt el temps, l'espai aquell, contra més gent demana sobre aquell espai, doncs els increments de la vivenda són més alts.
1: És clar, això és una oferta i demanda, no? Clar. És a dir, com més demanda hi ha, doncs l'oferta, com que no s'amplia amb el mateix volum, doncs els preus pugen.
2: Doncs una situació que l'estan patint els joves, però els pares també una mica, no? Perquè també els pares necessiten que les criatures, quan ja s'han fet grans, també necessiten el seu espai. I per tant, doncs, indirectament, això també els afecta, eh? No ens oblidem. Us sembla que canviem de tema? I us proposo un tema que vam abordar ja dimarts, però que el vam poder tocar molt superficialment. I el Bizum, que tots ja sabeu de què va i com funciona, aterrarà els establiments físics de seguida. No serà el dia 18 de maig com estava previst, sinó que ho han endarrerit, em sembla que fins a principis del mes que ve, i arribarà als establiments físics, i això ha fet que alguns comerços estiguin una mica a l'expectativa de a veure com anirà això. I he estat mirant una miqueta per sobre com, com funcionaria. La veritat és que no se li veuen moltes pegues, però aquí el més important de tot això són diverses qüestions. Una, si a partir d'ara doncs, el tema del diner físic, és a dir, la dependència de la tecnologia, mm-hmm. farà que el diner físic anirà desapareixent, i
0: serà menys rellevant.
2: I després hi ha una altra qüestió més relacionada amb la política i amb l'estratègia que té a veure amb aquest impuls que ve precisament d'Europa. Europa està interessada en que es faci servir aquest sistema en contraposició a les targetes Visa, Mastercard que
0: controlen per al mercat americà.
2: Exactament. Ja sabeu que pagant amb targeta ens controlen, tot això deixa un rastre que ens que permet que ens facin un seguiment absolut del que fem a la nostra vida. Jo la primera pregunta que us faria, viso amb els establiments físics i a partir d'ara com si fos una cosa del més quotidià. És una bona notícia des del punt de vista del client? És una bona notícia per als comerciants? Què en penseu?
0: Jo penso que és una bona notícia per, no tant per al client, perquè nosaltres ens dona el mateix pagar d'una manera o d'una altra, que al final tot ho paguem d'una manera o d'una altra, són diners menys que tenim a les comptes, està clar, però indiscutiblement, no? La Unió Europea s'ha donat compte de que la introducció d'aquestes targetes de crèdit Visa, Mastercard, American Express és un mercat controlat per al mercat americà, no? Aquest divorci que Europa està tenint amb els Estats Units ens arriba a pensar que tenim que tindre una dependència total. Bitum és algo que va crear els distints bancs aquí europeus, primer va ser espanyols, no? I ara s'està buscant la comunió entre els distints bancs de la resta de països de la Unió Europea i fer un Bizum a nivell europeu. Jo crec que almenys quedaria dintre d'Europa les transaccions, no? I no li donarien de menjar, no? A les targetes gestionades per el govern americà.
1: Jo amb això hi afegiria, bueno, al final la finalitat és la mateixa, no? que és una transacció econòmica per pagar pues, la recepció d'un bé o un servei. Però sí que és veritat de que el funcionament d'un Bizum és diferent que el funcionament d'una targeta. Un Bizum és una transacció que hi ha entre dos particulars a través d'una plataforma. Una targeta és diferent, és una transacció d'un client que va parar a un comerç via, en aquest cas, pues, el titular de la targeta, que és Visa o és Mastercard. Per tant, hi ha diferents petites diferències entre una cosa i una altra que tenen uns avantatges i tenen uns inconvenients, no? L'avantatge del Bizum, jo crec que és perquè com que tothom el fa servir per transaccions personals, doncs la gent ja està acostumada, però bueno, pensem que el Bizum és un mitjà de pagament que està associat a un número de telèfon i està associat doncs, en el telèfon en si. Per tant, és
2: telèfon i número de compte.
1: És el telèfon i la transacció. Ah. Llavors,
0: i de moment no té cost, mentre que la targeta sí té cost.
1: Bueno, no té...
2: Sí que hi hauria comissions, els establiments hauran de pagar una comissió, però la idea, pel que he pogut informar-me, és que volen que siguin comissions competitives, és a dir, que no siguin similars a les de les targetes.
1: Però inclús...
0: Jo tenia entès que les targetes al comerç li repercuteixen, no sé, a la millor estic equivocat, però recordo que fa molt de temps ho vaig mirar, i es quedaven de cada transacció un 0,2, 3 o 4%. 0,2, 3, 4% el que es quedava la targeta, o sigui, l'empresa que gestiona la targeta de qualsevol transacció, no? Sí. I aleshores perquè els establiments com molta gent no van cèntims tenien que fer-lo per
2: això,
0: poder
2: això continuarà passant, hi haurà comissions, eh?
1: Aviam, el que està clar és que això té un cost de desenvolupament, que té un cost d'utilització i totes les coses es paguen, o es paguen a mà o es paguen amb bé. Per tant, sí que és veritat que segurament al principi potser sí que són comissions més atractives, són comissions que potser perquè enganxin en l'usuari, però bueno, tard o d'hora segurament tindrà un cost. El que sí que és veritat és que quan més competència hi hagi, el cost estarà més contingut, no? Per tant, és bo que hi hagi la competència.
2: Vinga, Joan.
3: No, jo vinc d'un altre món i, per tant, en la meva opinió, suposo que xocarà una mica, però a mi aquests canvis d'adaptació tecnològica que venen forçats per el propi progrés tecnològic, per mi no canvia substancialment res. Vull dir, qui continuarà controlant el consum de les persones i dels ciutadans, ara a Europa, que és el que vol, controlar i tenir controlat les transaccions i saber què gastem, quins són els nostres gustos, sí, etcètera. La banca continuarà per sobre mantenint el control i, per tant, a mi això em segueix preocupant el mateix de sempre, que no es parli... A mi el que em preocupa és que no es parli del consumisme desaforat, no, que estem tots abocats, els Amazons i tot això, i que anem a una societat que estem pensant de quina manera pagar i prou, no? Aquesta societat és la que em preocupa. I llavors el diner, cuidado amb el diner físic. El diner físic no pot desaparèixer, perquè pensem en col·lectius que poden ser afectats directament. És que no pensem que això afectarà igual a tothom, els immigrants o els col·lectius irregulars. No poden pagar només que amb diner, per exemple, no?
0: És la millor manera de... La millor manera d'una economia és que tot sigui diners físics, perquè mentre corri els diners significa que van d'una mà a una altra i tothom, no, pot tindre accés a aquests diners. Mentre que quan pagues en targeta, quan pagues en Bizum, no sé què, no sé quan, sempre hi ha institucions intermediaris que estan allà al mig, no, cobrant una comissió o controlant-lo. O sigui, aquest que si n'hi ha diners i corren els diners i es mouen els diners, les economies funcionen millor, eh? Quan corren els diners, quan el diner va circulant, no? Les economies funcionen millor. El que passa que n'hi ha gent que diu, jo estalvio i té una guardiola a casa i va posant allà els diners que ja no corren, no? Aleshores, mala guanyada. Sí, però mentre corri el diner, la cosa va bé.
1: No, però la tendència és clara. És a dir, l'ús del diner en les transaccions està de capa caiguda. És molt més fàcil. És a dir, la gent ja no vas ni a treure els diners del caixer automàtic per de bones pagar-ho. T'administres millor, tens un control.
3: Es poden controlar millor.
1: Es poden controlar. Exacte, es poden controlar. Això la gent que no té res a amagar. Això, la gent que no té res a amagar. La gent que té alguna cosa a amagar perquè ingressa amb diners efectiu, evidentment té que pagar amb efectiu.
3: Imagineu-vos el que pot passar amb el nostre mòbil, que ja normalment, si ara començo a parlar de cotxes, de comprar-me un cotxe, que m'està passant aquests dies a mi personalment, que parlo amb la senyora per comprar un cotxe i resulta que m'està entrant tots els anuncis de cotxes.
2: Aprofita, en Joan, aprofita i li preguntes a veure quina et sortiria més a compte. A veure si et contesta. No ens queda temps, ja he dit que són un parell de temes que ens donaríem per parlar bastant més. Només dir-vos que hi ha més de 30 milions d'usuaris de Bizum i més de 100.000 comerços online que estan adherits a aquesta plataforma. Deixem aquestes dades i tanquem. Molt ràpid.
0: Perdona, Carme, a més, paguem de la manera que paguem, no lo descomptaran de la compte, segur.
2: Vinga, doncs us espero un altre dia. Que vagi molt bé la tarda. Gràcies als tres.
0: Molt bona tarda a tots.
2: Adéu-siau. Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Pere Ramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària, bàsicament aturades habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap gran sorpresa, és cert, però també és ben cert que l'extrem sud de Barcelona avui destaca l'autovia A2 per carregada, sortint de Barcelona amb lentitud, aturades, 5-6 quilòmetres ben bons. Tot aquest tram de l'autovia A2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, molt ple, amb lentitud, retencions, com et deia, en sentit Martorell, sortint de la capital catalana. A l'extrem nord tampoc no hi ha cap gran sorpresa, retencions habituals a les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, res, un parell de quilòmetres de forma intermitent, C33, C58, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Això sí, recordem, ja més lluny de l'àrea metropolitana, que continua tallat per manifestació l'eix del Llobregat, la C16 entre Sallent i Sant Fruitós de Bages, en els dos sentits de la marxa, i que es fan desviaments senyalitzats. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Enguany, la Generalitat ha reconegut un sabadellenc amb la Creu de Sant Jordi. Miquel Martí Escorcell, president d'honor de Moventia, a qui els nostres companys de Ràdio Sabadell han pogut entrevistar. Concretament, ho ha fet amb Pere Gallifa.
1: El president d'honor de Moventia, el sabadellenc Miquel Martí Escorcell, ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi 2026, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. Per valorar aquesta distinció i la seva trajectòria, avui ens acompanya Ràdio Sabadell. Benvingut i moltes gràcies.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una de les primeres preguntes que m'agradaria fer és com li comuniquen que li entreguen la Creu de Sant Jordi?
2: Bueno, la veritat és que va ser una sorpresa i diguem-ne que uns 15 dies abans aproximadament de l'entrega formal del reconeixement, doncs evidentment per temes de protocol i per estar avisat i saber doncs, que el dia X, a l'hora X, doncs has de tenir-ho present en l'agenda, doncs vaig tenir la satisfacció d'una trucada de la Conselleria de Cultura, que és qui otorga aquest premi, i per tant des de la Conselleria de Cultura doncs em van trucar expressament per comunicar-me que el dia X del dia d'abril doncs em faria l'entrega del reconeixement de la Creu de Sant Jordi.
1: I li va fer il·lusió?
2: Home, la veritat és que sí, eh? La veritat és que sí. Jo sempre he dit que em considero un patriot i que m'estimo molt Catalunya, m'estimo molt el nostre país, i home, i com a patriot i com a persona que s'estima Catalunya, doncs que tinguis el màxim reconeixement que et poden donar, pues va ser un motiu de satisfacció i d'orgull personal, la veritat és que sí.
1: Perquè això vostè no ho sabia de cap manera, no li havien donat cap pista en cap reunió, sé que reuneix amb autoritats, no s'olorava res.
2: No, pues la veritat és que no havia tingut cap pista prèvia, no va estar una sorpresa. I així es va estar, és a dir, jo no havia tingut cap notícia al respecte.
1: I això de patriot, que ha tret ara aquest terme, què vol dir això? Què significa per vostè? És un patriota? O per què ho diu així?
2: Mira, patriot és un argot que amb bastants amics i amb una de les fundacions d'empresaris que tenim, que és FEMCAT, de la qual vaig tenir l'honor de presidir també fa uns anys, doncs és una fundació que un dels argots que utilitzem és que ens sentim patriots. I sentir-se pàtria, què vol dir? Pues estimar-se al país, donar una part de la teva vida al país, d'intentar retornar en el país tot allò que t'ha donat. I aquesta ha sigut una mica doncs, també la meva vocació al llarg dels anys de la meva trajectòria, tant personal com professional. És a dir, que no solament és una trajectòria dedicada a lo professional, sinó que tot allò que pugui retornar a la societat, doncs en tant i quan t'estimes el teu país, pues, quan ho he pogut fer, ho he fet.
1: Vaig a llegir. Se li ha reconegut la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en l'impuls, el desenvolupament i la modernització del sector de la mobilitat i el transport públic de Catalunya. Tot plegat, suposo, bàsicament per Moventia, no? Aquesta empresa familiar qual vostè és president d'honor.
2: Pues sí, òbviament. Que aquest és un premi, és un reconeixement que encara que se m'hagi otorgat a mi personalment com a president d'honor, és un premi a una trajectòria també de la companyia, és a dir, que quan a mi em van entregar la Creu de Sant Jordi, doncs vaig alçar la mà amb reconeixement doncs, també dels que havien marxat de la primera i de la segona generació. Jo sóc tercera generació i, per tant, és un reconeixement a una trajectòria que va començar aquí, a la ciutat de Sabadell.
1: Expliqui-la. Fa més de 100 anys.
2: Fa més de 100 anys, fa 102 anys, la va començar el meu avi, amb un autobús que feia el recorregut de Creu Alta, tren elèctric que n'hi deien en aquell moment. Tren elèctric era l'estació de tren que hi havia doncs, a la Rambla cantonada doncs, amb l'actual Gran Via. I així es va començar la història de Moventia. Després, com bé sabeu, doncs vàrem estar molts anys prestant el servei urbà de la ciutat de Sabadell fins a l'any 1981. I per raons doncs, en aquell moment polítics doncs, vàrem deixar de prestar el servei. I jo crec que això ens va obrir una mica els ulls i les finestres, és a dir, que el món no s'acabava a Sabadell, sinó que comença a Sabadell, i aquesta apertura de finestres doncs, que vàrem tenir en aquell moment doncs, va donar peu a dir, escolta'm, nosaltres què sabem fer? Doncs ens dediquem a la mobilitat, tant privada com pública, se suposa que hi entenem d'això, i per tant obrim els ulls, i a partir d'aquell moment doncs va començar el creixement amb altres zones de Catalunya, i a partir d'aquí doncs no solament a Catalunya sinó altres parts d'Espanya i part de l'estranger també, doncs, que estem presents a 7 països arreu del món.
1: Clar, algunes xifres, 260 milions de passatgers cada any, 2.500 autocars i autobusos, 163 milions de quilòmetres, i això encara és una empresa familiar?
2: Pues sí, encara tinc el goig de dir que som una empresa familiar, tercera generació, ja amb la quarta generació doncs ja aterrada de fa 14 anys, vull dir que avui ja estan en posicions directives de primer nivell, i un orgull, jo crec que tant el meu avi com el meu pare, doncs, si veiessin la trajectòria, doncs se'n sentirien orgullosos. I d'això, l'any passat, que em van donar també un premi a la mobilitat, doncs crec que és una de les coses que més satisfacció et dona. És a dir, d'una empresa que va néixer en una ciutat com de Sabadell, que em sento sabadellenc, doncs haver estat capaços de portar el nom de Sabadell i l'ADN de Sabadell doncs arreu del món. Aquesta, jo crec que una empresa familiar que va néixer doncs amb el meu avi i amb un sol autobús, doncs avui poder dir que tenim 2.500 autobusos, 7.500 treballadors i més de 160 llocs de treball, de llocs d'empresa, doncs la veritat és que és una satisfacció personal, però que és una tasca que no la fa un, sinó que és una tasca d'equip. I abans, quan et deia, quan vaig tenir aquest reconeixement, doncs començant per la meva família, començant pels meus germans, que han participat en el projecte, seguint pels meus fills, que estan ja en quarta generació, doncs és un reconeixement a una trajectòria familiar.
1: Vostè hi entra com a aprenent a l'empresa?
2: Jo no entro com a aprenent, però sí que haig de dir que en aquella època, en els meus anys joves, quan acabaves els estudis des dels 14 o 15 anys o en els estius de la universitat, pues el teu pare et feia anar a treballar, i per tant jo em vaig passar bastants estius, no tots els estius, és a dir, no fèiem vacances, sinó que la meva feina a l'acabar els estudis era anar-se'n en el taller. En aquella època el meu pare doncs em portava al taller i he après l'ofici des del taller, des de desmuntar motors i caixes de canvis, i que en tinc un magnífic record. Per tant, l'empresa l'he viscut des de la posició de taller, passant per recanvis i passant per tots els departaments.
1: Conductor?
2: Conductor d'autobús, això no ho vaig arribar a ser. Això no.
1: És el que falta, només el que falta. Ara és president d'Honor. Quina ha estat la trajectòria dins de l'empresa?
2: Bueno, jo vaig començar l'any 78, acabats els meus estudis doncs universitaris i el màster en direcció d'empreses que vaig fer en el IESE, el màster, i vaig començar, per tant, en l'any 78, i he anat tenint, doncs, evidentment, la trajectòria. En aquell moment la segona generació encara estava al front de l'empresa, i vaig tenir l'honor de presidir la companyia com a president executiu des de l'any 2000... No recordo exactament, feia 17 anys que era president executiu, però n'he passat doncs per tots els llocs de l'empresa fins a arribar doncs a la màxima responsabilitat.
1: Diu que l'empresa té ADN sabadellenc. Quins són els seus valors?
2: Els valors, diria, com a sabadellenc i també com a valors de família.
1: Sí.
2: Bàsicament l'honestetat, el compromís amb la societat. Jo crec que tenir l'oportunitat de poder gaudir d'un servei que tu prestes a la ciutadania et fa estar molt a prop de la ciutadania. És a dir, un servei públic com el que prestem amb els autobusos et fa estar al costat, i és un sector que enganxa. És a dir, el saber que la mobilitat d'una ciutat, d'un territori, depèn doncs de que tu siguis puntual, depèn de que els teus conductors arribin al seu lloc, que siguis capaç de reparar els autobusos doncs en el moment que s'han de reparar. És a dir, això et fa estar molt a prop de les necessitats d'un de les poques coses que diuen que són drets essencials. És a dir, en la passada Covid, doncs un dels pocs serveis essencials que vam continuar mantenint va ser la prestació del servei públic de transport de viatgers.
1: I quins reptes tenen ara o en els pròxims anys? És la sostenibilitat de la flota? Quins són?
2: Bueno, en aquests moments jo diria que tenim un repte disruptiu, un repte molt, molt interessant per davant. Hi ha una aposta clara decidida pel transport públic, com no pot ser d'una altra manera. En aquests moments, i potser també agreujat pel tema que hem passat de Rodalies, s'ha demostrat que el paper de l'autobús, el rol de l'autobús a dintre de la mobilitat urbana, interurbana i de connexió de les comarques amb el barcelonès i de la interconnexió entre les comarques és un rol fonamental. I la pròpia Generalitat, doncs en aquests moments, està fent una aposta molt sèria per incrementar l'oferta de transport públic interurbà i urbà en les ciutats. I per què això? Doncs perquè el transport interurbà de viatgers, que és una de les nostres principals funcions, ha sigut el mode que ha incrementat més la demanda des de la pandèmia fins ara. Molt més que el metro, molt més que ferrocarrils. És a dir, per tant, és un mode que s'ha consolidat i que pensem que té que continuar creixent aproximadament un 50% els propers anys. Això, unit en el repte de la descarbonització de la flota, que són els dos grans reptes que tenim ara en quant a mobilitat. És a dir, aquest increment de mobilitat, aquest increment de demanda que comporta un increment d'oferta, i a la vegada doncs, el projecte de descarbonitzar la flota per tenir una flota doncs, més sostenible en el moment actual.
1: Per tant, vostès són part de la solució tant de la crisi climàtica com també els problemes de mobilitat que hi ha al país?
2: Pues, evidentment, jo crec que la mobilitat genera economia, és a dir, el PIB creix en proporció a la mobilitat. Han de venir, si les previsions es compleixen, ens anem cap a la Catalunya dels 10 milions d'habitants. Aquest milió i mig més de persones necessitarà d'aquesta mobilitat pública. I aquesta mobilitat pública, a part d'aquest increment de persones en el territori, no es produiran en la primera corona, sinó que bàsicament aquest milió i mig de persones que han de venir al nostre país principalment estaran vivint en les segones i en les terceres corones. El que n'hi diem la ciutat o dels 30 minuts, la ciutat dels 45 minuts, la ciutat de l'hora, perquè la gent, per raons de feina i per raons de disponibilitats de vivenda, no poden viure en la primera corona. I, per tant, això té que anar acompanyat, sí o sí, d'una mobilitat pública sostenible i d'una gran aposta pel transport públic amb tots els seus modus, ferroviaris i d'autobús i de tramvia.
1: Hem vist que és molt conscient de la importància de la seva feina pel que fa, que és un servei bàsic, públic, porta la gent a treballar, porta la gent cap a casa. Potser hi ha la sensació que això amb Renfe o amb Rodalies no hi ha aquesta consciència, o si més no s'ho prenen tan seriosament com vostès. Com veu vostè que en algun moment han suplit, diguéssim, les mancances que tenia Rodalies, tota la crisi que hem tingut els últims mesos, molt accentuada, però que es va allargant en el temps? Ja fa anys que la gent es queixa de Rodalies.
2: El tema de Rodalies, dissortadament, jo crec que no... Home, sí que va ser una sorpresa, diguem-ne, la magnitud de la problemàtica. Però el que no ha estat una sorpresa, i així ho estem dient des de diferents institucions, entre altres, jo sóc vicepresident, tinc l'honor de ser vicepresident de la Càmera de Comerç de Barcelona i president del Consell de la Comissió d'Infraestructures del Consell de Càmeres de Catalunya, i és un fet que ja veníem denunciant des de feia molts anys. És a dir, la manca de manteniment i d'inversió en manteniment provoca tard o d'hora que aquestes infraestructures hagin caigut i hagin passat a estar en la situació actual. Recuperar aquesta situació, com així s'ha dit també des del govern i des de la pròpia DIF i des de la pròpia Renfe, no és un tema que es pugui resoldre ni en un any, ni en dos, ni en tres. És a dir, aquesta mancança d'inversió, com a mínim tenim un horitzó de 8 o 10 anys per poder tenir el servei de Rodalies en la situació pues, que el nostre país necessita. Es necessita no solament per posar les infraestructures en l'estat de manteniment que requereixen, sinó també per ampliar aquesta oferta de servei ferroviària que s'ha de programar per d'aquí 10 anys vista per aquesta població que et deia dels 10 milions. En el mentrestant, el paper i el rol fonamental que farà l'autobús doncs, per suplir aquestes mancances o per complementar totes les mancances de rodalies i d'altres modes de mobilitat, potser es fan més que mai necessària aquesta aposta per l'autobús.
1: I en el cas de Sabadell, què creu que faltaria per millorar la mobilitat?
2: Exactament el mateix que t'he dit abans, és a dir, si tu poses oferta al carrer, la demanda acaba venint. I la prova la tenim, doncs, amb el que s'han denominat les línies express que va posar en marxa la Generalitat fa bastants anys. Són les línies que més han crescut en demanda. És a dir, quan tu poses un origen destí sense parades intermitges de ciutat a ciutat, això funciona i la gent t'ho demana.
1: Miquel Martí Escursell, Creu de Sant Jordi 2026, moltes gràcies per haver estat avui a Ràdio Sabadell.
2: Gràcies a vosaltres per poder compartir aquesta estona.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: Tenir un animal a casa és, sobretot, una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme, estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Eduard, tens el teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
2: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació, ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar, per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center i bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos doncs, en aquest centre de referència per moltes famílies.
1: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
2: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi que es va instaurar i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual cosa dona molta més importància perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada i, a més, m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
1: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
2: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació i, per sobre de tot, que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
1: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
2: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del Centre d'Estètica Caní Felí i el servei veterinari també especialitzat.
1: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
2: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, doncs mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofília, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
1: Sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no?, pràcticament.
2: Exacte.
1: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
2: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no?, el pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics, i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
1: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, els humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
2: Sí, sí, totalment. Avui en dia, bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació o nutrició superpremium, no? En aquesta alimentació superpremium doncs es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats també per presentar aquesta alimentació. No? Ja no només el pinso en sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals per fer que aquesta dieta estigui plenament completa. Vull dir que cada vegada l'alimentació superpremium, com bé dius, s'equipara cada vegada més a la humana.
1: I fa més o menys quants anys que s'ha establert al mercat aquesta alimentació premium cap als animals?
2: Bueno, nosaltres des de fa molts anys que ja estem encaminant-nos i que estem cuidant moltíssim el tema de l'alimentació, perquè al final una bona alimentació, una bona nutrició és la millor medicina, no? És la prevenció més bona. Nosaltres sempre portem treballant amb les marques capdavanteres i cuidem moltíssim el tema de les composicions dels pinsos. Per tant, jo et diria que sempre hem estat a l'avantguàrdia de l'alimentació. No sabria dir-te quants anys, perquè tot això, com ha fet tanta evolució,
1: clar,
2: aleshores, a mesura que ha anat passant cada any, s'han anat evolucionant els productes. I nosaltres sempre hem tingut els últims productes a les estanteries de la nostra botiga.
1: I realment la gent compra aquests tipus de productes?
2: Sí, sí, i tant, clar. I tant, i tant. Cada vegada ja no és només que ho comprin, sinó que és que ja ho exigeixen, no? I
1: clar,
2: igual, com bé deies, per la salut de... I nosaltres, quan anem a fer la nostra compra, que estem cada vegada més educats amb el que mengem, amb el que ens posem en el cistell, en el carro de la compra, doncs també passa el mateix amb els animals. Sobretot amb el gos i amb el gat són els aspectes on més es veu, no? On es cuida quin tipus d'aliment és, quines fórmules tenen, amb quins graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
1: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabria respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
2: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal, en molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i en gat, són els animals que més tenen una despesa.
1: Imagino que... Bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners i destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
2: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Ja sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica. En aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, doncs, jo calculo que més o menys doncs, seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, pues això, entre uns 200, 500 euros també anuals, i després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això clar, fa que faci més difícil de calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
1: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
2: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
1: Més enllà de l'alimentació, que és el que estàvem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
2: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar, que estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també doncs, les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant. Són els accessoris com si diguéssim bàsics i després una bona estimulació. No tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines, a través de jocs interactius, a través de mossegadors, a part de tota la seva estona de passeig.

0: de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se...
1: Ostres, bona idea.
0: sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot pues, si necessita anar a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala el seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material... bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
1: I creus que ara amb tots els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi, per exemple, m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, productes o joguines doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això... Des de la botiga ho noteu?
0: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals. I també hem de comptar que els animals ens aporten doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells, són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa molt, molt, una part proporcional molt elevada amb la seva capacitat adquisitiva que puguin tenir.
1: Doncs crec que sobre alimentació, accessoris i sobretot benestar animal, almenys per part meva, n'hem après alguna cosa i espero que tothom doncs, també hagi descobert alguna qüestió d'aquest tema tan interessant. Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
1: Queda dit. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Actualitat. Cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
3: Hola, sóc la Lívia i m'agradaria que em poséssiu la cançó de Just Say Nothing d'Incognito perquè és una cançó que, sigui en el moment que sigui, m'anima i crec que em representa molt l'energia que jo transmeto i com sóc jo i m'encanta aquesta cançó. Gràcies!

0: Connectats. La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, tant. Que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat, perquè creiem que és un lloc de pas, sí que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal. El que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt... no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està.
0: Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, una cosa més, és un plafond més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències a, sí, a no, fotògraf tal, o fotografia Thomas, o, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades el fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: És i el lloc o allò que, aquella imatge que veiem a la, a la, a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia, la, o no hi havia la, el lloc, però la gent ho escrivia, no? A vegades es descric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, que és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Eh? Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens
0: parlarem,
1: ajuden, que
0: doncs,
1: en parlarem fons, i que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, mm-hmm, i quins eren els editors que podem trobar les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí,
1: vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors i editors de postals, que havien fet postals a Sant, de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i que, com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, no voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les cartes, les postals, per dir missatges.
0: I com no? L'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm. I escolta'm una cosa. Clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
1: sí,
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria.
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, va, quines agafo i quines no, perquè tot és, en un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, dius, aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: uh-huh, per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat. Per tant, estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ajuden moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i bastant aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us...
0: A modus d'il·lustració,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Les podran, el que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem a donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquestes molt entranyables, d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig que en sap molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest...
0: Déu-n'hi-do,
1: sí. Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals de gent... Veiem com era no? Els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple, tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmeten molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ya ha passat. No?
0: Esta noche ya ha caducado.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que hi hagués l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades, per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals, o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i, a més, també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal. És a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? Que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I pues, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? Aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. Sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

Bé, doncs avui hem acabat aquest Connectats recordant aquell sistema de comunicació doncs que ara no està ni molt menys de moda, les postals. Però podeu provar d'enviar una postal a algun conegut, a veure quin és el resultat. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem, no trencarem, però sí que tancarem una nova setmana d'aquest programa. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Perramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups, amb representació al ple, coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades, especial Sant Jordi.

Salutacions, comencem aquest especial del Faves Comptades des del Rovell de l'Ou de la celebració Sant Cugat, la plaça d'Octavià. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa conduït per Oriol Coromina i Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 23 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem el programa coneixent les novetats editorials dels autors i autores de Sant Cugat amb connexions en directe des de la plaça per prendre el pols a l'ambient d'aquesta diada de Sant Jordi. Parlarem amb Joan Ramon Armadàs, que ens presentarà la seva quarta novel·la, Kilder. També descobrirem Veus de Conte, el projecte d'audiollibres inclusius de Cugat Media amb l'escola Joan Maragall i l'ONCE. La música també tindrà un paper destacat amb les Montses, que ens presentaran en directe el seu nou senzill, La meva essència. I després d'una pausa per al butlletí, continuarem parlant de lectura i ciutat i del paper clau de les biblioteques amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, i de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. I encara tindrem temps per abordar la relació entre literatura i sexualitat amb la mirada divulgativa de la sexòloga Ruth Canals. I per tancar, més música ho farem amb les Montses i Vaig amb tot mala sua. Comença Bullirolla. Això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts de les 10 del matí, la plaça comença a fer xup-xup, les parades ja estan acabant d'enllestir, de col·locar tots els llibres ben posats, les roses, les flors, i totes les entitats llueixen les seves parades a la plaça d'Octavià. I aquí tenim a la plaça, voltant, per veure quin és l'ambient que tenim aquesta primera hora de la Diada de Sant Jordi, la nostra companya Sara Vella. Sara, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Des de la parada no et veiem, a veure si ens dius on et podem trobar.
1: Jo sí que et veig, mira.
0: Ara
1: mira,
0: sí, ara sí.
1: Estic aquí una mica més cap enllà, cap a les parades de les entitats.
0: Tu que has començat ja a passejar per aquesta plaça d'Octavià en aquesta primera hora, quan encara es pot passejar d'una manera fluida, no? Més endavant és allò que costa caminar amb tots els santcugatencs i les santcugatenques. Quin és l'ambient, Sara, aquesta primera hora del matí?
1: Doncs mira, de moment, com dius, encara està molt tranquil. Per mi et diria gairebé que és la millor hora, perquè encara es pot revisar una mica, repassar, remenar tots els llibres, les roses, triar i estar una mica tranquil. Pel que ens agrada, pel que no ens agraden tant les aglomeracions. Doncs també et volia dir per això que entre les paradetes que hi ha aquí a la plaça, els que hi ha al carrer de la Torre i al carrer Major, en total s'hi concentren aquest any més de 90 parades de llibres i roses de la mà de llibreries, floristeries, entitats i editorials locals.
0: Déu-n'hi-do, Sara, 90 parades, aviat és dit, però això vol dir que la ciutat bull d'activitat.
1: Sí, sí, hi ha un programa d'activitats que no pararà. I ara que he fet un primer cop d'ull aquí a les parades, t'he de dir que he vist una gran quantitat de llibres d'autors santcugatencs que han publicat aquest any. Concretament ho han fet prop de 70 autors i autores, entre els quals trobem obres com Les veus del foc, de Tania Soler, L'eclipsi del segle, de Joan Anton Català, aquest sé que t'agrada molt.
0: Sí, esclar, el tenim de col·laborador al programa, tu ja saps que sóc una friqui, que dius tu, de la ciència i l'astronomia,
1: sí.
0: I n'hem parlat d'aquest llibre, d'aquest eclipsi que arribarà el 12 d'agost.
1: Sí, després L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca, Gastar diners, de Teodor Damas, i Kilder, com deies, de Joan Ramon Armadàs, que el teniu aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyora, la taula, que en parlarem tot seguit d'aquesta quarta novel·la de l'autor santcugatenc.
1: I aquest dia, a banda de ser tan important per les llibreries i per les floristeries, jo penso que també és molt important per les entitats, pels estudiants, per les escoles, perquè aprofiten a vegades per recaptar diners, per fer aquelles coses que d'altra manera potser no podríem fer. Tenim aquí amb nosaltres la Nàdia i les seves companyes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Hola, Nàdia.
2: Hola. Bueno, bona tarda.
1: He vist que veníeu molt ben acompanyades d'un drac. Tenen un drac molt xulo que suposo que heu fet vosaltres mateixes o alumnes de l'escola.
2: Sí, el vam fer fa un o dos anys amb materials que teníem per l'escola.
1: I què feu aquí? Per què esteu aquí per Sant Jordi avui?
2: Doncs tenim una parada aquí al costat del monestir, en el carrer de la Torre, en el qual vendem coses que hem fet nosaltres mateixos, com roses de paper, punts de llibre, brownies que els hem fet sense gluten per tothom, o tenim fins i tot una parada en la qual fem retrats a la gent com si fos una mena de fotocol.
1: Els dibuixeu vosaltres mateixes?
2: Sí, de fet, en cada torn que tenim hi ha un especialitzat en dibuixar gent, al qual se li dona molt bé, que tenim allà darrere de la parada. I això és tot.
1: Doncs molt bé, valdrà la pena passar-hi. I ara et volia preguntar, a títol personal, què et sembla a tu, Sant Jordi? És un dia que t'agrada? El tens marcat al calendari?
2: Sí, la veritat que sí, perquè des de petita m'ha encantat. És un dia especial en el qual tothom ven roses, veus tots els carrers decorats. Llavors, em sembla un dia per recordar en el qual ens conten la llegenda, tots veiem, cantem i, òbviament, comprem roses.
1: Tu tens previst regalar-li un llibre o una rosa o les dues coses a algú?
2: Bueno, jo soc més de regalar peluixos, però sí, avui ja he regalat una rosa, una carta i un peluix.
1: Molt bé, doncs disfruta molt del dia, Nàdia, gràcies.
2: A tu, adéu.
0: Molt bé, Sara, doncs aquests alumnes de l'Escola d'Art i Disseny, que recordem que també col·laboren amb Cugat Mèdia, amb la iniciativa de les bosses per recollir els caramels de Reis.
1: Sí.
0: Per tant, tenim una ciutat plegada de futurs artistes, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs res, Alba, si et sembla bé, a mi m'agradaria anar a remenar una mica els llibres, aprofitant aquest moment que et deia més tranquil.
0: Com que a tu t'agrada la tranquil·litat, jo també em sumo al teu club, del Club de l'Hora Tranquil·la, molt bona hora. Bueno, pots aprofitar de treballar i fer aquest cop d'ull a l'hora. Tu revisa que tenen les paradetes, produeix-te connexions, que et voldrem sentir més endavant. I jo torno aquí, a la carpa, a la taula, perquè, com tu deies, de tots aquests 70 d'autors i autores que han tret llibre enguany, en tenim un precisament aquí. En aquest especial de Sant Jordi, del Faves Contades, ens acompanya el Joan Ramon Armadas, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadas, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
3: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildar.
3: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns afeixuca, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no surtin per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé, perquè a vegades estàs darrere d'una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
3: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar. Ha de comprar, perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions, i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
3: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
3: Podria ser, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
3: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder, perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
3: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posats en aquest món, i és un món molt sòrdid que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
3: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, ha de tenir una part de crítica social. Moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la, i en aquest cas... En aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a l'anafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Uh-huh. O sigui, absolutament, jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he apartat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes, perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
0: És gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
3: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... Sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després, doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també.
3: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure en una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
3: El fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt. Uh-huh. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Ve el que parla el Crims Nostrats.
3: Sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàcia, Sherlock and Dragon, què més? Política criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
3: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, en ficció o en uh-huh. llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies. Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència-ficció tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
0: Hem de fer psicoanàlisi.
3: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests sí que són de veritat, uh-huh. triomfa com triomfa, i segons quins documentals de true crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar i que el fet d'escriure en aquest cas o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, mm-hmm. doncs és una cosa que atrau. Jo crec que atrau, per sort, perquè no ho tenim al nostre entorn, no?
0: Que es quedi a la ficció.
3: Sí,
0: i
3: és una,
0: real,
3: una manera d'evadir-se, no? I de trobar-vos mm-hmm. això, històries, segurament la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
0: Afortunadament, sí.
3: I per això ens agrada doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria doncs, un món, una societat, on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
0: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima... Acabem fent allò que no faríem mai?
3: És que...
0: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
3: La resposta és claríssimament que sí, perquè això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, uh-huh. Segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial... criminal a dins...
0: Són grisos, no?
3: Clar.
0: Possiblement, ni blancs ni negres.
3: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren o sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés... Jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder i també afegit al cas de que la justícia segurament mm-hmm. potser no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs escolta, em prenc la justícia per la meva mà i si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder o senzillament per guanyar diners.
0: Aquí exacte, també aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
3: Exacte, i aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo perquè m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser mileurista, quan el millor carregant-me en un em guanyo 10.000 de cop.
0: Si a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
3: Exacte.
0: En aquest cas que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i una assassina d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts de, que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
3: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa, que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
0: D'aquestes de raça.
3: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
0: Més aquest matí.
3: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la televisió nacional, com és la Mònica Terribas.
0: Sí, la més aquest mateix.
3: Que parlaves de la Sara Vella.
0: Que també ho és.
3: Doncs, i a més la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, No. Xavo, clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms d'aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i... estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
0: Hi ha trossos, que transpoden J.R. Armadàs, el barcelonisme, la crítica a l'Espanyol i al Madrid, alguna cervesa també... A veure... Hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
3: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses doncs això, que a mi m'agraden. Jo haig de posar una cervesa per posar-la que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo sí. I aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat, com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
0: Just fa un any que rodava aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildare i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs, el llibre, el guió...
3: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre, que són dos policies en plan buddy movie que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kildare. No? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són les primeres pàgines de la pel·lícula, per tant... I em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
0: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després de llibre? Perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
3: No, normalment el pas és el contrari i jo la veritat és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel i és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
0: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant. On és això?
3: No, aquesta és una part molt xula.
0: Quina cara farà?
3: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, al paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre és apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta,
0: Sílvia
3: volant
0: Manzana,
3: al vent... Vestuari, Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Vall d'Oreig, baixant per aquelles escales, aquest passadís... Ostres, és un moment que, cinematogràficament, a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altra.
0: Quan podrem veure Kildar a la gran pantalla?
3: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta. Perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu. Però clar, acabada no vol dir estrenada, perquè llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar en algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules, i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
0: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kildar, versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
3: Exacte.
0: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que no se't cansi gaire la mà de signar llibres.
3: Tant de bo se'm cansi.
0: Exacte, exacte. Moltes gràcies.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Health Inc. Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health Inc. Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
3: I tornem amb aquest especial Sant Jordi quan passen 28 minuts del punt de les 10, o millor dir, quan falten 2 minuts per 2:15 del matí. I connectem ara amb la nostra companya Sara Vella, que aprofita per gaudir i per passejar en aquest dia de Sant Jordi amb aquestes bones temperatures que tenim i aquest solet. I em sembla que ara la tenim a prop d'una llibreria, Sara, perquè jo diria que t'he vist entre la multitud.
4: Hola, Alba, doncs sí, som aquí davant de la parada del Pati de Llibres amb la Montsoler. El Pati de Llibres, com sabeu, és la llibreria infantil per antonomàsia de Sant Cugat. I ens agradaria una mica posar el focus en els més petits, que a vegades aquest, per alguns, és el primer dia que tenen l'oportunitat de remenar i escollir els contes que més il·lusió els hi fagin. Perquè sigui un èxit i no se'n vagin amb la primera cosa amb la que es trobin, volem preguntar-li a l'Amon una mica els consells per enfrontar aquest dia.
5: Perfecte. Hola, bon dia a tots i feliç diada. Contents d'estar aquí. I mira, jo avui volia sobretot posar molt èmfasi en el fet que us deixeu aconsellar. O sigui, és un gran dia per remenar, descobrir coses, deixar-vos aconsellar, veure novetats i veure inclús llibres més de fons. O sigui, ens estan inundant amb publicitats de grans novetats que segurament estan molt bé, però hi ha molts llibres que són meravellosos, que potser no coneixeu, i és el dia per descobrir-los. Les parades estan superplenes, remeneu molt, mireu, i sobretot que aquests nens facin aquest tas amb el primer llibre, no? Que el puguin escollir ells. No aneu vosaltres amb l'idea prefeta de dir, va, que el que em diuen que està... aquesta edat és aquest. No, no, aneu ells, deixeu que ells escolleixin, deixeu que ells remenin i confieu molt en la feina dels llibreters, que per algo portem un any preparant aquest dia i ho tenim tan clar.
4: De fet, abans he vist alguns alumnes de l'escola Joan Maragall que venien tots aquí a mirar. Com són aquestes trobades amb ells? Us fan moltes preguntes?
5: Divertits, els nanos, és que és això, són curiosos, són ingenus i no tenen maldat i llavors pregunten qualsevol cosa, però tenen moltes ganes. O sigui, és molt maco veure un nen que entra en una llibreria i es sent lliure per preguntar, per mirar, per remenar i per escollir sense criteris. O sigui, amb criteri d'ell, però sense el criteri dels adults, no? Jo, sobretot, insisteixo molt als pares que no hi ha llibres per nens petits, llibres per nens grans, llibres per no sé què. Tots són vàlids. L'àlbum il·lustrat, jo sempre el reivindico, és una eina de vinculació, de divertiment, de creativitat, que és vàlid per un nen de 2 anys i per un nen de 10. O sigui, jo estic farta de sentir allò de no, això és per més petits. No, no li digueu mai això al teu fill. Deixa'l disfrutar d'un puto àlbum il·lustrat, que és una meravella inclús per un adult.
4: I en aquest sentit, si per exemple avui ens trobem per criatures més petites, ho portaré una mica al meu terreny personal perquè la meva filla encara té 2 anys i mig, si vol escollir un llibre que jo trobo que és una mica per més petita o que no, tampoc, no? És un dia...
5: No val, és un dia... Primera, és un dia perquè et diguin ells. O sigui, no val. Jo hi soc molt anti els llibres aquests per treballar, per ensenyar, però en aquest dia encara menys. O sigui, un llibre perquè fa rabietes. Ostres, el dia Sant Jordi, de veritat, que el record que ha de tenir la teva filla és que li vas regalar un llibre perquè deixi de fer rabietes? No. I insisteixo, tots els llibres són vàlids. Inclús els llibres de cartoner, que fan cosetes, que hi ha molts nens de 5 anys que se'n van cap allà i el pare diu que no. És que tenen moltes lectures. La gràcia d'un llibre és que té tantes lectures com ulls i moments se llegeixin. Per tant, sempre li portarà algú nou.
4: Doncs sí, tens raó, a mi ja m'has convençut. Però ara aquí entre els teus braços veig que tens uns quants llibres. Ens vols fer alguna recomanació?
5: Bueno, jo, mira, aquest Sant Jordi, és, a part de totes les novetats que ens inunden, com deia abans, no he trobat cap àlbum il·lustrat d'aquells que digui em flipa, no para dir, jo tinc uns àlbums insígnia, que l'any passat n'hi havia un per Nadal que es deia Farinetes per tothom, que era meravellós, que ara no està exaurit. Llavors he tirat una mica de fons d'armari d'aquelles coses que saps que sempre funcionen i que són meravelloses, el que dèiem, a partir de 2 anys fins infinit. Llavors tenim el clàssic de l'Ellen Hatchburger, o com es diu, com es pronuncia, que es diu Anem a caçar un os.
4: d'aquesta autora en teníem de petits, tots i totes.
5: Exacte, aquesta autora té 1000 anys i segueix fent meravelles, i llavors té aquests clàssics que es van editant, que en aquest cas és una família que passa una aventura, és un conte d'aquells que dic jo per vincular tota la família, per fer cohesionar la família, i bueno, viuen aquesta aventura de caçar un os. És molt divertit d'explicar perquè vas fent onomatopeies, vas fent sons, bueno, és meravellós.
4: I les il·lustracions ja es veuen que seran precioses.
5: Són una delícia, correcte. Un altre clàssic que rescato jo sempre és Allà on viuen els monstres, perquè la meva teoria de que els nens són monstres és molt real, però les mares sempre estem allà per acollir-los, i això també és un llibre que té 1000 anys, de Marion Sendak, i també és un clàssic que reivindiquem.
4: Molt maco.
5: Aquest és més novetat, que és Els bombers al rescat, que jo penso que el tema dels bombers, ostres, no sé per què, però mola molt.
4: Triomf assegurat.
5: Sí, i amb les dones adultes també, però amb els nens també. I per últim, us volia recomanar una novel·la d'adults, Un assumpte familiar, que penso que és un llibre que tracta molt bé el tema del perdó, de la família, de l'estima i de la transcendència de l'amor per sobre de tot, que és Edicions Periscops, que bueno, és aquelles editorials que una mica pots agafar qualsevol llibre cegues, que sempre estarà bé.
4: Sí, dono fe. I és que ara em crida l'atenció això, perquè al Pati de Llibres sempre el parlem que és una llibreria infantil, però també teniu sempre una secció amb algunes eleccions més per adults. A què respon? Com els trieu?
5: El meu criteri, únic i exclusivament. Aviam, som una llibreria especialitzada en infantil i juvenil, des que estem al nou espai, que és molt més ampli. També, arrel del Covid, vam detectar que la gent ens demanava una mica de llibres per adults, per ells, per sobretot les mares, perquè encara estem en el punt que els llibres els compren les mares. I vam començar a ampliar fent una selecció una mica de contes de llibres molt que ens agradessin.

0: Bernat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'ONCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cogen Media.
1: Bon dia, bona diada.
0: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina Mur, bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
2: Moltes gràcies, bona diada.
0: Teníem preparat, us deixarem escoltar un primer fragment en exclusiva gairebé, perquè els hem publicat avui a la web a les 6 del matí d'un d'aquests contes que es diu Vegetarià, que està inclòs en aquest audiollibre Veus de Conte.
3: Ah, els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què hi fan, dos pollastres al replà?
4: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar.
0: Doncs no sabrem què hi fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Media per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall, Cristina Mur, que entrem dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
1: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
0: Ara ho deies, fa un any que s'està coent a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un audioconte. Com neix?
1: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de 6è de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
0: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
1: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que es gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio,
0: amb l'Oriol,
1: amb la Sílvia, també la importància, doncs, això de, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges, i després una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida. Per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant,

0: Jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us explicarà millor la Cristina.
1: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a la IMI abans ells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'11, com ho vau viure des del Maragall?
2: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraria amb Cugat Mèdia, doncs va ser, va anar increixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot, que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història, no? Des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquells contes, no? I l'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes. Potser alguns o algunes que els hi feia vergonya i que potser deien, mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir. Vull dir que va ser una experiència super enriquidora a tots els nivells. I després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, això va ser, bueno, increïble. Vull dir que moltes gràcies.
1: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
2: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any, no?, agafem nens nous i nenes noves, llavors, bueno, el repte de saber interpretar, que només se senti la teva veu, no?, que no se't vegi només la veu, és un repte enorme.
1: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas,
2: sí,
1: no? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els més menuts.
2: Sí, no.
1: Tenen ganes ja, clar, fa poques hores que el tenim publicat.
2: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, de si ja està llest. I sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
1: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, fent una pregunta.
0: Ja han arribat els llibres.
1: Ja han arribat els llibres i va haver falses alarmes. Van arribar molts paquets. Però al final
0: han arribat.
1: Ha sigut una tasca llarga.
0: Sí.
1: A treballar, a reflexionar, on hi han intervingut molts actors.
0: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE doncs, ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que, a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions amb relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir, els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
2: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
0: No sé si voleu obrir-ho.
1: Sí, el podem obrir. Mare, ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també a la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
0: Això és meravellós, és absolutament meravellós. Les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo, quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant, i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació, perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare meva.
1: Espectacular.
0: Mare meva, mare meva.
3: També els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
2: És molt
3: ben treballat.
2: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat
1: doncs
2: aquest, molt meravellós.
1: Aquest veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir, a sortir a la llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar, o a les biblioteques de les escoles, a aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-vos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Mèdia, i qualsevol pregunta serà benvinguda, i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu de
0: moltíssimes gràcies.
1: Bona diada.
0: Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa les comptades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mal a suar d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugateny, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octàmia i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Quasi. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista, que és el que anava de cobert, de tapat.
3: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi, després ho direm, avui us tenim aquí amb el programa, però també teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
3: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
4: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
0: Mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell Vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de... Des de llavors.
4: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenya, no sé si és la paraula correcta, d'estrenya més el vincle entre nosaltres, sí. I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts, no? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: De germanament.
4: De germanament.
0: Si és que està, tot lligat. Un any vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba... Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Malasua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. Són el Vaig amb tot, era, mira, mi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Jo som artistes, jo crec que no podem evitar ser-ho. Sí.
4: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
1: Clar.
4: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
4: Clar, sí. Hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és el que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí.
3: Clar, sí. Si és tan especial, el que has de fer és tu demanar-te festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això d'anar traient de manera constant treballs, com un gota a gota, no?, com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec que és més una manera del reflex del que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10 i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull lo següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu caset i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa, i allò ho escoltaves durant mesos, saps?
1: I feies molt... repeties i repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí, sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no? Gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, sí, no, totalment. O sigui, avui en dia és com... escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més alhora.
4: Sí, sí, total.
2: Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts i mentrestant vaig a fer la compra i vaig a rentar els plats.
4: Sí, sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc, com ho tenim això?
3: Ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
3: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet que la nostra vida no depèn exclusivament d'això, i llavors podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent,
1: però no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
1: sí.
0: No?
2: Poc a poc i bona lletra. Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i aviat...
0: No ens les has deixat escoltar,
2: No les hem... No, en exclusiva, no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí. Però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: Montses? Bueno, de fet, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això amb tu, amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem pogut plasmar aquest missatge, sí, sí, està totalment.
1: Però podem dir que a les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
4: fer
2: el so, la sonoritat, la manera de fer també, sobretot, de trobar-nos els tres. Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Sí, sí.
0: Avui, ja ho dèiem, sou Gira Feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses, que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
4: Estaria molt guai.
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
3: Sens dubte, jo he vingut també.
2: També he vingut a Festa Major a Sant Cugat.
4: Jo crec que he tocat aquí també. No sé
2: mira.
4: Si... Sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
3: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí i ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
4: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Salutacions. Junts per Sant Cugat i Avenç Nacionalista s'han reunit per explorar una possible coalició de cara a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. A la trobada celebrada a l'Hotel Sant Cugat hi van assistir l'alcalde, Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, l'alcaldable d'Avenç Nacionalista a Sant Cugat, Lluís Fernández de la, i Sergi Perramon, impulsor de la plataforma i regidor a Manresa. Avenç Nacionalista va desembarcar a Sant Cugat el febrer d'aquest any de la mà de l'A amb l'objectiu d'aglutinar l'espai de centre-dreta catalanista. Malgrat haver exhibit sintonia amb l'òrbita d'Aliança Catalana, el que considerava un actiu rellevant a Manresa, el març d'aquest any Pere Ramon va acabar segellant una candidatura unitària amb Junts, sota les sigles Avancem Junts pel Canvi. Avenç Nacionalista espera una resposta de Junts abans de l'estiu per materialitzar la coalició o concórrer per separat a les municipals. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimecres la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. La proposta vol explicar a la ciutadania els canvis que s'han anat aplicant els darrers anys en el manteniment dels espais verds, amb l'objectiu de potenciar la biodiversitat, reduir el consum d'aigua i adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic. I el projecte del futur barri de Can Ametller ha estat el protagonista de la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat, que ha tingut lloc aquest dimecres. Una tertúlia que ha posat sobre la taula principalment les diferències que tenen els grups municipals a l'hora d'entendre el creixement de la ciutat. En aquest sentit, els grups amb representació al ple coincideixen en la necessitat de construir més habitatge assequible per evitar que la ciutadania hagi de marxar de la ciutat, però expressen dubtes sobre la mobilitat, els serveis, la viabilitat econòmica i el model urbanístic de desenvolupament. I l'historiador i escriptor nord-americà Mark Bray visitarà Sant Cugat el dimecres 20 de maig per oferir una conferència oberta al públic sobre trumpisme i moviments antifeixistes als Estats Units. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural en el marc de la presentació de la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. L'acte, com dèiem, servirà per presentar aquest programa que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment molts instituts, no? amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa i a vegades en genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Mm. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliga en les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem, o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha algunes... I alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això, i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar, i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent, ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions. I el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança afectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo penso que el seu espai.
1: Que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important perquè, a més, l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància i, a més, està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important. I a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible. Per què? Perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general, els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió, i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... Potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no, viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
0: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que canvia respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Mm. Que és... pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim. I no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
0: Els adults, que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no? Quan no...
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles, i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no? El consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no? amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
0: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
1: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
0: També.
1: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no? D'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no? Ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades, si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden ser...
0: Molt instructiu, molt pedagògic, no?
1: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
0: Sí. Abans A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
1: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària on tot era el no poder, no pots fer això, i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat, queda vist pels altres. Es pot posar like o no like. És l'exposició absoluta i, a més, queda en la memòria digital. Vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar. Així que imagineu-vos, no? La sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no... No hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic i que això genera molta desconfiança i molt de dolor i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent, i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Així que em resulta molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és, però molt interessant aquest diagnòstic social i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
0: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
1: Perfecte.
0: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
1: Fins la propera, gràcies.
0: Que vagi molt bé.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
5: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit. Neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no?, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no?, com un contenidor de cultura, no?, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres i obrim la programació, no?, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi, no? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
0: I, és a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament mm-hmm. del públic, perquè també es faci seu doncs, tot el que es pot generar.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi doncs, directament algunes activitats culturals.
1: Clar, és que tenia aquesta vessant de, no?, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura de Sant Cugat aflorin i puguin ser participades. És bàsic.
0: I ara ve la pregunta del milió.
1: Vinga.
0: La gent hi participa? És a dir, quan proposeu aquesta implicació, la gent respon?
1: Sí, molt.
0: Val.
1: Molt. De fet, així com a resum ràpid, si no m'equivoco, mira, els Open Mix fa 4 anys que funcionen, i no han, des del 2022, i no han parat de créixer. El cicle de conferències al Xalet Negre porta des del 2012, no?, passant per diferents fases, i també està en un creixement molt xulo a nivell de participació. I el swing, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar per no... Porta des del 2015 fent-se les ballades a Can Quitèria i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, sí. però amb bona quantitat de gent.
0: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
1: Jo crec que sí, el ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que...
0: Hola, el saludem perquè s'acaba d'incorporar l'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé.
0: Ara de seguida
3: gràcies.
0: Anem amb tu,
3: Molt bé.
1: No, doncs això, el fet de que neixin així, no, fan el que dèiem abans, que s'arrelin i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
0: Uh-huh. Arnau... Sí?
3: Sí, perfecte.
0: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això de l'Open Mix?
3: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la Pua per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic... i amb unes condicions realment acceptables, no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del Casal Torreblanca i ho farem, doncs, aquest espai on t'apuntes per llista i pots cantar 2 o 3 cançons, les que vulguis.
0: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
3: Efectivament. Primera, segona o tercera, perquè també són d'aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs, sí.
0: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
1: Sí.
3: Sí, crec que sí. I a més, d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent, també... Crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure I ell, doncs, aprèn els acords.
0: I t'ho posen, no?
3: I toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
0: Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la sala Nexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la sala Clavé.
3: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la sala Nexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts.
0: Clar.
3: I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor, també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
0: I tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
3: Jo crec que l'Open Mix, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mic et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer-te amb la gent amb qui també està compartint escenari.
0: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el
3: sí,
0: temps
3: jo crec que sí,
0: que aporta,
3: la veritat. Sí.
0: I que funciona, podríem dir, no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Vivisseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
3: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta.
0: Sí.
3: On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escrius el Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
0: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
3: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs,

0: de temps,
1: sí.
0: No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
1: Els, primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que li feia, tenia moltes ganes de venir, però estava treballant, estava donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquestes conferències, aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant pública, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors i llavors, de manera natural va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. No? Uh-huh. Llavors, el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar.
0: Sí.
1: No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són, doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic, intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment, no, hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. I una mica a nivell temàtic, no, això tracten des de temes de filosofia, història, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
0: I en aquest, no?, cas també són propostes que fan els ciutadans?
1: Normalment el Xavi té, no?, té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
0: Uh-huh. I com funciona? És a dir, la programació, la periodicitat...
1: Mira, les conferències del Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de... No? Anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes, a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic quedava, no?, l'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
0: I per assistir cal fer una inscripció prèvia o
1: per
0: no?
1: Per assistir és tan senzill com apropar-se al Xalet Negre allà a la plaça del Coll i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai,
0: sí?
1: No és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica
1: ja, no?
0: L'esquelet amb el... Amb els,
2: les caderes.
0: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria, doncs també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
2: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem, és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor, hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
0: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
2: És que d'experts de swing n'hi ha pocs, eh?
0: Home, no, però els que van repetint, m'imagino que ja
2: sí,
0: tenen unes nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
2: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan ampli, tan... La improvisació no té fi, i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més

0: T'ajudi, això és meravellós.
1: I vas amb parella o ja trobaràs una parella allà?
0: Evidentment, la trobaràs allà. La disponibilitat per ballar és sempre absoluta i la frase de balles és la que més se sent.
1: No, no és la d'estudies o treballes,
0: No,
1: no.
0: allà és balles i s'utilitza molt perquè, evidentment, tu vols ballar. Sí que és veritat que és un ball de parella, també es pot fer individual i cada vegada s'està posant més de moda.
1: Sí.
0: Abans ho parlàvem amb l'Alba, que amb les bases del hip-hop i amb els joves, potser aquesta tendència de ballar sols davant d'una càmera també fa que la improvisació i el ball individual, amb el solo jazz en aquest cas, també estigui molt de moda, però és un ball de parella en principi, on ara cada vegada més la figura del líder i el follower, que és el líder és qui proposa a la follower el següent pas que faràs, es queda més disdibuixat i cada vegada hi ha més el birrol. La figura del líder és tant pot vindre d'una banda com de l'altra. I aquí el joc, la improvisació, encara és més gran, més infinita, per això et dic això, que és un ventall que no te l'acabes.
1: I a més és una opció que és oberta a totes les edats, vull dir, no, no
0: Sí.
1: hi ha un perfil
0: No, no, no.
1: únic,
0: Mira, ho
1: no?
0: parlàvem abans també amb l'Alba, em repeteixo, Alba, em sap greu,
2: No.
0: però és veritat que amb la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè no podíem, no? Aquest contacte que té el ball tan bonic, pues, es va notar molt en les ballades, hem tingut una pèrdua una mica de joves. O sigui, estem una mica
1: Sí.
0: faltat de joves. És veritat que des del Casal Torreblanca, on s'imparteixen cursos, ha treballat moltíssim amb la Roser Ros, que és la professora que ho porta, per mobilitzar aquests joves, perquè aprenguin a ballar, perquè sàpiguen lo bonic que és ballar en parella, que és una meravella. Però és veritat que la mitjana d'edat ha pujat una miqueta des de pandèmia. Però a la plaça trobareu de tot, és que hi ha de tot. I és molt bonic veure com, no, joves ballen amb persones més grans i al revés, és que aquesta simbiosi és molt bonica.
1: I estem parlant d'una activitat que crea adeptes i que enganxa la gent fins al punt de cada vegada que hi ha cita, hi ha els fidels, els que no fallen, els que estan
0: Sí.
1: allà
0: O sigui, hi ha
1: donant...
0: la família del swing, que som els
1: Sí.
0: que no ens en perdem ni una. O sigui, cada tercer diumenge de mes nosaltres estem allà, en funció de l'horari, això que he dit de la calor, però que sempre hi són. O sigui, hi ha un grup de gent que sempre hi són i que és una meravella que sempre hi siguin. Jo els hi dic, però és que sou l'hòstia, no? Una mica, perquè és que sempre hi sou, sempre esteu presents i fa molt... És molt bonic veure que hi són, perquè tu la feina que fas durant tot l'any de programar, de parlar amb l'Alba, escolta, Alba, portarem aquest grup, no sé què, tot això és una feinada, però quan veus que la plaça s'omple, no? A vegades són les 12 i 5, no hi ha ningú, i em sembla que a les 12 i quart, pum, hi ha 150
1: Apareixen
0: persones,
1: tots.
0: i dius, però d'on sortiu? I és una meravella, això és fantàstic, és fantàstic.
1: En aquest temps, perquè des de quin any?
0: Ara farà 10 anys, 11, però bueno, des de que fan ballades al carrer amb el Family Indie a plaça Can Quitària, fa 10 anys.
1: I a banda d'aquest punt d'inflexió de la pandèmia, no?, que us ha modificat una mica la franja d'edat, com heu vist l'evolució de l'activitat?
0: Home, això quan va sortir era un boom, l'indie hop
1: Sí.
0: a Barcelona. Bueno, aixecaves una pedra i et sortien balladors, anaves a una plaça i hi havia balladors. És veritat que, no, jo crec que són cicles. Ara estem remuntant una altra vegada. O sigui, la pandèmia va fer molt de mal perquè es van tancar escoles, es van tancar grups de ball, però ara jo crec que estem remuntant. I és que la música jazz, quan hi ets, és que t'enganxa. Tu parles d'adeptes, si tu passes per davant d'un escenari i hi ha músics de jazz tocant, et quedaràs i els escoltaràs fins que s'acabi el concert i acabaràs aplaudint dient que és aquesta meravella. Bueno, jo ho veig que així, eh? No sé els
1: Sí,
0: altres... De
1: no,
0: la...
1: no, del
0: Però
1: tot. Ben bé.
0: quan hi ha músics de jazz bons, de qualitat, tocant, és que els peus es mouen sols.
1: És el que ara està imaginant, que és una activitat que, si no hi participes directament, pots actuar d'espectador i
0: I tant.
1: gaudiràs tant o més, no?, també.
0: Totalment. De fet, per Festa Major, quan fem la plaça del swing, a part dels balladors, jo crec que hi ha molta gent que s'atura per la qualitat dels músics. O sigui, aquest any, per exemple, portarem dues bandes que crec que és una mica primícia. No sé si... No puc dir, eh? No ho puc
1: No.
0: dir.
1: Oh,
0: Quasi.
1: wow.
0: Va amb cargoli de
1: Fregant el
0: rapa.
1: pal.
0: Va amb cargoli de rapa. Pues no ho puc dir,
1: Vinga,
0: però...
1: quan serà l'última
0: Ara, mira, aquest
1: actuació,
0: cap de
1: l'última
0: setmana
1: ballada?
0: tenim... Aquest cap de setmana, el 17, crec, si
1: Sí.
0: no vaig errat, tenim concert en directe amb la banda QC, Quartet, que és la banda de la Caral Camps, que és una contrabaixista de les millors que tenim al país, és que lo fort és que tenim músics, portem uns musicazos sempre, i els podrem escoltar en directe.
1: Doncs aquí queda la invitació feta per aquests diferents cicles que estan arribant al final de curs, tant el cicle de conferències com el Open Mic, com el Fem l'Índia és l'entitat, el swing.
2: Del swing, per això, que dius que queden encara dues ballades més perquè ells no paren fins al juliol. Vull dir que exprimeixen fins al juliol.
1: Ara és el moment.
0: Cada tercer diumenge de mes estem allà ballant.
2: Fins al juliol, cada tercer diumenge.
1: Doncs aprofitem-ho. Arnau, Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
3: Merci.
4: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
11: En sèrie.
12: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
11: Les millors ficcions.
12: Els millors relats.
11: Les estrenes més espectaculars.
12: El retorn de les sèries més esperades.
11: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
12: En sèrie, amb l'Ali Giné.
13: Molt benvinguts a l'En sèrie. En aquesta setmana m'estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
14: Conocí una mujer.
15: Mami, ¿quién es esta mujer?
14: Güey, es una diosa.
15: Pero es una diosa prohibida.
13: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
15: Hola, papá.
16: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
17: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
16: ¿Qué hice?
17: ¿Qué hiciste?
13: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
18: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
19: El puñetero curso que me hundió la vida.
13: També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
20: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa. ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
13: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
21: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
22: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
13: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
23: ¿Listo para empezar?
24: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
13: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
25: Algo va mal.
26: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
25: Las cosas están desapareciendo.
22: ¿Dónde está Jesús?
13: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
0: Wellesley.
2: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
13: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
2: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
0: 5 de la tarde, martes.
2: Ensayo, 7 de la mañana, martes.
0: Entreno.
2: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
13: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
0: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerco.
13: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
3: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
13: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
4: I want a career in fashion. London's where I need to be.
5: Get over yourself, will ya? You're going nowhere.
13: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de Palau descobrirà una realitat molt diferent.
23: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
25: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
13: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
27: 4 autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
28: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
27: Lo sé, mataron a mi compañero.
13: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
29: Quiero que pienses en lo que dijimos.
23: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
13: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
30: Hello, my love.
31: Can't wait to see you. Both of you.
13: A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Presa 951.
30: I think you need to view this as an abduction.
31: Foreign Office has advised me to do nothing.
13: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
32: You don't need to walk us in. Mom never did.
33: Well, you did.
31: Okay.
13: Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
34: It's been almost a year. I think it's time.
30: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
13: Un pastor vidu amb 3 fills i una recent divorciada amb 2 adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
35: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
36: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
35: El duque de Marga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
13: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
35: Un aristócrata, un tipo insufrible.
37: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
35: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
13: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de la Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la dama d'Armiño.
30: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
13: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
38: The I Chain. Back together again.
13: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre dos homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
39: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
13: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
1: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
6: No hay ni rastro de ella.
7: No han encontrado nada.
1: Es como si todo se repitiera.
13: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
8: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
9: ¿Quién hizo daño a Gracie?
13: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
9: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
6: Me lo estoy tomando muy en serio.
13: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
6: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
9: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
13: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
8: Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
13: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
9: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
8: Los espíritus no se llevaron a Gracie.
13: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri y un drama que resulta força interessant.
6: Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
9: Ha desaparecido una chica, y eso es lo que crees.
13: En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
8: Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
10: Mirar.
8: Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
10: Sí, no fastidies.
11: Qué fuerte.
10: Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no?
8: Sí. En plan, ¿todos nuestros secretos?
10: Estás atrapado en el limbo, ¿no? Y no puedes avanzar.
8: ¿Qué te pasó, Levi? ¿Tuviste una muerte trágica?
10: ¡Gracie!
11: ¿Podemos concentrarnos y no empujar el vaso?
8: ¿Qué ha sido eso?
10: Dejadme...
8: ¿Pero qué?
10: Salir.
8: ¿Dejadme salir?
11: ¿Qué?
8: ¿Dejadme salir?
10: Dejadme salir. Dejadme...
11: No me jodas.
10: Salir.
8: Chicos.
11: ¿Qué coño pasa?
8: Hostia puta. ¿De qué va esto?
9: Es un espíritu maligno. Tenemos que dejarlo.
11: ¿Qué?
9: ¡Dejadlo! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Levi, muévete al adiós! ¡Levi, despídete ya! ¡Vete!
13: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
0: 90.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
3: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
4: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Casellas. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents santcugatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Fort i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival ha arribat a les 15 edicions i ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabató. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del comerç just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausà, Carlic, Carritos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 1:45 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. El Parc del Turó de Can Mates, el claustre del monestir, l'Horta Temerària, el Parc Central, els Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, Fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadeia. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 6:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indy Hop. Per a més activitats, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: L'enjoc és...
7: Futbol.
6: Bàsquet.
7: Hoquei.
6: Handbol.
7: Vàter, polo.
6: Tenis, taula.
7: Rugbi.
6: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
8: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Casellas. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents santcugatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Fort i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival ha arribat a les 15 edicions i ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabató. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del comerç just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausà, Carlic, Carritos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 1:45 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. El Parc del Turó de Can Mates, el claustre del monestir, l'Horta Temerària, el Parc Central, els Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, Fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadellà. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 6:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indy Hop. Per a més activitats, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Caselles. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents santcugatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Fort i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival, arribat a les 15 edicions, ja ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat, que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar d'una forma el projecte. En aquest cas, Gran Càstica està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola,

0: Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del comerç just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausà, Carlic, Carritos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 2:15 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. El Parc del Turó de Can Mates, el claustre del monestir, l'Horta Temerària, el Parc Central, els Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadellà. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 6:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indy Hop. Per a més activitats, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concert

0: de petits camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com. Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
4: Preparat, Eneko?
5: Sí.
4: Temps. Sentit.
5: S-E-N-A-T-I-T.
3: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
4: Quina seria la paraula intrusa?
6: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer
3: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
5: D-E-S-C-A-P-A-L.
3: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Caselles. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents sancoatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Fort i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival ha arribat a les 15 edicions i ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, centre cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabató. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del comerç just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausà, Carlic, Carritos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 13:45 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. El parc del Turó de Can Mates, el claustre del monestir, l'Horta Temerària, el parc central, els Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadeia. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 6:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indy Hop. Per a més activitats, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la Ronda de Dalt hi ha retencions en tot el tram fins la Vall d'Hebron. També a la Ronda Litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia!
3: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona. També fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana en general matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es portaveu d'USTEC.
5: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
4: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
6: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
4: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
7: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats. Per això sortim al carrer.
8: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
10: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits, que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
11: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 0-3, convocada per dimecres que ve.
1: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous, la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja. Y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido la verdad que una situación muy inhumana.
13: Detenir a les persones que a més estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després des de serveis socials ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
15: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
14: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa el salt als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Matas, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Matas ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
16: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Matas, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Matas reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local, a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
17: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
16: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Matas ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
18: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
19: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
20: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
18: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
2: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
21: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
21: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
2: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: A tot això, Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
22: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
23: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esports Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
16: El Centre d'Esport Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
3: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
16: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
1: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: I arribarem a 8:45 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt, fins a Penitents, i a la ronda litoral, fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
8: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors.

0: de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
1: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisemanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats. Per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
0: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta, me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
7: Detenir a les persones que, a més estan desnonant aquell dia, és vergonyós. I encara més...

0: que després des de serveis socials ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o el 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
2: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
3: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
2: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien al nucli d'Espinavell.
3: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament, perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
2: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
1: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
4: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
5: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
4: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
5: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
4: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I no ens movem del camp encara perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
6: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei, aprovada ara fa gairebé un any, només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
8: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
7: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
8: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat, no? No ens és favorable.
7: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
1: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Quin impacte va tenir realment? I sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
9: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I sí, també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
1: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell cisma o el moviment no va saber construir alternativa?
9: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de si, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors, hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unes eleccions i les ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, se van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
1: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M. I bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
10: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
11: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
12: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè ha augmentat. Anirem als 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada. Hi haurà 5 nens que ho faran.
11: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
1: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
13: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un stand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na Yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
14: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
13: Paco Roca o Wu Na Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Hertz.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Casellas. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents santcugatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Fort i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival ha arribat a les 15 edicions i ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, centre cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimerà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimerà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabato. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del comerç just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausà, Carlic, Carritos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 13:45 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. El Parc del Turó de Can Mates, el claustre del monestir, l'Horta Temerària, el Parc Central, els Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadeia. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 6:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indy Hop. Per a més activitats, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Posar punt al cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Hola, em dic Marc.
4: Hola, me llamo Lalo.
5: Hola, em dic Xavi.
6: Hola, me llamo Elena.
7: Hola, em dic Joan.
8: Hola, i jo sóc el David.
3: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
4: I cada mes fent un programa de ràdio.
5: A Ràdio Sant Cugat.
6: I us expliquem les notícies més destacades.
7: I un resum esportiu.
3: Us recomanem música.
4: Fent agenda.
5: I el nostre dia a dia.
8: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
9: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
12: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Caselles. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents santcugatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Forn i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival, arribat a les 15 edicions, ja ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat, que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Sant Cugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabato. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'MD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del comerç just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausac, Carlic, Carritos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deesa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'altra, Mezzanote, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els Jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 1:45 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. El Parc del Turó de Can Mates, el Claustre del Monestir, l'Horta Temerària, el Parc Central, els Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadellà. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 6:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indie Hop. Per a més activitats, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Veiem que l'energia hauria de tenir de per si un IVA reduït, perquè és un servei, és la primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden 2 jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Usteca Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en què dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja haguéssim, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant doncs, punt, tots

0: El primer punt abordat. No és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? Per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, doncs vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè era, tenint en compte doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin a poder introduir doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, doncs tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora d'aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que de moment manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí el punt de trobada era al camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Quatre minuts per arribar a 9:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà

0: Serà el 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entès a la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que es corre cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i sobretot creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions per una banda, per altra què s'està fent i finalment compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau del barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem el passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem amb les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens han de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració en la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi, l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parelluelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
7: El Joventut es consolida a la 6a posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'Hockey Patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix, a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
0: I que nosaltres explicarem dilluns.
7: I tant.
0: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
10: Bueno, ya está.
11: ¿Qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por
10: pizzería
11: favor?
10: Pizzería temática de cine.
12: Judith Martín y Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
13: ¿Sabes qué película es esta?
14: Jurassic Park.
15: Mira los comentarios.
16: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
17: La pizza está brutal, 5 estrellas.
16: ¡Guay!
17: Propina de $1.15.
12: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
18: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
19: No puedo estar aquí.
20: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
12: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
0: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Ben Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà al juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.

0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que a hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: La xarxa de 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Caselles. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents sancuatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Fort i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival, arribat a les 15 edicions, ja ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat, que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Sant Cugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabató. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'MD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del comerç just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausac, Carlic, Carritos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'Altra, Mezzanote, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els Jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 1:45 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. El Parc del Turó de Can Mates, el Claustre del Monestir, l'Horta Temerària, el Parc Central, els Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadellà. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 6:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indie Hop. Per a més activitats, consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
1: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
2: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: tries. Visita jotrio.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Durant dècades, el menú de migdia ha estat molt més que una fórmula econòmica per dinar fora de casa. Ha estat un ritual quotidià, una peça clau de la cultura gastronòmica i una manera de socialitzar a bars i restaurants. Però aquest model, que combina rapidesa, preu ajustat i cuina casolana, està canviant. L'augment del cost dels aliments, els salaris, els lloguers i l'energia, sumat als nous hàbits laborals i costums, doncs estan obligant molts establiments a eliminar-lo o reinventar-lo. És realment la fi del menú de migdia tal com l'hem conegut o simplement està evolucionant per adaptar-se a una nova realitat? Doncs aquestes preguntes potser afegirem d'altres o donarem resposta i ho farem amb el Nacho Ballesta, que és director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Com estàs, Nacho?
1: Què tal, Carme? Com estàs? Bon dia.
0: Doncs plantegem-me aquestes qüestions.
1: Perdona, que tinc els auriculars. Ara et sento. Tu i molta gent, entre d'altres els restauradors, no? els propis restaurants i la societat en general, no? És algú que sí que ens plantegem cada dia, els que tenim la necessitat de sortir de casa i no tenim l'oportunitat de dinar a casa o la fórmula del menú de migdia.
0: Per tant, aquesta fórmula ja no és sostenible com abans?
1: Bueno, jo crec que com abans, com la coneixíem abans, o com la imatge o la sensació, o digue-li com vulguis, que teníem abans, no? No, lògicament. O sigui, tenim aquella imatge de que el menú de migdia no podia passar d'un cert àmbit, econòmicament parlant, no?
0: És a dir, no podia... 8 euros.
1: No, ara bueno, ja... 8
0: euros. Estic parlant del principi, eh? Estic parlant del principi. Ara ja és habitual que un menú et costi entre 15 i 20 els econòmics.
1: Sí. Un menú de primer, segon... O sigui, una proposta de 3-4 primers, 3-4 segons, dos o tres, quatre postres i sense cafè o digue-li com vulguis, sí, ja estaríem per aquí, clar. Sí.
0: Però estem, tu creus, en una crisi puntual o és un canvi estructural en la manera de consumir?
1: Mira, jo crec que hi ha coses que sempre ens han semblat intocables, no? El cafè del matí del bar, no? El cafè amb llet, el cafè de poder fer al matí al bar, el barbut del diumenge, i entre d'altres, pues, el menú de migdia, no? Jo crec que aquest ritual tan nostre de baixar a menjar un primer, un segon, com et deia, postres o cafès, per un preu raonable, d'una manera ràpida però digna, en un lloc que més o menys pues, et coneguin, no? El bar de confiança o el restaurant de confiança, doncs cada vegada més restaurants estan deixant de fer un menú de migdia i el mantenen gairebé per orgull, podríem dir, perquè els números no surten. O sigui, és impossible. O sigui, el cost de la vida s'ha incrementat en tots els sentits, ja no únicament en el món de
0: la restauració, no?
1: Amb la restauració o amb la nostra vida habitual, no? amb la nostra economia familiar i social, sinó que a nivell de la restauració ha sigut increïble, no? Perquè si ho pensem, no? Pensem un moment i diem, pues, no fa tants anys un menú de migdia, pues, com dèiem, era una eina perquè el restaurant omplís cada dia i hi havia oficines plenes, gent treballant presencialment, algú que també és un canvi social, no? a nivell laboral, el format de com tenim per treballar, rutines que anaven molt més establertes, no? Però avui el món ens ha canviat, digue-li des del famós Covid o digue-li des d'on tu vulguis. El teletreball, el tàper, no? El delivery també ha influenciat molt, està influint molt. Jornades impossibles de treball amb les quals no tens temps de parar de dinar, i una realitat molt simple, no? Que cada vegada hi ha menys gent disposada a dedicar una hora a dinar, que això ho hem parlat moltes vegades, la gent no cuina, no? No cuinem, no és el meu cas.
0: Són 20 minutets, que tens per
1: dinar. Sí, no, sí, a mi no m'has de convèncer de res. Ja saps que jo no tinc problema. Però, i aquí no s'acaba únicament el problema, no? Sinó que també, mentre nosaltres continuem pensant que un menú normal hauria de costar, doncs el que dèiem, pots dir-li 12, 13 euros, 14, el preu real de fer-ho, doncs s'ha disparat. L'oli d'oliva... s'ha incrementat el cost de manera desorbitada, ara ha tornat a baixar, però bueno, El peix és molt car, la carn de qualitat, d'una mínima qualitat, si vols donar un menú de qualitat, doncs també s'ha incrementat, l'electricitat, els lloguers, els sous, bla, bla, bla, bla, no? Aquí els impostos. I aquí doncs, hi ha una contradicció brutal, no? Que volem producte de qualitat, per una banda, cuina casolana, també, volem proximitat, volem temporada, però amb el preu del 2019. No? I clar, això no pot ser, no quadra, no hi ha manera.
0: Però és que a part d'això, del cost, sí. Els hàbits també han canviat molt. Tu parlaves ara, no? Mm-hmm. Abans... estàvem, no sé, en la cultura aquella de sí, trenquem la jornada, anem a dinar, ens passem mm-hmm. una hora o dues, no?, fent la sobretaula sí. i després continuem treballant, amb la qual cosa la jornada laboral se te'n podia anar pues, fins
1: a 10 hores,
0: primera hora de la nit, no sí, del vespre, sí. sinó de la nit. Sí, sí. Això ja ha canviat, vull dir, la gent és molt conscient de la seva jornada laboral, del temps que té per dinar. Uh-huh. I després, a banda d'això, d'aquesta concepció del temps, també el fet de, per economia, m'ho porto de casa, és a dir, porto uh-huh. el meu tàper, i si no he tingut temps, faig un delivery.
1: Faig un delivery o baixo al súper de la cantonada, que té opcions, no? O
0: sigui, menjar preparat en els súpers.
1: Sí, sí,
0: aquesta
1: clar.
0: És l'altra.
1: Sí, sí, clar. O sigui, actualment tu te'n vas a qualsevol operador i tens un lineal que cada vegada més se'n va incrementant i va creixent.
0: I després un altre element, el teletreball.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, jo crec que és un canvi de paradigma en molts àmbits, no? A nivell cultural, a nivell social, a nivell de forma de treballar, no? I com tu deies, o sigui, fa uns anys era una estava integrat dintre la nostra manera de viure, no? Era un moment per parar, per seure, per compartir una taula, no? Per sortir de la oficina, del despatx, de l'estudi d'on fossis, no? De parar davant de la pantalla i això pues, està perdent. O sigui, avui en dia dines en 20 minuts, mitja hora, com a molt, moltes vegades davant de l'ordinador, o caminant, o baixes a... No? No sé, nosaltres tenim a l'estudi allà a Poblenou, a Barcelona, i pues, busques qualsevol... Hi ha moltes vegades, almenys que em doni el sol.
0: Que et toqui l'aire, no?
1: Exacte, que em doni una miqueta l'aire, no? Llavors, doncs, busques un espai. Ja és que pràcticament... O sigui, no, repeteixo, no és el meu cas, i ja ho sabem, no? Però hi ha molta gent que et diu és que s'han passat les ganes de dinar, no? Jo conec molta gent que els dius, què has dinat avui? Hòstia, un bocata, un tros de, saps? M'he preparat un iogurt amb un no sé què, o com a molt una amanida ràpida, saps? Però és que no... O sigui, no tenim aquest concepte, no? Llavors, doncs, bueno, la gran pregunta per mi és... Què volem sostenir com a societat, no? Perquè si volem realment restaurants honestos, cuina real, gent treballant en condicions dignes i plats fets amb una mica de, no? De sensibilitat i de carinyo i d'amor, si ens posem romàntics, potser hauríem d'acceptar que això té un preu i que l'hem de pagar, no? I llavors, doncs, que el veritable problema no és que el menú sigui car, sinó que potser el problema és que durant molts anys ens han fet creure que menjar bé havia de ser barat, no? Havia de ser econòmic, i això probablement era mentida, no?
0: Estava pensant, mentre anem analitzant aquesta situació, sí. que també depèn molt d'allà on estiguis treballant, perquè hi ha un element que són els polígons.
1: Sí.
0: Els polígons, sí. Jo crec que seran el reducte on els menús... es mantindran, perquè si bars, no subsistiran.
1: I els restaurants de carretera, no? On hi ha
0: possiblement,
1: camions,
0: possiblement.
1: No? La gran frase.
0: També. Vull dir que el dia que vulguem allò romànticament anar a fer un menú...
1: Anar a fer un menú de... Bueno, sí, sí, home, aquí a Sant Cugat, tampoc no... Però per mi un dels millors menús que existeix, i li faig així una mica de promo gratuïta, si voleu, a Can Rovira, no? O sigui, aquí... amb el polígon
0: a
1: aquí dalt.
0: A la carretera de les Roquetes.
1: Correcte. Sí, uh-huh. Per mi és meravellós. O sigui, vas allà i tens un menú de tota la vida, amb carinyo, a més amb una terrasseta quasi tal. No són clients meus i no els conec. O sigui, ens coneixem de ben anat, però no. Però sí,

0: Aquest és l'eslògan, és a dir, era la nostra manera de fer, però, sí. Bueno, com tot s'ha americanitzat la...
1: Va,
0: bueno,
1: jo no crec que sigui un tema colonialisme.
0: Jo recordo, però com que la societat, aquest capitalisme tan bèstia et porta, doncs, a generar totes aquestes situacions, tot això canvia la societat. I jo recordo al principi de veure els primers cafès amb llet amb el got de cartró que te l'emportes del bar, del forn, que te l'han preparat i te'l vas prenent pel camí.
1: Pel carrer, sí.
0: Això era molt de pel·lícula.
1: Sí,
0: era molt de pel·lícula, sí, i ara ja és tan habitual.
1: És com el anar al restaurant de turno guai, no? I que tinguis el teu tàper ja preparat amb el teu menú, no? Com et diria, que estigui tot molt proporcionalment preparat, no? A l'hora de la ració de proteïna, la ració de, no? Tots els nutrients allà ben preparats, el pokeball de turno, no? Que tens allà,
0: aquí a Sant Cugat hi ha algun lloc que fan i està molt bé.
1: Sí, no, absolutament. Però llavors tornem si entrem en l'àmbit cultural, no? Social... si em posem a la balança, quin pes més té, no? I jo crec que, per una altra banda, som tan, i si m'ho permets, tan rucs que, hem tret aquesta hora que teníem, o aquest temps de compartir, no? De conviure amb la gent amb qui treballes, que al final passem molt, molt, molt de temps. Hem reduït aquest temps i dinem en 20 minuts, però després continuem allargant. No és que diguis, no, és que a les 6 de la tarda plego. O a les 5 i mitja, o a l'hora que toqui, no? Jo no sé el teu cas, però amb el sector, amb el meu sector, amb el sector de la publicitat, com tot avui és digital i tot avui és que et poden localitzar en qualsevol moment, a les 8 del vespre estàs treballant, i a les 9. No estàs assentat davant de l'ordinador, o sí, però bueno, jo crec que la concepció, el cost del nostre temps... No és el mateix que teníem fa uns anys, el preu.
0: I escolta'm una cosa, no sé si has trobat establiments que estiguin donant-li voltes a això de substituir aquest menú clàssic per altres fórmules, no? Que també afavoreixin el client i, en canvi, per l'establiment no sigui tan costós.
1: Bueno, hi ha fórmules que, per exemple, és que hi ha molts establiments que el que fan és que et preparen com diguem-li un plat combinat, no? Un plat principal, un plat generós amb
0: un plat únic.
1: Un plat únic, exacte, un plat únic i un postre i una beguda, no? I això sí que pot tindre un cost, com dèiem abans, entre 10, 12, però no baixarem d'aquí. El concepte de lo que tu deies al principi de 8, 9, home, això ja s'ha quedat molt, molt, molt lluny, no? I si penses, no, que un menú ha de costar entre 14, 15, 16 euros, 17... si menjo un únic plat, ja, però és un únic plat molt pensat, molt treballat, que té diferent, no? Al final no és que et posin un plat de macarrons i punto, sinó que et posen, no?, un plat... Això, un plat principal, un plat, no?
0: El menú, una de les qüestions principals és el seu preu. Un menú diari, clar, se suposa que tu hi havies d'anar cada dia a dinar. Si tu sumaves la despesa que et suposava anar de dilluns a divendres a dinar, potser deies, és que no em surt a compte.
1: No, però abans ho teníem interioritzat. I tenia molt acceptat.
0: Però perquè tampoc no era tan car, segurament.
1: No, entenc que no. Clar, proporcionalment... Jo entenc que proporcionalment, a dia d'avui... al final estem parlant d'una diferència de què? De 3, 4, 5 euros, si m'apures, no? Entre fa uns anys i ara, que és psicològic, eh? Al final estàs parlant de 10 o de 15. Home, és una pasta, eh? Són calés i al final de la setmana són 25 euros, no?, que et pots estalviar. Sí, jo ho entenc, però repeteixo que posem a la balança l'economia o

0: o a l'àmbit social o al, o, o al benefici que estem, que traiem de, hòstia, perdó, de seure a taula amb els teus companys, no? Amb, o amb els teus companys, o amb un amic que quedes per dinar, o amb, saps? Bueno, jo crec que hem de trobar un equilibri. O sigui, igual no és menjar cada dia de menú, sinó que et plantegis i diguis, pues mira, pues tres dies a la setmana o dos, o no sé, saps? Però jo crec que és important també per fer una mica de... d'això, no? De societat, de vincular-nos, d'estar, no? De conèixer la persona que tens al teu costat, que passes moltes hores amb ella, no? I de poder que això, que et dongui l'aire una mica, perquè després rendiràs molt millor, jo crec, eh? No sé, no sóc expert en el tema, però...
1: Així, el futur del menú de migdia està...
0: Jo crec que és...
1: Està en declivi o...?
0: Sí, home, absolutament. Sí, perquè hi ha moltes més fórmules que fa molts anys, però jo crec que és trobar un equilibri, per primer, no? I igual el que dic, o sigui, no és anar-hi tots els dies, i després pues, que per part dels restaurants que aportin propostes com estan fent en molts llocs, no? I el que vulgui un menú sencer que se'l mengi, i aquest serà el preu, però que tinguis una oferta de pues, un primer i un postre, un, saps? No sé, que de diferents fórmules.
1: O sigui, una carta flexible, combinable segons les necessitats del client.
0: Exacte. Sí, sí. Sí.
1: Amb un o dos
0: senzill,
1: plats o un plat...
0: Sí, dos, tres plats, o sigui, tres primers, tres segons. Que allò de primers i segons també un dia en podem parlar, però bueno, per seguir una classificació, no? I després tindrà una proposta de això, dos o tres plats únics, no? I que amb això ja saps que fas un àpat com Déu mana, tampoc. Cal menjar...
1: Tu te'n recordes de l'antic, el plat combinat?
0: Sí,
1: però
0: i tant.
1: Que molta varietat tampoc no hi havia,
0: no,
1: del
0: no,
1: plat
0: no.
1: combinat, eh?
0: Fotien
1: allà no passàvem de les patates fregides, de la carn arrebossada o el pollastre, no?
0: Saladilla russa,
1: els ous fregits.
0: Macarrons.
1: I poca cosa
0: sí,
1: més.
0: Sí, però bueno, alguna cosa així equilibrat i amb una mica de ganes i tal, jo crec que està molt bé, i que hi ha gent que ho fa i que està molt bé, no? La l'Anna del Combo, que ara està a Valldoreig, fan uns plats increïbles. Una meravella.
1: Uh-huh.
0: Et menges un plat...
1: Tu has anat al bar als Pous?
0: Sí, home, i tant.
1: Sí, els coneixes,
0: home.
1: No, també?
0: Los Pozos, sí, sí, home. A menjar
1: pozos,
0: amigues.
1: Sí.
0: Amigues. Home, jo estic al club, al grup, hi ha un grup de WhatsApp, ho saps? Que hi ha un grup,
1: ah, no.
0: Hi ha un grup de WhatsApp per quan fan les migues, avisen pel grup de WhatsApp.
1: Mira que bé.
0: Meravella.
1: Doncs escolta, ens quedem amb això, els romàntics del menú de migdia, defensors d'aquesta fórmula, que sembla que acaba camí de desaparèixer.
0: Sí.
1: Avui hem estat analitzant amb el Nacho Ballesta. Nacho, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
3: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
2: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
4: Soc una ovella detectiva i de les bones.
5: Que viene después del miércoles.
6: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
7: Me voy.
8: Però si acabes de llegar...
2: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
9: Clau!
10: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
11: Descuida. No lo harás.
2: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
12: Que empiece el espectáculo.
0: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ai, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia i també, doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs, no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. I no és algo que pot ser fent de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat, és a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant no em menjo. Val? O sigui, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que hem menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament.
2: Val.
1: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb altres tips, val? Uh-huh. I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número. Que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. El tenir, o el que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si entens... Sí. Si en teniu més de dos o tres, no? Uh-huh. Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passa, com em passa, és a dir, si em passa un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? o negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Uh-huh. Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
2: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
2: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure, quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem Sí, sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
2: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic, conduït per Carme Reverte, per qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 15 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana amb Josep Amorós, Neus Sotomayor i Xavier Fornells. Tot seguit coneixerem els detalls de la Setmana del Català que se celebra per segona vegada a la ciutat de la mà de la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Després que la Generalitat hagi presentat la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya, parlarem amb el cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat per conèixer els detalls d'aquest nou full de ruta. I afegirem un pàssic de llengua amb una nova entrega de l'Anell al Dit amb els alumnes del Servei Local de Català i per posar la cirereta al programa farem safareig amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández que ens posaran al dia de la crònica Rosa i Social de la Setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Faves comptades amb Alba Triador.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: assajos.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
7: Ràdio Sabadell, 94.6.
6: Terrassa.
7: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
6: Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
6: El Prat.
7: El Prat Ràdio, 91.6.
6: Castellà.
7: Ràdio Castellà, 90.1.
6: I Badalona.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
6: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Faves comptades.

0: I quan passen 10 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les peticions dels docents, en les vagues que estan fent aquest curs escolar. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: La Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia, Neus.
2: Molt bon dia.
0: Ara et preguntava, fora d'antena, que aquest cap de setmana s'ha fet aquest homenatge a Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. Sí. Un acte molt emotiu amb la sala Claver de la Unió a Bassà, on es va recordar, no?, la figura més pública, més activista, però també el llegat personal de l'Arcadi. Ha costat un xic el micròfon.
2: Sí, una mica tot, no?, perquè l'Arcadi, per la majoria, si no tots els que estàvem allà, era un amic, també. Però tenim aquestes dues coses a recordar, no?, la bonhomia i l'estimació de l'Arcadi, per altra banda, tot el que ens va ensenyar i com està de vigent, no? I està bé.
0: Sempre
2: vam sortir amb una injecció així d'esperança, que era el que calia.
0: El que no es pot perdre mai, segons l'Arcadi. Sí que és veritat que era d'aquelles persones, a més, que quan l'entrevistaves, el temps sempre es feia curt,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Podries estar entrevistant-lo hores i hores i hores i escoltant-lo més que entrevistant-lo possiblement, eh?
2: Sí, perquè a més ell no callava.
0: No.
2: No callava. I tenia una manera de parlar molt amena, no?, que deia moltes coses, sí, molt interessants i molt importants a dir, però ho combinava amb una manera de fer, amb un humor i amb una simpatia que ho feia tot molt fàcil.
0: És difícil, eh? Igualar,
2: sí,
0: figures
2: sí,
0: d'aquesta alçada que queden en el llegat humà de tots i de totes els que hem pogut compartir estones i coneixement amb ell.
1: Com era allò, temps complicats generen gent potent que soluciona problemes per generar temps més fàcils que generen gent més complicada. I ens tornen a fer falta.
0: Doncs
1: avui
0: hem de tornar
1: dia,
0: a començar.
1: Més Arcadis.
2: Hem de tornar a començar.
1: Sí.
0: De tornar a començar, perquè
1: sí,
0: estem al final d'aquest bucle.
1: Sí, sí.
0: Estem esperant també el Xavier Fornells, exdirector d'aquesta casa i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament. En tot cas, anem començant. El tema, no diré d'aquesta setmana, sinó d'aquests últims mesos, és la vaga dels docents.
1: D'aquesta dècada, no?
0: D'aquesta dècada, possiblement, però que està en el màxim fervor durant aquest curs escolar. De fet, des del febrer, que anem parlant amb molta regularitat. Ahir va haver la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que va acabar sense acord, això sí, amb una nova proposta de trobada per dimarts que ve. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva, però també dels salaris, que és una altra de les moltes reivindicacions que porten sobre la taula. Ara bé, si aquesta no els convenç, ja han avisat que no assistiran a la taula. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges, diu, de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, que recordem que són sindicats minoritaris dins del món de l'educació, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30% que ja està inclòs en aquest acord amb aquestes dues forces sindicals. A l'espera del que pugui passar dimarts, continuen les jornades de vagues convocades per USTEC, ahir n'hi va haver una altra, convocades per USTEC, professors de secundària, CGT i la intersindical. Quina lectura feu? Perquè em sembla que justament amb vosaltres no n'havíem parlat, no havia coincidit, sí, en aquesta taula, no?, d'aquest conflicte que hi ha entre la majoria dels sindicats docents i dels docents, perquè es va fer una enquesta després de la signatura d'aquest acord i es va fer palès que la majoria de docents no hi estaven d'acord, i el Departament d'Educació, que arrosseguem des de febrer-març.
1: Jo penso que, aviam, conjunturalment hi ha una errada de base, que és signar un acord amb sindicats que no són representatius del sector. És absolutament absurd, penso jo, eh? És una mica, en fi, intentar imposar per una via relativament més suau, doncs, un criteri institucional que no toca. Però després hi ha una qüestió estructural molt important que no afecta només a l'educació, malauradament, i és que, esclar, si reflexionem un moment, Catalunya, en una dècada ha passat de 6 a 8 milions d'habitants, amb una perspectiva de fins i tot, sembla ser, de voler créixer fins als 10. Confiem que no acabi sent així, però és que, esclar, amb infraestructures no hem crescut de 6 a 8, és que no hem crescut ni de 6 a 6. amb la qual cosa, esclar, d'aquí plora la criatura, no? Vull dir, tenim dèficits a ensenyament, tenim dèficits a sanitat, tenim dèficits a infraestructures terribles, i al final, esclar, tot això peta. Si hem de parlar de ràtios, és que és inevitable que els ràtios hagin empitjorat, perquè, esclar, hem passat de 6 a 8, i la comunitat docent no ha passat de 6 a 8.
0: En tot cas, les ràtios no és que hagin incrementat massa, sinó que sempre han sigut molt elevades, perquè ara sí, la natalitat baixa, i ho hem vist amb les preinscripcions a la ciutat, que els cursos d'I1, I2, I3 i de primària no hi ha unes ràtios que creixin, no? En aquest moment sí que la secundària, sí que tenim aquella etapa de natalitat més alta i hi havia més gent. Sense marxar d'estudi, Neus, sí, la teva radiografia quina seria?
2: Hola, Xavier.
0: Bon dia, benvingut, pots seure.
2: Doncs jo crec que el Josep té raó, vull dir que és un tema, no?, que és un tema estructural, però jo crec que és un tema de base i de com ens plantegem, ara que parlàvem de l'Arcadi, no?, mm-hmm, i que dèiem, per l'Arcadi al final tot es resumia en què cal.
0: Tenim un mòbil vibrant.
2: Que el més important, l'únic que ens pot ajudar a millorar i a millorar el futur i a pensar en un futur amb esperança és l'educació. I no li estem donant la importància que té, no només ara, sinó que ve de lluny. No, per exemple, un exemple, tu deies ara mateix, està baixant la natalitat. I què es fa? Tancar aules. Doncs aprofitem que baixa la natalitat per millorar les ràtios. No, tanquem aules. No? I els estem demanant als docents, si jo no puc valorar si l'acord amb uns sindicats o amb uns altres, perquè no estic a dins i no conec bé, però crec que tens raó, que no es pot pactar amb uns sindicats que no representen a la majoria dels docents. Però, per altra banda, crec que és que, com a societat, no valorem prou la importància dels docents i com haurien de ser quasi les persones millor pagades de la societat. I li estem pagant amb un consultor, de no sé què, uns sous per un benefici social mins. Jo no dic que no entro en què han de cobrar els consultors, però en canvi els docents, que són amb qui deixem els nostres fills des de ben petits i que els encarreguem que els eduquin de tot, i a sobre tot, cada vegada que passa alguna cosa, és que això a les escoles, o sigui, tot ho aboquem en allà.
0: Els hi demanem masses coses.
2: Els hi demanem masses coses i no posem els recursos, ni els valorem prou, ni els hi reconeixem econòmicament com caldria reconèixer-los. A mi qualsevol reivindicació dels mestres és que em sembla justa, perquè al final són les persones que tenen potser la feina tan important com la dels metges. El que passa és que els metges ens afecten a tots i els docents no a tots, i llavors ja no ho valorem tant.
0: A tots durant una etapa.
2: A tots durant una etapa o no.
0: I passem més hores, amb sort, passem més hores a l'escola que al consultori, no?
2: Sí.
0: Xavier demanava una primera lectura, una radiografia de la situació de l'educació i de la vaga de docents.
3: Bé, demano disculpes pel retard, però he tingut un entrebanc, ara no cal explicar.
0: Disculpat.
3: El tema aquest, jo estic d'acord amb el que s'estava dient ara de la demanda dels sindicats, no? Pel que fa al tema de sous, ja només. Però hi ha un tema més de fons que des de que es va fer el canvi i pensar ideològicament el bé que queda dir que fem educació integrada,
0: la inclusiva, amb el decret del 2017,
3: doncs queda molt bé ideològicament, és perfecte. Però i com funciona? Per fer això necessita reforços a les aules. No posa reforços a les aules, què fa el mestre? No pot. És impossible. Avui sentia aquest matí un mestre que deia, bueno, jo arribo a classe. Hi ha un nen que el que jo dic no ho entén. I el que escric a la pissarra no ho sap llegir. I ara què faig? M'haig de dir que el nen m'hi puc posar, però després què faig amb la resta de l'aula? Sí. Doncs aquest és un tema que queda molt bé sobre el paper, però perquè a vegades posem les idees i la ideologia davant de tot, i s'ha de ser idealista projectant, però realista a l'hora de decidir. I la realitat és que o poses tres mestres per aula o reforços específics, com ja es va fer, per exemple, per temes d'immigració massiva que vam tenir en un moment determinat, a dintre de les aules, hi havia nens que se'ls atreia per fer o especial de matemàtiques i llengua, perquè es posessin al nivell i al cap de l'any, l'any següent, ja no tinguessin que estar així, amb aquesta segregació d'un parell o tres d'hores cada dia.
0: Això existeix, el que passa és que no hi ha prou recursos.
3: No, ha desaparegut.
2: Ah, sí, això
0: no ha desaparegut, perquè jo tinc un company que és professor de català per persones nouvingudes, perquè puguin tenir un nivell per entendre.
3: Això és el tema del català, però jo estic dient matemàtiques i llengua. Era una, però ho van treure, ara potser ha reaparegut, no sé, perquè això va canviant.
0: Va canviant
3: molt. Però és un tema de finançament i de diners. I, clar, s'ha de decidir on es gasta.
0: De fet, el percentatge que s'ha de destinar a l'educació a Catalunya mai ha arribat. Ho dic de memòria, diria que és el 100% de, el 6% del pressupost, i mai s'ha arribat a aquest percentatge.
2: I estem em sembla, 3. Que 10 punts per sota de l'OCDE, o sigui, dels països.
4: No, estem un 3%. Aquest 6% que hauria de ser, és un 3% actualment.
3: Bueno, estem parlant, he sentit la xifra de 2.000 milions, és el conflicte. Doncs pues mira, dels 20.000 milions que ens deuen de cada any que no surten, pues conya, comencem a parlar d'això, perquè al final és un tema de calés. Surten d'aquí, però d'aquí no tornen, i després aquí no n'hi ha.
0: Ara que parles dels 2.000 milions, és aquest acord primari que té Educació amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT, que és o pujar un 30% aquest complement específic, i aquests 2.000 milions d'euros, que una part aniran a l'escola inclusiva. Des dels sindicats majoritaris diuen que això no és suficient, no és suficient ni a nivell salarial, no és suficient a nivell de ràtios, no és suficient a nivell de recursos, no? És una qüestió de diners o és una qüestió de falta de voluntat política també per part de la Generalitat? Entenem que els pressupostos són els que són, i quan treus els diners d'una part per posar-ne més en una partida s'ha de treure en una altra, no? Però això són les decisions polítiques que han de prendre les persones que
4: governen.
2: No pots separar les prioritats polítiques dels diners. No hi ha res més ideològic que el pressupost.
4: És que això és governar.
2: Això és política.
4: Prendre decisions justament és governar.
0: És un error. El Josep ens deia que sí, la primera intervenció, haver signat un acord en un moment també on teníem la consellera d'Educació de baixa, amb dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, que no representen la majoria social dels docents. És un primer error de base d'estratègia per part del govern?
3: Sí. Jo crec que està buscat de dir ja tenim un acord, ja, i després havien que s'emmotllin els altres, no? I jo crec que eliminar USTEC d'aquí, que és el majoritari, saps que tindràs un conflicte, o penses que algú t'ajudarà a resoldre'l, que no sé qui políticament, no ho sé, pots fer mil, jo no sé com han anat aquestes negociacions, però realment estan mal plantejades, i les conseqüències poden ser llargues pel que es veu.
0: Sí.
3: Mai es havia protestat tant. A tots els indrets on hi ha sectorials de manifestacions és majoritari. Dic que això no... Miren cap a un altre costat i, doncs, bueno, potser que torni de San Francisco el president ja, una vegada, perquè, clar, no diu res.
4: Diria que
3: jo crec que va fugir. Al veure el problema, diu, me'n vaig a San Francisco.
0: De fet, els sindicats li demanen que se seguin aquesta taula de negociació.
4: La carta de la baixa mèdica ja l'havia jugat. Doncs ara acaba, busquem una altra. Escolta, més que un error estratègic, jo penso que és un error d'estratègia. És a dir, perquè em nego a considerar que no estigui fet expressament. Jo crec que hi ha un fons d'estratègia del govern de dir, no, pactem amb els que volen pactar i els altres ja vindran.
3: No, divide i venceràs.
4: Sí, exacte.
0: Creieu que hi ha una estratègia per part del govern d'anar debilitant el suport social que han tingut en un principi els docents, ja sigui per part de les associacions de famílies com de les mateixes famílies? És a dir, un dia de vaga l'aguantem, però si això s'allarga cauran en algun descrèdit per part de les famílies i potser el govern juga al desgast o no?
4: Cada dia de vaga és un dia més d'emprenyament dels pares i mares, no?
0: I un dia menys de sou pels professors i mestres.
2: I també repercuteix amb el subsou, no? Hi havia una mestra l'altre dia que ho deia, és que jo faré les convocatòries generals, faré algunes.
0: No tothom es pot permetre, possiblement.
2: Perquè no tothom es pot permetre anar perdent...
4: No només això, també depèn de la teva funció. Jo ho visc a casa, hi ha una persona pròxima que està molt involucrada en aquest tema, en el sentit de que està en un d'aquests equips d'atenció domiciliària. O sigui, els nanos que per qüestions o bé de salut mental o bé oncològics, bàsicament, deixen d'anar a classe i llavors han de tenir una atenció domiciliària concreta. Esclar, dius, jo puc estar molt d'acord amb tot això, però heu d'entendre que jo no puc fer vaga, o sigui, no puc fer abandonament d'aquests casos concrets, no?
3: Això són serveis mínims
4: obligats.
2: Correcte. I per part de les famílies, clar, les famílies, la majoria jo crec que donen suport al col·lectiu, però també és veritat que per les famílies és un trasbals gran tenir tantíssims dies de vaga, sobretot si tens... No?
0: Per conciliació amb la vida laboral. Hi ha famílies doncs, que poden optar per al teletreball, però la veritat és que la realitat de moltes persones no existeix.
4: Sí, però això no és un problema del col·lectiu de docents.
0: No
4: hauria de ser. O sigui, és un problema que ve d'abans.
2: Clar, sí.
4: I aleshores doncs, potser té una altra solució, o potser hauríem de buscar una altra solució. Al final que topa amb els interessos o amb els desinteressos en aquest cas serien generats doncs, per la manca de conciliació és obvi que hi topes, clar. Però que potser també l'estratègia inicial també jugava amb això, eh? Vull dir, anem a generar malestar contra el col·lectiu de docents.
3: Dividim, però...
4: Correcte.
3: Però és que no és això, el tema aquest de la policia infiltrada a les assemblees...
0: De fet, ahir va haver la comissió al Parlament, la consellera d'Interior demanava perdó, no? I entenia que no s'entenguessin aquestes disculpes perquè era surrealista, per dir-ho d'alguna manera,
2: que
0: havia passat.
3: Realment, han passat, o sigui, no sé si han passat tres pobles amb això, estem parlant de les esquerres, clar, és, home, no sé quines esquerres són, i jo vaig perdut on estem, no? I dius, i això què volien solucionar? Saber quina carretera tallarien? Però si ho saps de seguida, al cap de dos minuts...
0: Estava en videoconferència aquesta assemblea, en tot cas.
3: Ja es feia en videoconferència, quan no ho sabia, però això ja és més... Sí. Ja és per riure una miqueta, no sé, però potser per idiota que pleguin, tio, ja no sé com dir-ho, no? Que...
4: Tenien els hackers buscant coses a San Francisco.
2: Bueno, i la idea de posar Mossos d'Esquadra a les escoles...
0: Clar, tot plegat ha coincidit amb un conjunt de fets que faci que l'atenció sigui màxima en el mateix moment on els docents reivindiquen aquestes millores i estan en contra d'aquest acord minoritari, que no es troba l'acord, que Educació ha tardat molt temps a donar una data per tenir una altra trobada, per intentar arribar a algun acord. Salta la notícia doncs, que hi ha un projecte pilot de portar Mossos d'Esquadra de paisà en alguns instituts de Catalunya per millorar la convivència. Es diu, el president de la Generalitat diu en una sessió al ple al Parlament que les escoles ho han demanat. Les escoles on hi van diuen que ells allò no ho volen, algunes escoles, i que no comptin amb ells per fer aquest projecte. Els timings aquí també tenen tela.
3: No sé què passa a la conselleria. Jo no sé,
4: és un bucle.
3: Suposo
4: que
3: hi ha una sèrie de direccions generals que controlen, perquè són temes diferents.
4: Suposo.
0: I és que aquí tenim dues conselleries. Tenim Interior i tenim Educació.
3: Sí.
4: A mi em va venir al cap, i segurament us sonarà, a tu no. A tu no, a vosaltres us sonarà perquè és generacional. I parlo de quan jo feia batxillerat, o sigui, primers anys 70, em va venir una de les cantinel·les que fèiem en aquella època en les manifestacions, parlo 72-73, ho diguem, manifestacions d'orilles, amb els grisos al darrere, que no sé per què es deia en castellà, gairebé sempre eren en castellà els eslògans.
2: Les consignes
4: eren en castellà, sí. I deien, más escuelas y menos policía.
2: Sí, sí,
4: más
2: sí.
4: Escuelas, us sona?
0: Sí. Más doncs escuelas y menos policía.
4: Coi, és que de l'any 70 a pocs estem parlant.
2: Tots sabem que no, al final la policia són uns cossos, no són uns cossos educadors, són uns cossos repressius, i no és amb repressió com s'educa. Vull dir, tenen la seva funció, jo no ho discuteixo ara, però a les escoles no. A les escoles els conflictes no s'han de resoldre així. Que en algun cas extrem hagi d'actuar, bueno, doncs se'ls truca. Però no tenen cap funció educativa, i a més destinem aquests recursos realment a persones educadores, a persones formades per això.
0: És com el peix que es mossega la cua, no? A quin sentit té acabar aquí si no tenim recursos per educar, que és com la base de tot plegat.
3: Volia introduir un altre element que no es discuteix, però que és un fet. Les progressives seleccions de personal que han de passar oposicions, etc., en les bases s'han anat laxant, diguéssim. Tu ets professor d'història, però pots donar llengua. Si ets professor de matemàtics,
0: el
3: pots
0: que
3: ensenyar
0: el
3: que
0: centre.
3: Calgui. Amb la qual cosa, la qualitat també del que s'està impartint està baixant de manera important. Per què? I molta gent no vol estar en el sistema educatiu. Busquen altres llocs, podrien ser-hi, però aquests no hi són. I van els que no tenen res més. I després tenim una població...
0: Hi ha una mica de tot.
3: No, hi ha, evidentment, sí. Evidentment. Però aquest fet d'obrir, de que és igual, pots estar format amb això, però pots ensenyar amb una altra cosa...
0: Que a priori no, quan tu fas el CAP t'especialitzes en una assignatura,
3: sí, sí.
0: Però la realitat és que quan aterres en un centre, si aquell centre tu ets professor de català, doncs perquè és la teva expertesa, però necessita un professor de llengua castellana, també, doncs acabaràs exercint aquella assignatura.
3: No, però a vegades més...
0: Més contradictoris.
4: Sí, et poden posar a fer classes de física i química, saps? Sí,
2: sí. No, si ets llicenciat amb...
0: Crec que és difícil, no. Sí. Algunes branques potser són
3: no
0: difícils. Passa,
3: no, però dintre de les branques de lletres, totes, amb alguna cosa... Sí, home, hi ha coses que pots saber, que si tu has fet lingüística i no has fet literatura, que és molt probable, literatura, doncs no sé, no has de saber literatura. Tu estàs amb l'estructura del llenguatge.
2: Però jo no entraria en el desprestigi de la comunitat educativa.
3: No, però és que això està forçat perquè han donat aquesta possibilitat laxa, diguéssim, de no contractar els especialistes. O sigui, s'han anat, com que no es presenta prou gent, obren el sector i va qui va.
0: Possiblement és una qüestió de sous, de prestigi...
3: Bueno, tot sumat.
0: És un sector on hi ha... Em surt la paraula en anglès, ja em sap greu, el burnout, no? Tenim els professors i els mestres cremats, amb un estrès psicosocial segons les enquestes molt elevats, doncs potser, si el sou no acompanya, la feina és exigent i saps que és un col·lectiu que està cremat de les hores que ha de fer extra i de la situació que hi ha, doncs és difícil trobar professionals que s'hi puguin dedicar si tenen altres rams que estan més ben pagats, més ben considerats.
4: Sí, sí, clar, per connectar una miqueta amb el que deia el Xavier ara mateix, vull dir, esclar, i després et sorprens de que fins ara les escoles, les direccions de les escoles podien triar dins d'uns certs límits, no? Podien triar, diguéssim, a qui fitxaven per fer què. Una cosa que ara va única i exclusivament per escalafó, és a dir, que esclar, pot entrar un docent de llatí quan necessites física i química.
0: També hi ha l'inestabilitat de les plantilles que fa que les direccions de les escoles ho tinguin realment complicat
4: molt, molt,
0: per establir projectes, que l'alumnat tingui uns professors de referència i que els mateixos docents tinguin una estabilitat. El Xavier moltes vegades ho explica quan parla d'aquí de Sant Cugat, no? Tenir docents que coneguin la ciutat i que puguin exercir aquesta docència traslladant l'entorn més immediat que té l'alumne, que és la ciutat on viu i on estudia. Sí. Són qüestions doncs, que per ara no s'estan reclamant, però que les qüestions estructurals d'educació són...
2: És que tornem a l'inici, no? Al final és un tema de prioritats i de recursos, de quina importància donem, i a les coses que donem importància aboquem recursos i a les que no donem importància no.
0: Es pot reconduir aquest conflicte? En el moment en què està?
3: La política sempre té capacitats d'aprofundir i buscar sortides. Ara, si la política és soc una paret i juguem a ping-pong o no fronton, perdó, doncs no funcionarà això. Però això és seure's de veritat i no, jo crec que potser toca pensar més en que un dels eixos d'un sistema social és l'educació i que se li ha de donar molta més prioritat. Hi ha uns sous estratosfèrics d'assessors de conselleries que et mors. Dius, tot això cal? Bueno, no ho sé. O en els mitjans públics, de públics, vull dir, uns sous que dius, escolti, això val això? Doncs val, i en canvi el mestre no val per res, sembla, no? Passaves més fam que un mestre d'escola, això ho havia sentit quan era petit, en l'època del franquisme, no? Pues sembla que els volem tornar conduint aquí.
0: També hi ha, de part de les famílies, parlàvem, no? Si baixaria el suport, perquè al final l'impacte de les jornades de vaga també és real sobre les famílies. En aquest sentit, hi ha aquesta vegada el que han fet els docents, que és deixar de fer aquelles activitats extracurriculars, per entendre'ns, com puguin ser colònies o algunes excursions, que no els hi són remunerades. clar, fa estrany que fins ara, no?, algú treballi sense que li paguin aquesta feina, i algunes famílies, no?, van veure fa un parell de setmanes la primera reivindicació per part d'uns alumnes, que a mi em va semblar molt bona notícia que s'organitzessin estudiants, sí, per queixar-se i reivindicar el que ells entenien que era el seu dret, tot i de donar suport als professors. Com en altres professions, no li demanarem a ningú que treballi 24 hores seguides sense cobrar un duro, no? I és una de les reivindicacions que hi ha també sobre la taula.
3: Jo vaig fer 10 anys de professor, eh? I pensava si anava amb el PAC, vull dir que, tot, que la sortida, el viatge, final de curs...
0: Però a vegades es juga amb això de la vocació,
3: ja,
0: no?
3: Ja, fins no que sé, hi arriba un límit. Ni t'ho plantejaves, jo sí. No m'ho havia... Però que no vaig sentir dir, carai, nosaltres mai vam cobrar res. No sé, però teníem la sensació de que estàvem, que tot era un projecte que sumava, uh-huh, i que era un, i ja està, i estaves allà, i no sé, no ho havia pensat mai, no sé, potser érem tontos, no sé, però jo no ho vaig plantejar amb aquests viatges que eren complicats, perquè amb adolescents, uh-huh, sortia de viatge, era complex, però bueno, era gratificant també que veiessin a Europa, bueno, aquestes coses que en aquella època estic parlant de quan jo era bastant jove, no ara,
2: doncs, per això ho fan, no? Perquè ho consideren, sí, que forma part de la seva, sí, feina, perquè és un espai que afavoreix la... Bueno, per moltes raons pedagògiques, no? I per, mm-hmm, això ho fan. Però ho fan, és veritat, sense cap remuneració. No té lògica.
0: No, al final no es pot tibar el fil de la vocació per tot, no? Ha d'anar acompanyat de recursos
2: de molta mena. I si tinguessin uns sous magnífics, com tu deies, no?
4: És el que
2: et demanaria,
4: això ho fas quan estàs ben pagat.
2: Pues, això no passaria.
4: Si estàs ben pagat,
0: perquè
4: entens
0: que va amb el sou.
2: Sí, clar, però com que no és el cas, no podem estar escanyant per tot arreu.
0: Doncs seguirem veient com continua aquesta qüestió, a veure si el dilluns el Departament d'Educació fa arribar una proposta que agrada o que pot servir d'inici de negociació als sindicats majoritaris, i a veure si finalment es fa o no aquesta reunió del dimarts. En tot cas, en seguirem parlant de ben segur.
4: Optimisme de divendres.
0: Un tema de ciutat. Escolteu-me, que tingueu molt bon cap de setmana. Parlarem ara de la segona setmana del català, que començarà aquest diumenge a la ciutat amb una ballada de sardanes i que ens portarà la setmana que ve més d'una vintena d'activitats per fomentar l'ús social del català a la nostra ciutat.
3: Jo estic fent una campanya que és còpia de moltes campanyes, que és aquesta.
0: Ha de ser molt ràpid, eh?
3: Sant Jordi tot l'any.
0: Sant Jordi tot l'any.
2: Ah, ja t'he vist que portaves una rosa penjada.
3: No sé on és, no la veig.
2: Sí,
0: doncs ens acomiadem amb la campanya del Xavier Fornells de Sant Jordi.
3: Porto-te una rosa tot l'any.
0: Bon cap de setmana.
4: Convida el Mendoza.
2: Bon cap de setmana.
5: També pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
7: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia...

0: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que creix en dimensió i ambició en un moment marcat pel debat sobre l'emergència lingüística. Durant 8 dies, la ciutat acollirà una vintena d'activitats per fomentar l'ús social del català en àmbits tan diversos com la cultura, l'educació, el comerç o l'entorn digital, amb una mirada especial posada en els joves i les persones nouvingudes. Per conèixer com es planteja aquesta edició, quin és l'estat real del català a la ciutat i quins reptes afronta la política lingüística municipal, avui ens acompanya la Núria Fernández, regidora de Política Lingüística. Molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Núria, quina radiografia fa la regidora de Política Lingüística de l'ús i de l'estat de salut del català a Sant Cugat, a la nostra ciutat?
1: A Sant Cugat tenim la sort que podem dir que no estem del tot malament en quant a tot el que és el tema del català a la nostra ciutat. Si comparem Sant Cugat amb altres municipis de l'àrea metropolitana, doncs veiem que tenim una salut bastant bona. Tot i així, no hem de, no perdre el cap i dir que, bueno, que hem de treballar pel català i hem de treballar perquè al final puguem viure lliurement en català en tota la nostra ciutat.
0: Quins són els sectors que més li preocupen de la població i dels sectors que tenim? I quines eines té l'Ajuntament per fer-hi front, no?, a través de les polítiques municipals?
1: Aviam, clar, els sectors que podem treballar des de l'Ajuntament doncs són sobretot els sectors del comerç, de la restauració, de l'oci dels joves, dels esports, perquè hi ha molts, com és la salut, que és un sector que està bastant malament en quant al català, degut a que hi ha molts facultatius mèdics que venen de fora i que no tenen el català com llengua materna i tampoc és una llengua que parlen, i aquí poca cosa podem fer, a no ser que sigui donar ajudes a tot el que és a tot el sanitari privat. Però sí, en quant al comerç i restauració, crec que tenim molta cosa a fer.
0: Justament aquest dimarts s'ha publicat un informe. Moltes vegades quan parlem de l'estat de salut del català parlem dels joves, no?, com un dels col·lectius que potser menys el parla. Hi ha aquesta preocupació dels patis de les escoles. Vostès presentaran una campanya també per fomentar l'ús del català a les instal·lacions esportives. En aquest sentit s'ha publicat l'informe Llistes, és un informe elaborat per Accent Obert i La Fera, que ha analitzat més de 1.200 comptes actius de creadors en llengua, que indica que el consum del contingut en català a les xarxes es va disparar el 2025 un 71,7% més que l'any anterior. Estan parlant de visualitzacions en xarxes com Instagram, TikTok i YouTube. Com valora aquestes xifres?
1: Doncs molt positivament. Trobo que aquestes dades ens encoratgen, no?, a tirar endavant i seguir treballant amb els joves. I no tan joves, perquè al final les xarxes no només són els joves els que les fan servir, sinó cada vegada més, doncs, tot diferents edats, no? Per tant, jo crec que està molt bé. Hi ha ara un boom d'aquestes persones que fan servir molt les xarxes, aquestes influencers o influenciadors, no?, que diria en català, que diuen, no?, allò, fins ara ho feia en castellà, doncs ara canvio la meva llengua en català. Ho trobo fantàstic i per això crec que anem per bon camí.
0: Més enllà de la Setmana del Català, quines altres iniciatives tenen en marxa des de l'Ajuntament per impulsar l'ús de la llengua?
1: Mira, fa ara cosa d'un mes, no, una mica més d'un mes, vam signar un conveni amb Plataforma per la Llengua per treballar tot el que és el català en els comerços i les restauracions. És una campanya que fem mitjançant voluntaris i jo mateixa, que també hi formo part, que anem als diferents comerços i restaurants explicant-li que hi ha una normativa, una llei de política lingüística que ens han de seguir en quant a retolació, en quant a etiquets, en quant a menús en els restaurants, en quant a qualsevol rètol que estigui dintre d'aquests comerços. I si per alguna cosa no segueixen la normativa, se'ls explica que han de seguir la normativa, tot sempre en positiu, se'ls dona una sèrie d'elements per si els volem ajudar, i també mitjançant el Consorci per la Normalització Lingüística els oferim els cursos per la gent que són nouvinguda i que puguin arribar a parlar el català a darrere d'un taulell, que és el que al final el que demanem.
0: Queda molta feina per fer en aquest sentit, en el comerç i...

0: I l'hostaleria a la ciutat?
1: Sí, estem veient que en quant a retolació estem bastant bé. En canvi, el que veiem és en quant a l'hora de la parla en català. No? Veiem que, per exemple, el bon dia, la salutació inicial, moltes vegades és en castellà ja directe. Hem de mirar que canviïn el xip i que diguin el bon dia. I també bueno, el fet de que no trobem tant que digui la gent que demani que canviï el castellà, sinó el fet de que no et contesten en català. Anem més cap aquí.
0: La regidoria de política lingüística és nova, d'aquest mandat, s'ha estrenat. Què ha permès fer tenir aquesta eina que abans no es podia fer?
1: El fet de tindre una regidoria és molt fàcil. El que ens ha permès és tindre un pressupost. I en aquest pressupost doncs, hem pogut fer campanyes, hem pogut fer accions, hem pogut fer la Setmana del Català, hem pogut treballar més fàcilment. Perquè en molts dels municipis, que em sembla que al final només són 20 municipis els que tenim la regidoria, Sant Cugat he de posar en valor, que vam ser els primers que vam tindre la regidoria de política lingüística, el català forma part de la regidoria de cultura. Llavors, clar, a vegades no, miren el català des del punt de vista de cultura i no tant des del vista de treballar, d'enfortir i de preservar el català en la vida quotidiana. I, per tant, jo crec que la regidoria ens va molt bé. I, a més, això, poder fer que treballar el català des d'un punt de vista més de com diríem, d'oportunitat i de cohesió amb la gent i sobretot també de treballar perquè el català estigui a tot arreu en el nostre municipi.
0: Quina valoració em fa d'aquests 3 anys ja com a regidora de política lingüística?
1: La valoració és bona, no? Vull dir, clar, vam començar de zero, no teníem res. Vam iniciar, primer de tot, vam tenir que fer una valoració de com estava el català a Sant Cugat. Vam fer des de... Vam mirar i primer de tot, miràvem com teníem el català al nostre ajuntament. Comencem per posar ordre a casa. Vam fer tota una sèrie de moviments i de campanyes perquè es parlés en català dintre de l'Ajuntament, en totes les sales, en tots els taulells. A partir d'aquí, mitjançant l'Observatori, vam fer una sèrie de preguntes per saber com estava el català en els diferents barris i, per tant, d'aquí vam començar a veure diferents oportunitats de treballar amb el català. També hi havia l'OFERCAT, que és també un estudi que va fer el Consorci aquí a Sant Cugat i, per tant, aquí teníem unes dades que, a partir d'aquestes dades, hem començat a treballar. Clar, sols era difícil perquè, al final, a la regidoria són molt poca gent, però creiem que era molt important involucrar totes les entitats de Sant Cugat, no només entitats socials, sinó esportives, entitats de qualsevol tipus i culturals, i per això vam formar la taula del català. A partir de la taula del català, les entitats ens diuen què creuen que podem fer, i per tant jo crec que és un treball conjunt de tota la ciutadania de cara a que ens ajuda la regidoria a anar endavant i a veure quines són les peces claus que sobre els quals hem de tractar.
0: Ara pensava que justament el govern de Salvador Illa també va incorporar una conselleria de política lingüística, en aquest cas amb un Sant Cugatenc al capdavant. Hi ha bona sintonia amb el conseller?
1: Sí, hi ha bona sintonia, és Sant Cugatenc, però bueno, tenim les nostres diferències.
0: Entrem a la Setmana del Català, ja serà la segona. Aquesta es planteja com una edició més ambiciosa, no? Amb més activitats. S'ha canviat de data també, s'ha passat del setembre al mes de maig. Quin és l'objectiu que es planteja des de la Regidoria de Política Lingüística amb aquesta Setmana del Català?
1: Aviam, primer de tot, l'any passat va ser la primera setmana, era una prova, aviam com havia funcionat, la vam fer el mes de setembre, com tu dius perfectament, l'hem canviat al mes de maig, perquè el que volem és que el català estigui al carrer. Ens interessa molt que tothom vegi les accions, totes les activitats que hi hagin. El fet de fer-la al setembre, la vam fer al final de setembre, els dies són més curts, fèiem que les accions, per tant, tenien unes hores que a les 8 ja havíem d'acabar i també començava a fer més fresqueta. Ara, el mes de maig, ens permet fer més coses al carrer. Ara, aquesta nova setmana, el que volem és fer més accions, més de... que, que puguem fer que diferents sectors de la, de, del mateix, de, la, de Sant Cugat hi participin. I participaran, com he dit abans, a comerços, i participaran restauracions, i participarà música, i participaran molts. Per tant, el que volem, la nostra primer, és que el català estigui al carrer, que sigui... Sant Cugat visqui el català de forma presencial a tot arreu i que vegin que el català és una llengua viva i que l'hem de moure.
0: Sota aquesta premissa, no?, que ens deia, és important que el català sigui al carrer, per això hi ha hagut aquest canvi de data per posar-la al maig, amb dies més llargs i que permeten fer més activitats a l'aire lliure. La segona setmana del català creix amb activitats, són una vintena, i deixi'm dir-li que jo hi veig també una aposta per formats més participatius, no? Hi ha batalles de galls en català, microteatre, jocs, enigmes als comerços... Busquen fugir també de formats més institucionals i més acadèmics, potser?
1: Ah, sí, exacte. El que volem és que tothom hi participi. A vegades aquests actes més, no, de xerrades i coses així, doncs fa que els joves no vinguin. El que volem és que vinguin els joves. Per tant, coses al carrer, coses de la batalla de galls, aquesta que farem per Sant Cugat, que començarà a quatre cantons, anirà per la plaça Octavià fins a la plaça del Coll. Hi haurà aquests microteatres, aquestes peces de teatre de 15 minuts molt breus que la farem allà a Can Quitèria perquè la gent pugui vindre i vegi que teatre en llocs on normalment no es fa teatre. Farem exposicions, farem també un festival de poesia, però el que volem sobretot és que la gent gaudeixi del català en qualsevol àmbit i amb tota normalitat, i per tant creiem que havia d'estar al carrer, amb els joves sobretot.
0: Vostè ho ha dit, no? Un dels reptes és la població jove, també n'hi ha un altre que són les persones que estan aprenent el català, les persones que arriben nouvingudes a la nostra ciutat de països que no són catalanoparlants, evidentment. També hi ha activitats dedicades a aquest col·lectiu, hi ha les microconverses, hi ha el voluntariat per la llengua, hi ha les parelles lingüístiques, que em sembla que s'aprofitarà per presentar, que és una iniciativa que fa anys que es fa a la ciutat. Volen posar també el focus en que sigui amable aquest aprenentatge del català i que la gent no li faci ni mandra ni por, potser.
1: Exacte, el català, el que, com dius, ha de ser una llengua amable, no? I no imposada. Vull dir, que ells vegin i que amb el català poden introduir-se més a la nostra societat, tenen més oportunitats, és més fàcil, no? Vull dir, integració, el fet de tindre la llengua que parlem tots iguals, s'integra molt millor. I amb això, doncs, aquí tenim el Consorci, fa una gran feina, no? Com tu dius, ja hi haurà un acte dels estudiants de diferents nivells, del B2, parlaran i deixaran... faran aquestes, els alumnes experts explicaran com veuen ells el català, amb videojocs i tot això. Hi haurà la presentació del programa del voluntariat per la llengua, hi haurà aquestes microconverses que serà una persona nouvinguda i una persona d'aquí que parlaran, faran allò 5-10 minuts i aniran canviant, i per tant que vegin que el català és molt fàcil a l'hora d'integrar-se i que també és una porta oberta per ells a la nostra societat.
0: Hem parlat del Consorci, quina importància tenen les entitats, quin paper tenen les entitats de la ciutat en el foment del català?
1: Moltes, moltes, perquè amb el Consorci tenim una gran... ens reunim periòdicament, quasi cada mes ens reunim amb ells, perquè hem d'anar a la demà, vull dir, ells sí que fan més el que són cursos més de tipus acadèmic, ens fan classes, però hi ha altres entitats com Òmnium, que fa més també aquestes xerrades, l'ANC, que també fa que el català estigui a tot arreu. Vull dir, des de la música, qualsevol entitat que fomenti el català, amb nosaltres ens ajuntem, fem la taula del català i sempre anem endavant. Vull dir, és molt important aquesta unió, perquè al final junts som més forts.
0: La cultura, indiscutiblement, és un vehicle important per aprendre la llengua i la cultura del lloc on ha decidit viure, no? Hi ha cinema, de fet, entre les 20 activitats hi ha dues pel·lícules, una destinada al públic adult i l'altra al públic més infantil i familiar. Que ens falta una mica de català als cinemes de Sant Cugat?
1: Molt. Falta molt català. Trobo que poder anar a buscar una pel·lícula en català avui en dia és molt difícil. Jo espero que amb la nova licitació dels cinemes d'aquí de Sant Cugat puguem tindre més... poder escollir més en català, perquè al final la majoria són estrangeres, són traduïdes, vull dir, o jo a vegades penso, no?, per què no les fem amb originals i subtitulades en català, com es fan en molts dels majoria dels països europeus.
0: Per tant, un repte que
1: molt
0: té com a
1: repte.
0: Regidora.
1: Aquí és un repte bastant gran al cinema.
0: Hem parlat d'aquestes activitats, però també n'hi haurà una que no organitza pròpiament l'Ajuntament, però sí que s'acull en aquest context de la Setmana del Català, que és la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que enguany estarà dedicat, podríem dir, exclusivament a la llengua. Quin és l'objectiu d'aquesta jornada?
1: L'objectiu d'aquesta jornada és la segona, com has dit tu, l'any passat es va fer a Girona, i el que fa és tots els càrrecs electes unir-nos, anar junts i veure que des dels municipis, des del món local, es pot treballar pel català, per anar a favor del català i sobretot per poder treballar tots conjuntament i anar a una en tots els municipis. I aquesta trobada, al final és una trobada que posem en valor cada municipi, que és el que fa, i així tindre idees, cada municipi que fa idees de què és el que estan fent els altres i el que pots fer tu. És una mica de treballar pel català entre tots.
0: Uh-huh. La jornada posa el focus en tres grans àmbits, els joves, l'entorn digital i les persones nouvingudes. Hi haurà dues taules, una a parlar de les polítiques municipals per activar el català entre els joves, que vostè serà una de les ponents, que les administracions han connectat poc amb aquesta generació.
1: Bueno, és una generació que clar, fa servir millor unes eines que la nostra generació no feien servir, no? I per tant, què passa? Que normalment els que estem a les regidories així, som una mica més grans, també ens hem de posar al seu nivell, no? Però jo crec que estem fent gran feina, com has dit tu, les dades de tot allò de xarxes és molt positiu. L'any passat vam fer, per exemple, unes jornades aquí de vídeos en joc, de videojocs, que va tindre... Bueno, vam fer dues jornades amb un èxit molt gran. Aquest èxit tan gran que vam fer des de la regidoria va fer que, per exemple, per Nadal es tornessin a fer. I, per tant, jo crec que aquí els joves cada vegada més estan més involucrats, però se'ls ha de dir i se'ls ha d'explicar i donar aquesta oportunitat, que a vegades no tenen aquesta oportunitat. És molt important donar-los pues, les eines, vull dir, videojocs en català, pel·lícules en català, xarxes en català, tot en català.
0: També es parlarà de l'acollida lingüística. Vostè deia, és un espai ideal per parlar amb altres municipis, per veure quines eines tenen i quines executen i quines funcionen bé, no? Al final, fer allò que va al veí a vegades
1: també va bé
0: a casa.
1: Sí, sí, sí.
0: En acollida lingüística, hi ha alguna ciutat que tingui unes pràctiques o algunes eines que Sant Cugat pugui copiar, per entendre'ns?
1: He de dir que Sant Cugat tenim un llistó bastant alt. Vull dir, és tot el contrari. Moltes de les accions que fem, que a vegades no són accions que es veuen al carrer, vull dir, moltes vegades són, per exemple, des de clàusules lingüístiques que posem a l'hora de fer convenis, o clàusules a l'hora de qualsevol persona que tingui que posar un comerç, etc. Moltes d'aquestes coses no ho veuen la gent directament, però nosaltres ho estem treballant des de dintre. I, per tant, moltes d'aquests municipis ens demanen el nostre parer i copien moltes de les coses que estem fent. Nosaltres, per exemple, sí que vam... Una cosa que ens va agradar molt és que a Girona, per la Fires, demanaven a tots els firaires que posessin música en català. I això és una cosa que vam fer, i en la Festa Major de l'any passat ja vam iniciar que tota la música que es posava a les firaires havia de ser en català. I a poc a poc anem... Sí, cosetes que anem veient dels altres, doncs, també les anem copiant. Al final, si una cosa està bé, doncs per què no agafar-la?
0: Allò que està inventat, no?
1: Exacte.
0: Es pot fer servir. Quin missatge enviaria a totes aquelles persones que entenen el català com una qüestió secundària o bé que ho veuen només com una qüestió identitària?
1: Aviam, el català, per suposar que també és una qüestió identitària a vegades, no? T'identifiques amb un país, t'identifiques amb una terra, amb una cultura, però també és una llengua que alhora és la que es fa servir per poder-nos comunicar entre nosaltres, no? I que és molt important poder-se comunicar bé. Catalunya és un país que, malauradament, com sempre dic jo, que no és si fos un país normal no hi hauria d'haver ni Setmana del Català ni potser ni una regidoria de política lingüística, però malauradament hi ha de ser-hi. I, per tant, lo important és que puguin entendre que Catalunya té una llengua i que si es volen involucrar han de parlar aquesta llengua, almenys entendre-la. I per tant, és molt important que fer veure als altres, a les persones de fora, que el català és important. primer de tot, si nosaltres no ens ho creiem, no valorem la nostra llengua, no valorem el que tenim, no demanem que els altres valorin, ens ho valorin per nosaltres.
0: Uh-huh. I per acabar, personalment ja, què la fa ser optimista o no, no ho sé, sobre el futur del català?
1: Bueno, les dades que m'has donat a mi m'han donat molt bona...
0: T'he portat de positives, de negatives en trobem sovint,
1: sí, moltes,
0: també.
1: Moltes, sí, però bueno, a vegades mirem les coses positives, no? Pues, escolta, aquestes dades són molt bones i és veritat que sí que jo a xarxes ho miro molt perquè busquem, clar, sempre busquem reptes, mirem coses dels altres llocs i cada vegada veus, sí, més, no? Més persones, sobretot joves, que fan servir més el català i fan aquestes campanyes a favor del català i del respecte al català. Per tant, trobo que tenim un filó aquí que podem fer agafar-nos amb ells i fer-los servir, perquè si els joves no s'ho creuen malament, vull dir, és el futur. Per tant, ells, si creuen que el català pot tirar endavant i que no només la veuen com una llengua acadèmica, sinó que una llengua que fan servir per l'oci, una llengua que fan servir pel dia a dia, per lo més quotidià, endavant, segur que tenim futur amb el català.
0: Doncs amb aquestes paraules ens acomiadem. A Núria Fernández, regidora de Política Lingüística, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tots.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenar en emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
5: Què tal? Com estem? Bon dia.
4: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
5: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia: escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant. I, a més, també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, les quals les zones de sembra actuaven, especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte. L'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat. A més, bosc abandonat, bosc brut. I, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà: home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys, en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt, perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, al foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplomar.
4: Això sobrepassa ja...
5: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent... I què fan aquests bombers? No, no, és que no es pot. És com dir... Què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
4: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
5: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això, doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està bé, està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure... com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles, perquè al final tot el que econòmicament no funciona... Nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
4: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
5: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, als catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge de manera radical, i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
4: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
5: No tinc clar exactament com afecta. No tinc clar com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà com un, en principi, com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament, em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar. Tot això és està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement del que hi ha planificat, el que s'acabarà implementant, hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
4: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí, sí, i que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
5: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens en amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la. És a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreig, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, ja bastament. No?
4: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
5: Bueno,
4: no?
5: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no es convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses. Ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes. I hi ha una perseverança No? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren els camí, el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant, i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
4: I, Roger, com està canviant el canvi climàtic, la vostra manera de treballar en aquest tipus d'incendis?
5: Bueno, el canvi climàtic el que ens està donant és períodes de moltíssima calor, llavors el que ens estem adonant compte, ara l'altre dia estàvem en una sessió, ara que evidentment nosaltres ja estem a tope preparant la campanya forestal, i l'altre dia ens feien una xerrada i introduïen un nou concepte que en deien la sequera tèrmica. I dic, carai, dic, porto 40 anys aquí, no paro d'aprendre. La sequera tèrmica és que tenim onades de calor tan llargues i tan intenses que encara que tinguem el bosc mullat, que encara que tinguem el bosc abegut, tot el combustible mort, que en tenim una borrada, el combustible mort no beu. O sigui, veuen el combustible viu? Sí, sí que quan plou beu aigua, per entendre'ns, eh? El combustible mort no. Llavors tenim períodes de sequera tan llargs i tan profunds, sequeres tan profundes i sobretot temperatures tan altes, és el concepte aquest que et dic de sequera tèrmica, que amb 10-15 dies, un bosc que estava mullat i perfecte i que no tenia cap problema, passa a estar en una situació de risc màxim. Val? Per tant, ens estem trobant que les condicions es tornen crítiques a molta més velocitat. Per exemple, posaré un exemple. Quan abans a nosaltres, estic parlant dels anys 90, principis dels 2000, quan a nosaltres ens plovia a començament de juny, ja sabíem que la campanya forestal seria fluixa. Tota la campanya forestal seria fluixa. No vol dir que no hi hauria incendis, però no se'ns escaparien de control, etc, etc. Seria una campanya que, bueno, que potser si deixa de ploure durant 15 dies, començarem a cremar matolls i tindrem moviment i ja està. Val? Però si començava a ploure a finals de maig, principis de juny, plovia una miqueta o en condicions, i si ja arribàvem a la revetlla plovent, ja ni t'explico. Ja sabíem que aquell any seria tranquil. Avui dia això no ho pots dir. Això avui dia no ho pots dir perquè tu t'està plovent, dius, carai, que bé. Hi ha un concepte que també s'ha de tenir en compte, és que el sotabosc està tan brut que perquè l'aigua arribi a l'arbre, a que l'arbre pugui veure, ha de ploure molt perquè tot aquest brancam reté molta aigua, per tant, a vegades plou 2-3 litres. Ah, que bé que li ha anat. No, a l'arbre no li ha arribat ni un. S'ha quedat tot en el sotabosc retingut. A l'arbre no ha begut res. Val? Però a part d'això, després agafem i ens fotem a 40 graus. A 40 graus, 3 o 4 dies seguits durant les hores del migdia, amb unes humitats del 15 al 20%. Tot aquell combustible mort passa a estar disponible, que diem a bombers, però en qüestió d'hores o de dies. I aquell mateix escenari, que era relativament segur, feia 15 dies, ara és un polvorí. Llavors, això és amb el que ens està afectant el canvi climàtic i tot allò altre que hem comentat, eh? Que podem passar d'una situació que dius, bueno, escolta, estem bé, ara aquestes aigüetes, la gent ja ens para pel carrer, ens diu, què, bueno, aquest estiu, res, no? Perquè la gent vol estar tranquil·la, perquè ja sap el pa que s'hi dona, no? I li diem, no, aquest estiu ja veurem, ja veurem. Oi, si plou ara? No, si plou
4: perquè,
5: ara...
4: Per què ens hem de preparar, Roger, aquest estiu?
5: No ho sabem.
4: No ho sabem.
5: No ho sabem encara. De fet, mira, demà tenim una reunió de comandaments per que ens expliquin quines són les previsions meteorològiques a llarg plaç, etc, etc. Tot això ja estem en plena... Ja hem convocat a nivell local, ja hem convocat a tots els possibles implicats amb la revetlla de Sant Joan per començar a preparar-ho. Tot això està ara en el moment més candent. Però el que dic és, i això és important, és que cada vegada l'escenari és més imprevisible. Cada vegada és més imprevisible. Per tant, hem d'estar més estona atents, perquè si és un escenari imprevisible, vol dir que no podem baixar la guàrdia. Abans, tampoc la baixàvem, però dèiem, buah, aigua a finals de juny, tranquils, tranquils. Com a molt al setembre començarà la cosa. Ara no. Ara pots tenir aigua a finals de juny i a dia 20 de juliol està corrent tots com a gats. Val? Perquè hem tingut una sequera una setmana a 40 graus amb humitats baixes i se'ns ha secat tot el combustible fi, tot el combustible mort i a córrer.
4: Per tant, tota aquesta aposta per la prevenció és importantíssima, no?, que es pugui dur a la pràctica. Com tu deies abans, no és qüestió de dies, sinó que serà a llarg termini la implantació de tot això i la implicació que ha de ser per part de tots, d'administracions, dels serveis com el vostre i també de la ciutadania. No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
5: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc doncs augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, és que aquest home ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
4: Hem d'estar alertes.
5: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
4: Molt bé, Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita, que vagi molt bé.
5: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
4: Un divendres més, al Faves Comptades, posem el focus en la llengua catalana. Com sempre ho fem a l'anell al dit, en aquesta ocasió de la mà de dos alumnes del nivell intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat. Segur que coneixereu les seves veus.

0: Hola, bon dia a tothom. Venim del Servei Local de Català de Sant Cugat i us presentarem aquesta edició de la Neil al dit. Avui tornem a ser el Carlos i la Lauri, que som alumnes del nivell intermedi 2 de català.
1: En aquesta petita sessió parlarem en i del català d'una altra manera, amb la finalitat d'oferir-vos curiositats, música i literatura per gaudir i enamorar-vos del català.
0: Per començar aquest podcast, parlarem sobre curiositats de la llengua.
1: També us presentarem un artista cambrèric de la nostra secció musical. És un músic contemporani molt caracteritzat pel seu so honest i directe.
0: Seguidament, us posarem a prova amb unes preguntes sobre els pronoms febles, a veure quantes podeu encertar.
1: A continuació, parlarem de literatura i d'un dels escriptors més dins del gènere negre i així coneixent la història de bogeria i misteri.
0: I per últim, parlarem d'aquestes errades que cometem quan parlem en català i que són molt més freqüents del que ens pensem.

0: Sabies que...
1: Avui us parlarem d'un tema que tothom segurament coneix, però hi ha curiositats que duen ser novetat. El pa amb tomaca, també anomenat pa amb tomaca o pa amb tomatiga, segons la zona on es parli. Com tots sabeu, és un dels plats més emblemàtics de la cuina catalana i encara que és molt senzill, alhora és molt representatiu de la cultura gastronòmica de Catalunya.
2: Així és, i ho explicaré l'origen del pa amb tomàquet com una curiositat. Al principi, a Europa, el tomàquet no es menjava gaire, ja que molta gent pensava que podia ser tòxic, perquè pertany a la mateixa família que algunes plantes verinoses, amb la qual cosa es feia servir més com una planta ornamental als jardins que no pas com un aliment. Però al segle XIX va aparèixer el pa amb tomàquet a Catalunya, quan els pagesos catalans el van a començar a utilitzar per estovar el pa sec. Et suavitzaven fregant-li tomàquet i ja hi afegien oli d'oliva. Així convertien el pa dur en un aliment saborós i nutritiu. El primer text escrit que fa referència al pa amb tomàquet data de l'any 1884, en un llibre de cuina catalana.
1: Que curiós, un aliment tan simple i tan bo i alhora amb tanta història, i ara que us esmentés, encara que no ho sembli, el pa amb tomaca és un aliment força equilibrat dins de la dieta mediterrània. Aporta carbohidrats en el pa, greixos saludables en l'oli d'oliva i fibra en el tomaca. I a més, aporta antioxidants, reduïs el risc cardiovascular i dona una energia equilibrada, tot millorant la salut digestiva.
2: Doncs ja sabeu, mai dieu no quan s'ofereixin pa amb tomàquet, i més si ve acompanyat d'un bon pernil i d'unes bones anchoves. És un aliment senzill de preparar que es pot servir en tots els àpats del dia i es pot acompanyar de moltes varietats d'embotits, formatges, truites, i és considerat un símbol de l'identitat catalana. Se us ha fet la boca aigua, estimats oients? Doncs apa, a menjar tots un pa amb tomàquet que senti bé a totes hores del dia.
0: Sentim-la. Et prometo.

0: Bé, parlant de música, l'altre dia vaig anar a un casament i saps que van triar una cançó preciosa que parla del compromís en la parella? Es diu Et prometo, del cantautor Ivan Herzog, que va néixer a Cambrils, al Baix Camp.
1: M'agrada molt aquesta canció. És tendra, dolça i profunda. Parla del respecte, del compromís, com volar sobre els ports, els obstacles i així mateix donar la cadascú l'espai necessari i, sobretot, gaudir tots de les coses senzilles de la vida.
0: I a sentir la cançó, us heu adonat que parla d'una data important de Catalunya, Sant Jordi.

0: Posa't a prova.
1: Avui ens tornarem a posar a prova, per aquest cop, amb els pronombres febles.
2: De bo? I en què consisteix?
1: Molt fàcil. Jo dono tres opcions. A, B, C. Totes s'assemblen, però compte. Dues són incorrectes i només una és la vàlida.
2: Sense por, som-hi en la primera ronda.
1: Entrem en terreny, patanós. Els pronombres febles són el malson de qualsevol estudiant. Som-hi a la primera pregunta. Imagineu que algú s'oblida el paraigües. Per dir-li...
3: Opció A.
1: Importa-te'l.
3: Opció B.
1: Porta-te'l.
3: Opció C.
1: Porta'l. Punt per als qui li hagin acertat. La resposta correcta és la A. Emporta-te'l.
2: Sempre necessitem els guions per separar els verbs dels pronombres i l'apòstrof perquè la E del pronom el desapareix en la contacte amb la vocal.
1: Passarem a la segona pregunta. Aquesta és tan fàcil com l'anterior. Si agafem l'abric del fil, què li direm?
3: Opció A.
1: Posa-te-lo.
3: Opció B.
1: Posa-te'l.
3: Opció C.
1: Posa-tu-te'l.
2: Doncs la resposta correcta és la B. Posa-te'l.
1: I fins aquí, el Posa't a prova.
0: L'hora del lector.

0: Avui us volem recomanar un llibre que es titula Ara direu que estic boig. L'autor d'aquesta obra es diu Andreu Martín, escriptor nascut a Barcelona l'any 1949, que és considerat un dels autors més importants de la novel·la negra i de misteri a Catalunya. Ha escrit moltes novel·les, tant per adults com per a joves, i també ha treballat com a guionista de còmic, cinema i televisió. Les seves històries acostumen a tenir molt de ritme i sovint parlen de temes com la violència, la societat i els límits entre el bé i el mal. El llibre, Ara direu que estic boig, és una novel·la relativament curta, però molt intensa. Des del principi, el narrador parla directament amb el lector i comença dient aquesta frase: Ara direu que estic boig. Això ja ens fa pensar que potser la història que explicarà és estranya o difícil de creure. Una de les coses més interessants del llibre és que no sempre sabem si el que explica el protagonista és real o no. A mesura que avança la història, el lector va descobrint anècdotes sobre ell i sobre el que li ha passat, però sempre queda aquest dubte. Això fa que la lectura sigui molt intrigant, perquè constantment t'estàs preguntant què és veritat i què no. També és rellevant la manera d'escriure de l'autor. Andreu Martín utilitza un llenguatge bastant directe i àgil, i això fa que la història es llegeixi molt ràpid. No hi ha descripcions massa llargues, però tot i així aconsegueix crear una atmosfera inquietant que t'enganxa fins al final. A més, el llibre també fa pensar sobre com jutgem les persones. Moltes vegades diem que algú és boig simplement perquè no entenem el que fa o el que pensa. Aquesta novel·la juga precisament amb aquesta idea i ens fa dubtar de les nostres pròpies conclusions. Llegiu-la, us ho passareu molt bé.
1: No t'equivoquis.

0: Mira, l'altre dia estava parlant amb uns amics i vaig dir que estava agobiat pels exàmens, però després em va dir que això no era correcte en català.
1: Sí, és un error bastant habitual. El verb agobiar és el castellà. En català no es fa servir.
0: Ah, no? I llavors, com s'ha de dir?
1: En català podem dir estar angoixat, estar aclaparat o estar atabalat, segons el context.
0: O sigui que, si tinc molts exàmens, podria dir estic molt angoixat per els exàmens?
1: Exacte. També podries dir estic aclaparat de tanta feina.
0: Entenc. I atabalat també ens serviria?
1: Sí. Per exemple, amb tantes coses a fer, estic una mica atabalat.
0: Doncs ara entenc perquè la professora em va corregir.
1: Què havies escrit?
0: Estic molt agobiat amb tots els deures.
1: Esclar, aquí seria millor dir estic molt aclaparat amb tots els exàmens o estic molt angoixat.
0: Veig que a vegades traduïm directament al castellà sense donar-nos en.
1: Exacte, són interferències molt habituals.
0: Bé, almenys avui aprens 3 paraules noves.
1: I molt útils. Així, cada dia parlarem un català una mica més correcte.

I arribem a la fi del programa, que ha estat elaborat pels alumnes del nivell intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès, amb les veus de Lauri Moreno i del Carlos Cardona. Gràcies per haver-nos escoltat. Els tornem a sentir d'aquí 4 setmanes.

0: Com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Molt bon dia, noies, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Molt
0: de,
2: bé,
0: de cap
2: aquí,
0: de setmana ja.
2: Ja, portes.
0: Sí?
2: Sí. El cor, bé, el cor i fava és la senyal, ja.
0: És la porta d'entrada al cap de setmana. Molt bé, doncs abans de que no se'ns faci tard, anem a repassar les portades d'aquesta setmana.
1: Mira, Carme, ràpidament, tenim molts temes. Comencem per lectures que treuen en portada Marta López i el seu marit Alejandro, Luna de miel d'Ensueño en Maldives. Marta López, recordem, es va fer famosa
0: gran
1: per
0: hermano.
1: Un gran hermano, sí. I després ja s'ha quedat a la televisió. Val a dir, Cuca, que es van casar fa mesos, o sigui que no és una lluna de mel d'aquelles que te'n vas de seguida.
2: No. Això és un reportatge d'aquests que et paguen el viatge i vas i vienes.
0: Que guai, jo també
2: sí,
0: vull.
2: I fas fotos i ja està. Hem de dir que tenen 22 anys de diferència, eh? Mm. Està de moda, eh? Les dones grans
1: sí.
2: amb els joves, ara?
1: Sí, sí, doncs en la mateixa portada, precisament, Cuca.
0: Això sí que m'he quedat de pasta de moniato,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la Carme ho ha descobert aquesta
2: sí,
1: setmana.
2: Sí, vas tard, vas tard.
0: Vaig tard.
1: Que és que Aitana Sánchez Gijón, no confondre amb la Aitana, la cantant, i Maxi Iglesias, que també és actor, estan... sortint, quedant, com ho podríem dir? Quedant, sortint, passant-ho bé.
2: Tu ho has dit d'una altra manera.
0: Uf, que guai,
2: no? Sé si
0: no?
2: Es pot dir.
1: Sí, no ho sé.
2: Fa amics.
1: Amics.
0: Amigo mío.
1: O amics amb dreta...
2: Sí, han fet match.
1: Sí.
0: Han fet match.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí.

0: Enfinestra, tenim més temes, però que l'altre dia, la setmana passada no vam comentar, jo volia comentar el canvi de look de Rosalía, que s'ha tallat el cabell. Mm-hmm. Ara el porta molt més curt, no porta aquella melena llarga, el porta més curtet, el porta per les espatlles.
1: No? Més, com es diu això?
0: Es posa més espuma.
1: Més curly, sí.
0: Sí? Va. Sí, bé, mira. Val.
2: Canvi de look. La notícia de la Rosalía és el tall del
0: cabell.
1: Home,
0: de
1: sembla més gran, està com més madura, eh?
0: A mi és que m'encantava aquella cabellera que tenia tan llarga, preciosa, però vaja...
2: Però era molt guapa. De col·le, no? Era
1: sí,
2: com molt
1: d'adolescent.
2: Sí.
0: Està guapíssima, vaja.
2: Sí, està bé.
0: Saltem a la portada de 10 minuts perquè els protagonistes són Paula Bustamante i...
2: Papi, mami.
0: Paula Bustamante.
2: No.
1: Paula i Bustamante.
0: Paula i Bustamante.
1: Paula Echevarría i David Bustamante.
0: Sí, perquè... S'ha graduat la filla que tenen en comú, la Daniela.
2: Uh-huh.
0: Que no sé què n'opines tu, Cuca, al final no és una nena a que li hagin tapat molt la cara, en el sentit que a vegades la Paula Echevarría, en el seu Instagram, ha penjat fotos amb la nena i no li ha tapat la cara. Ja de més grandeta, eh? No vull dir... I que ara tampoc no els hi ha fet cosa fer una portada amb ella.
1: És que
0: crec que
1: ho tenen molt normalitzat.
0: Sí,
1: normalitzen
0: molt.
2: Però és que, a veure, és que t'estalvies problemes com més normalitzat. Tu fas la teva vida, tampoc no cal anar al joc de pues mira, ara fem un posado, ara fem un viatge i ens el paguen perquè ens puguin fer unes fotos. No, tu fas la teva vida, que quan t'esposes et fan les fotografies, doncs...
1: I que jo crec que ells,
2: quin remei.
1: Tant la Paula com el Bustamante, tenen una bona relació amb la premsa. Ells saben que és part de la seva feina, al final, si tu vols tenir... O sigui, clar, queixar-te i després voler cobrar publicitat, aviam, escolta'm, tot té el seu què, no?
0: Però és que a vegades hi ha parelles de famosos que es barallen quan un ha tret, per exemple, el Bisbal, el David Bisbal, no li agrada gens, li té prohibit, no?, a la Elena Tablada que la filla que tenen en comú surti a Instagram, i això ell per ell és una línia vermella, no? No vol de cap manera, perquè crec que una vegada es va enfadar molt perquè la Elena Tablada va treure una foto de la nena que tenen en comú, i aquí en aquest cas, no?, tant
1: sí,
0: la Paula Echevarría com a...
1: Sí,
0: és més
1: tampoc han abusat de treure-la. O sigui,
0: correcte.
1: Jo crec que és una relació amb els mitjans normal.
0: Sí.
1: I també hem de destacar el bon rotllo que tenen entre ells. S'han fet les fotos amb la nena...
0: Que no sé si sempre va ser així, eh?
1: Jo segurament que això és un procés, no? Clar. Quan es van divorciar va ser, clar, quan trenques amb una persona pues, que t'has estimat, és complicat, no? Però bueno, que es nota que han volgut fer-se les fotos junts amb la nena.
2: Quina edat té la nena aquesta?
1: 18.
2: Ah, 18 anys.
1: Sí, sí, s'acaba de graduar ara mateix i bueno, és molt guapa la nena, jo la veig molt guapa. S'assembla a ella, però també té alguna cosa d'ell, eh?
0: Sí.
1: Jo la veig, no sé...
2: Sí, és una barreja.
0: No sé si això també és per aquesta nena com una porta d'entrada, si vols ser influencer, perquè ara sembla que totes les filles dels famosos volen ser influencers, és una cosa puntual...
1: Bueno, i unes altres escriuen.
0: Sí.
2: Ah, sí? Qui escriu?
1: L'Alejandra Rubio, que ha escrit un llibre i està fent tota la presentació del llibre. I sí.
0: A mi em va sorprendre que aquest llibre no estigués a punt per Sant Jordi, perquè si hagués vingut a Barcelona, jo crec que... Hagués tingut cua de fans, eh?
1: Tu hagués anat a comprar el llibre de l'Alejandra
0: Rubio? No, jo no hi hagués anat, però ja segur que hi hagués anat gent.
2: Tot té el seu públic,
0: eh? Té
2: el seu públic,
0: I tant. Va, anem a la portada de setmana, Cuca?
1: Vinga, anem-hi.
0: Vinga, va. Doncs,
1: anem-hi, que tenim feina, eh, avui?
0: Sí, en portada tenim a la Kate Middleton i després també en finestreta la graduació del que acabem de parlar, de la filla de la Paula Echevarría i el David Bustamante. Després a setmana continuen parlant de l'estat de salut de la Tita Thyssen.
2: Encara?
0: Sí, perquè...
2: Parlàvem la setmana passada.
0: Ha tingut una recaiguda, però com que ara està a la seva casa de Sant Feliu de Guíxols, s'està tractant allà, i el seu fill, el Borja, l'ha anat a veure allà, però està una mica patxutxita. I a la portada d'Hola tenim l'aniversari de Marta Sánchez, que ha fet 60 anys, podem dir Puerto de lo Alto?
1: Bueno, està guapíssima.
0: Jo
1: és que trobo que 60 anys, però molt ben portats, eh?
0: I a ben part, cuidats.
1: Sí, que es cuida, perquè ella és molt coqueta.
0: Clar.
1: Sí, però està
2: però
1: bé.
2: Humida,
1: no és allò operada... A mi és d'aquests personatges que estan operats o retocats, que m'agrada.
0: Que van a un bon, bon professional. Molt bé.
2: O segurament perquè tampoc no ha abusat.
1: No sé, aviam, sempre ha tingut un cos i ha sigut guapíssima. O sigui, també la genètica perdura, no? O sigui,
2: que l'oceà li deu costar.
1: Sí. A part, quan jo l'he vist en algun...

0: en algun programa i és com que està molt pendent del seu estilisme, sempre està retocant-se el maquillatge, vull dir que és una dona que es cuida i que li agrada cuidar-se.
1: Todo por la audiencia.
0: Sí, sí.
2: I després, en finestreta, a banda de fotografies de l'aniversari de la Marta Sánchez, que veiem, per exemple, entre els convidats, veig aquí Mario Vaquerizo, no sé, altres així convidats, veig aquí, a banda de graduació, moltes comunions, i ara comencen els casaments, i veig aquí batejos, aquí la primera comunió d'això del fill del Carlos Baute... la seva dona, vaja.
0: Comunions que semblen casaments, també, eh?
2: Sí.
0: Perquè, mare meva...
2: Si no fos per aquesta portada de la Marta Sánchez, a mi Hola em sembla molt avorrida aquesta setmana.
0: És que Hola últimament no s'ho curra gaire, eh?
1: Hola?
0: Sí.
2: Hola i adiós.
0: Ho hem comentat alguna vegada, perquè últimament aquestes fotos que vam dir un dia de la Casa Real, bueno, de l'Emèrito, i les seves filles van treure una foto, jo vaig pensar, és que li treu... glamour a la revista, això.
2: Yeah.
0: No sé, bueno.
2: Sí.
0: Hola, si ens escoltes, per favor, vigila.
2: Per favor, sí. Va, Cuca, que has dit, hem d'anar per feina perquè tenim teca.
0: Uau, avui tenim molta teca de premis.
2: Explica'ns.
1: Quins premis?
0: Una setmana de premis i de gales que és superflipant. Vam tenir els premis RAC 105, fa ara dos dies, i bueno, la sisena edició d'aquests premis que va omplir el Teatre Victòria, una nit pues, com som uns premis, molt enèrgica i molta música. El gran triomfador va ser el Nil Moliner, que es va endur els premis a millor artista i millor cançó, Por tu cuerpo en Braille, convertir-se pues, això en el nom més celebrat de la gala. La MEM també va arrencar molt fort perquè el John Dausà va fer una entrada brutal, espectacular, interpretant Welcome to my party. Doncs clar, que a partir d'aquí ja tothom bueno, es va
1: a la festa, clar, tothom es va afegir.
0: Llavors
1: no?
0: Es va, bueno, van veure cares com Maria Jaume, Mamaduixa, Naina, Siderland, Banda Neon i Ginestà, que aquests van recollir el premi a la cançó més radiada per tot el que ens queda. Els Figaflaues també van guanyar el premi a millor videoclip per La Fresca, el més vist en català aquest 2025 passat, i mentre que La Fumiga va rebre el premi a millor directe en plena gira de comiat. O sigui que molts premis, bueno, com veieu, molta força per la música en català, molta vibra, i de fet van tenir també premi honorífic els Búhos. També tenim un àudio que ens ha enviat la Mar Puga, era una de les presentadores de l'esdeveniment. Si voleu, l'escoltem.
3: Bon dia, Cor i Fava de Cugat Media. Aquí Mar Puga, presentadora dels premis RAC 105, juntament amb l'Ernest Codina. Dic que estic amb ressaca emocional, feliç, va ser una gala increïble, va anar tot rodat, vam tenir artistes brutals, el públic molt entregat. Jo m'estrenava, en aquest cas, com a presentadora, i la veritat que va ser un honor fer el relleu a Mònica Usart, que ho va deixar el llistó molt alt, i copresentar amb l'Ernest, que tenim una química molt xula, i la veritat que ens vam passar en gran. Així que res, us envio un petonet, us animo a escoltar música en català, que és, si, sens dubte, la millor, i escoltar també RAC 105, ja que estem. Un petonàs.
1: Tu vas anar als premis?
0: No, jo aquests no, però la conec. Tinc el privilegi d'haver treballat amb ella, perquè realment és una professional de peus a cap. És una noia que bueno, porta ja un temps i està com ha dit ella, s'estrenava com a presentadora. Ho va fer espectacular. Jo ho he vist a xarxes, ho he pogut veure... Bueno, he parlat amb ella, m'ha explicat que ha tingut molta emoció, que ha sigut un moment molt emocionant, i, de fet, m'ha tornat a dir que reivindicar el recolzament a la música en català, escoltar la ràdio i escoltar també Cugat Media.
1: Això. És que ja fa un temps que està molt bé la música en català. Eh?
0: Sí,
1: ja portem uns anys que tenim grups...
2: Uns anys, i fa molts anys, a veure, no ens oblidem... Clar, ara la gent jove escolta aquests grups, però no ens oblidem d'un Sopa de Cabra, un Sau,
1: un Laxambusto,
2: un Sang Traït, un Laxambusto...
0: Però es continuen escoltant, eh?
1: Sí.
0: Ara fa uns dies es va fer un tribut a Sau.
2: Clar.
0: I, bueno, ho van patar, eh?
2: I tant.
0: O sigui que hem de dir que la música està més viva que... La música en català està més viva que mai.
2: Sí.
0: Doncs aquests premis han sigut uns premis molt, pues, molt... Jo crec que la gala va ser molt xula. Jo no vaig tenir la sort d'estar, però el que he pogut veure i m'han comentat, va ser una gala, una gran gala. I després passem també que hi ha hagut una altra edició dels People in Red, que són uns, com, no són premis, això ja és una gala, que és per recaptar fons per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
2: Que són, és la gala que impulsa des de fa molts anys el doctor Bonaventura Clotet,
1: el pare dels actors.
2: Sí. O, en tot cas, els actors són fills del metge.
0: Però clar, és que... Ja. Això ja es posa per davant a qui és més famós que l'altre,
1: bueno, tots són,
0: no?
1: Famosos.
2: Tots.
1: Bueno, però... D'aquí no sabem res de la mare, no? O, bueno, no ho sé.
2: No ho
1: si
2: sé.
1: És,
2: no
1: si
2: ho sé, ara.
1: Popular, no tinc ni idea.
0: I la jove, la seva jove, és la Natàlia...
2: La Natàlia Sánchez, també. Que quan era petita es va donar a conèixer perquè era una de les protagonistes de Los Serrano. Sí. La dona...
0: que tota la família, tota la família és una família de famosos.
2: I el Marc Clotet havia estat molts anys amb l'actriu cubana, la
0: Verbeke, no.
2: No, l'actriu cubana...
0: Aquella moreneta,
2: sí.
0: Amb aquella Arrissat.
2: No, Arrissat, no, Lliz, ajudeu-me.
0: No sé de qui parles.
2: Que se l'ha fotografiat amb el Tom Cruise últimament, ho vam estar...
0: L'Anna de Armas.
2: L'Anna de Armas.
0: Vale,
2: el Marc Clotet va estar molts anys amb l'Anna de Armas.
0: Això no ho sabia.
2: Sí. Va estar molts anys.
1: Sembla la perruqueria, això, avui.
0: Veus, el Cori Fava de l'Ucabal? Sí, és que ja t'ho dic. Doncs va ser una gala que es va fer en l'espectacular EPNAC i bueno, molts famosos. Va estar presentada per Sílvia Abril i la Tònia Costa, que saps que elles havien fet un podcast fa un temps juntes, bueno,
2: sí.
0: I tenen molt bona relació.
2: Sí,
0: es nota,
2: sempre diuen que són molt amigues.
0: Es nota que hi ha... Llavors, l'edició d'aquest any ha sigut estrenar el Premi Solidari People in Red, que ha reconegut a l'Eduardo Casanova, l'actor, perquè diuen, bueno, que ha visibilitzat molt el que és el VIH.
2: Sí, perquè ara fa uns mesos va dir que el tenia arran de la promoció de la seva sèrie Sidosa, i llavors ell va aprofitar per dir que ell tenia VIH. És que era molt jovenet, eh?
0: Sí.
2: A més, el va agafar de molt jovenet.
0: També hem vist cares d'aquí, de la
2: i
0: ciutat,
2: tant.
0: Àlex Corretja, Martina Klein...
2: Ah, sí?
0: Sí, van estar també... Bueno, tenen molta presència. L'any passat crec que van ser ells els presentadors de l'edició del 2025. Sí, sí. I llavors també van acabar amb una superfesta per tot l'alto, que no... I, Si no hi ha disjockey, no hi ha festa.
1: Clar. I qui va ser el disjockey?
0: El Manel Veí i el Fede Sardà. Que el Fede Sardà, com sabeu, ja ha deixat de ser... Ja han traspassat el Ludegas, ho sabeu, no? Que això ja... La sala Ludegas ja ha passat a unes altres mans i doncs, bueno, jo crec que ara s'ho està passant d'allò més bé. I això que aquest home s'ho deu haver passat molt bé.
2: Però ara està gaudint ja de la seva jubilació daurada, podríem dir,
0: podríem
2: perquè no deu haver fet diners, aquest home.
0: Exacte, sí, sí.
2: Escolteu, parlant de música, aquesta setmana...
1: Més música.
2: Sí.
0: Ens hem deixat els premis crit, que vaig estar jo ahir.
2: Ah, val, doncs explica'ns.
0: Ostres, mira, és que el més recent i m'oblido. Ja tinc memòria de peix. Doncs els premis crit es van celebrar ahir dijous a la nit al Teatre Coliseum, allà entre Rambla Catalunya, per allà, aquest teatre que és tan espectacular.
2: Sí.
0: Doncs van ser uns premis brutals. Diuen que són literalment els Goya dels creadors catalans, del contingut en català.
2: I em sembla bé, Cuca, que sigui, com tu dius, no?, la festa dels creadors de contingut en català, perquè hi ha molts catalans a les xarxes socials però que fan contingut en castellà. Clar, tenim una Laura Escanes, una Dulceida, així, no?, com a noms més coneguts de les xarxes. I gairebé
1: busquen
2: mai.
1: Busquen més repercussió, no?, tenir
2: gairebé
1: més públic.
2: Mai.
0: Clar, el que passa que
2: parlen
0: és el que diu la Carme, que arriba més gent. Però jo també reivindico una cosa. I fer contingut variat amb els dos, amb les dues llengües, també està bé, no?
2: Però diuen, arribem a més gent, però també al mercat hi ha molts més creadors de contingut en castellà. Clar, també,
0: clar,
2: vull dir, de gent de parla catalana també hi ha molts milions de persones. Vull dir que aquesta excusa sempre de és que arribo a més gent...
0: No, hi ha molta gent, sempre, jo sempre, quan faig algun post o alguna història en català, a mi em segueix molta gent de diferents ciutats d'Espanya, perquè al final jo... Soc del
2: món.
0: Vengo del mundo diferente. I a molta gent li agrada quan et sent parlar en català. De fet, tinc una amiga, és de Còrdoba, que em diu, és que jo vull aprendre el català. Vull dir, doncs al final, mira, fan la intenció, no? O sigui que, per això dic que el variar una mica tampoc...
1: I escolta'm una cosa, al que anàvem, l'ambient d'aquests premis escrit, què?
0: Doncs molt jove, perquè clar, com diu la Eva, és el contingut en català s'està... S'està com imposant ara i ve molt de la mà de creadors de contingut molt joves.
2: Sí.
0: De fet, tenim aquí a Sant Cugat, a la Carla Clavera, sí, que fa sí, contingut en català.
2: I la seva mare, que no és tan jove, i també fa contingut també, i té moltes fans.
0: I també en català.
2: També en català. Sí, sí. La Bibi Book.
0: La Bibi Book és, està...
2: Que
0: està...
2: l'entrevistarem d'aquí unes setmanes. Tinc una companya que l'està perseguint per fer-li una entrevista.
0: Jo la vaig entrevistar fa un temps, també, i són tant mare com filla són maquíssimes. O sigui que ho fan molt bé, les dues, i ens encanten.
2: Doncs... Dit això, el que dèiem, parlant de música, estàvem parlant de la gala People in Red, ens hem anat als crits i tornem perquè aquesta setmana ha sigut protagonista l'Oreja de Van Gogh, perquè ha tornat als escenaris gairebé 20 anys després, no?, que Amaia Montero amb el grup trenqués la relació i ella comencés la seva carrera en solitari. I què ha passat? Doncs que aquesta setmana les xarxes socials, els mitjans, alguns fans han quedat molt decepcionats del concert que ha donat Amaia Montero, perquè consideren que no estava a l'alçada, desafinava, sí, algunes notes altes d'algunes cançons no arribava. Llavors, això què ha fet pensar? Doncs que aquesta setmana hi ha hagut un rumor de que arran d'aquest desastre, d'aquest retorn tan desastrós, Amaia Montero hauria decidit plegar. I ella mateixa, a les xarxes socials, en un post, perquè ara avui dia abans s'enviaven comunicats i ara penjant una foto i un text llarguíssim ja,
1: la ja
2: gent,
1: ho tenim.
2: La gent ja s'ha de donar per assabentada. Doncs Amaia Montero explicava, venia a dir que estava molt feliç, molt contenta d'aquest retorn i que no ho deixava. I ella explicava una anècdota que després d'aquests concerts que va fer a Bilbao, que va arrencar la gira allà, es va prendre uns dies de descans i que un amic la va trucar molt preocupat. Escolta, Maia, estàs bé? Perquè estàs veient totes les crítiques i estan dient que no tornaràs i que deixes la gira. I ella, el que ve a dir en aquest post i el que li va dir al seu amic és no, rotundament no, jo continuo amb la gira i estic molt feliç amb l'escalf del públic.
0: Quin artista no ha tingut un mal concert? Aviam.
2: I a més, quan arrenques...
1: A lo millor era un mal dia, simplement, no?
0: Sí, bueno, hi ha problemes de so. Mira, de fet, la Pantoja, a la seva gira, també ha tingut molts problemes de so i moltes... O sigui que tothom... Jo crec que li passa a tothom. Sí. També, una altra anècdota amb aquest tema és que la Leire Martínez està de gira, també, no sé si va ser a Mèxic, va coincidir quan la Amaia Montero sortia per primera vegada amb l'Oreja de Van Gogh, ella està de gira per allà i va coincidir pues, els dos concerts en el mateix moment, no? I va sortir per xarxes que la Leire Martínez, perdó, s'havia emocionat, o sigui, que estava com molt emocionada. Jo crec que encara està amb ganes de... O sigui, amb aquesta melancolia d'haver deixat l'Oreja de Van Gogh. No ho sé, és
2: una anècdota. Sabrem què va passar de veritat? No ho sé. La Leire Martínez en entrevistes ha parlat i ha parlat més extensament que el que vindria a ser els membres d'aquesta banda que no parlen mai. Però, vaja, jo tinc la sensació que no li han posat gens ni els fans, ni la crítica, no li han posat mai gens fàcil a la Leire Martínez. Escolta, anem a parlar fava de la setmana, que ens estan
0: tenim
2: ja...
0: Fava?
2: Ens estan,
0: fava,
2: ens estan
0: sí?
2: tocant i el crostó.
0: Tenim una fava i així de gran.
1: Sí. Ostres! A veure si no podem sortir de l'estudi.
2: La Cuca i jo hem decidit que la fava és per Omar Montes.
1: Què dius?
0: Per Omar Montes, sí. L'ha liat aquesta setmana.
2: Sí. Què ha fet? Veure, què ha fet?
0: Què ha fet? L'ha fet gorda.
2: Sí.
0: Fet gorda.
2: I mai millor dit. I la fava... Mira, rapidíssimament, Carme, ha sortit una noia a xarxes socials. És una noia coneguda, jo personalment no la coneixia.
0: Jo tampoc, jo no la coneixia.
2: Però és influencer, crec que té unes clíniques d'estètica. Doncs bé... Ha dit que està embarassada d'Omar Montes, que això vindria a ser una alegria si no fos perquè Omar Montes acaba de tenir un bebè amb la seva nòvia, amb una altra dona. És a dir...
1: Omar, què fas?
2: Què fas?
1: Què fas, Omar?
0: I a tot això s'ha sumat que la mare ha sortit... També,
2: la mare d'Omar Montes.
0: La mare d'Omar Montes amb les seves xarxes ha sortit dient «Ai, estic embarassada». I saps de qui? Del pare de Lamine Yamal.
1: Què dius?
0: Però que és mentida.
2: És mentida.
0: Aquesta família és molt rara.
1: Mira, és que veieu unes coses que de veritat...
2: Per això es mereix o no la fava, Carme?
0: Però jo crec que a l'Omar i tota la família...
1: Només faltava això.
2: Jo crec... I l'Omar va sortir l'altre dia a atendre els mitjans, crec que, no sé si amb una truita de patates i no sé qui els hi va donar per menjar, els mitjans amb ganes de preguntar-li, i ell fugint d'estudi tota
0: que,
2: l'estona.
0: Però és que fa un xou de cada vegada
2: que surt. És que fa un xou de cada cop.
1: Però a veure, aquest noi no es dedica a cantar?
2: No, ja ha fet el xou.
0: Ara ja fa xou.
2: Ja fa
0: bueno,
2: xou.
0: L'altre dia...
1: Doncs escolta, que es dediqui a cantar i ja
0: no
1: està.
0: No sé si va, heu vist a les seves xarxes també que va anar a un pàrquing d'un centre comercial i hi havia un gosset amb un cotxe sí. I va començar a cridar a seguretat. Bueno, i de fet ho ha gravat tot i ho ha penjat, clar.
2: Estratègia per no quedar com un poca vergonya.
0: A l'oblit, ja no? Està. Per no quedar a l'oblit.
2: Home.
1: Molt bé, noies. Escolta, em sembla que no heu deixat ningú indiferent, no? I a ningú sense donar-li una bona...
0: Títere sin cabeza.
1: Sí, sí. Una bona fava. Ho deixem aquí, no? Mm-hmm. Donem ja per instaurat el cap de setmana?
2: Sí.
1: Sí?
2: Vinga.
1: Doncs això. Que vagi molt bé. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat. A Cugat Mèdia.
3: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi. Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
4: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid, i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenchandre. Sabia perfectament on estava el Pidenchandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pidenchandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
5: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
6: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas Apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Crear un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eixairetiquilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
5: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
7: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un te i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu conte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora, i per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canviem el guió.
8: Si
5: Sisè curs, primer premi, Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
8: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No va passar res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
5: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
9: El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia, sóc l'Antonio, presentant els meus companys i companyes del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui estem aquí alumnes de IES U, que ja han vingut altres vegades, i alumnes d'Instrumental. Us presento l'equip, Txerno.
1: Hola, companys i companyes.
0: Absalom.
2: Hola, bon dia.
0: Karen.
3: Hola, com va?
0: Pablo.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Salva.
5: Com va?
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies.
1: Un diada molt especial al CFA Sant Cugat. Durant Sant Jordi a escola va gaudir de diferent activitat. Va decorar tot el passadís del centre. Va fotos los racos de lectura del tot alumne del centre. Ta a la matí con la tarda va compartir una lectura de buenas. Després dia una va fer una teatro a la Residencia Rosa y ya dos un curs de pastitos. Després tus junts va fer una volta el poble.
6: Instrumental 3-4 s'anima amb l'anglès. Aquest tercer trimestre introduint l'anglès a l'aula instrumental 3-4. Hem fet un bingo amb les lletres de l'abecedari i els números. Aquest alumne està molt preparat a l'aula 3-4. Hem començat amb l'obertura d'informació en el català. Hem tingut l'oportunitat de presentar diferents països mitjançant la digitalització i el català.
1: Voluntària del Palatareres. El alumne instrumental a 1-2 han vingut a la visita dels alumnes del batxillerat del cicle Plan Fareres i hi ha hagut una activitat transfacial de la jornada amb el supermercat, com són els noms de cadascun dels hamburguers, compres en hamburguers, botigues, llaunes, paquetes, ampolles. Va ser una gran abertura d'aprenents.
6: Experiment de química, IES-U. Els companys de IES-U al mòdul de física i química han realitzat un experiment de diferents densitats líquides, creant capes de diferents per veure clarament com funciona, una manera pràctica d'entre què passa i per què passa.
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Acomiadem els nostres companys i companyes que ens han presentat la secció de notícies. Gràcies, nois i noies, i donem la benvinguda a Salva, Karen i Pablo a la seva secció de coneixement.
3: Soc la Karen, benvingut i benvingudes. Avui a la secció de coneixement us volem explicar algunes curiositats sobre els nostres països d'origen, que han estat treballant a la classe de català. El primer país que us explicaré és Colòmbia, un país d'origen d'una de les nostres companyes.
4: Ei, sabies que Colòmbia és el segon país més biodivers del món? Només darrere de Brasil.
3: No en tenia ni idea. De debò, té tanta varietat.
5: Sí, de fet, ocupa el primer lloc en espècies d'orquídies i d'aus.
3: Quin impressionant. A més, crec que també té molta gent que parla castellà, oi?
4: Exacte. És el segon país amb més hispanoparlants del món després de Mèxic, amb més de 52 milions d'habitants.
5: Uau! He sent que el seu cafè és dels millors.
4: Així és. Colòmbia és famós per produir cafè arbitrà d'altíssima qualitat.
3: També em sembla increïble que tingui costes en dos oceans.
4: Sí, és l'únic país d'Amèrica del Sud amb més costes tant al Pacífic com al Carib.
5: Quin país tan complet! I això no és tot. La moneda oficial és el peso colombià.
3: Que bé!
4: Doncs et recomano que viatgis a la capital, que és Bogotà, que és un lloc preciós.
5: El segon país del que parlarem és el Marroc. Tenim molts companys a la classe que venen d'allà.
4: Sabies que la capital del Marroc, que és Rabat, i que la seva moneda oficial és el dirham marroquí?
5: Sí, és un estat situat al nord d'Àfrica, limitat amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i la mar Mediterrània al nord, i també amb Espanya a través de Ceuta i Melilla.
3: I encara més, limita amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. A més, va ser l'únic estat d'Àfrica que no va formar part de la Unió Africana durant molt de temps.
4: Uau, això és impressionant! Segons la seva Constitució, el Marroc és una monarquia constitucional parlamentària. El rei actual és Mohamed VI.
5: Pel que fa a la gastronomia, tenen plats molt aromàtics, com el tagine, el couscous amb espècies com el safra i el comí.
3: I una figura molt destacada és Ibu Batuta, un explorador que va viatjar més de 120 milions de quilòmetres durant gairebé 30 anys. És considerat un dels viatgers més grans de tot el temps.
4: Impressionant! El Marroc té molta més història i cultura del que pensava. Hola, jo en representació de l'Antonio, el nostre presentador d'avui, us explicarà unes curiositats sobre el seu país d'origen, Hondures. Hondures compta amb dues costes principals, una extensa franja al nord, al mar Carib, coneguda per les seves platges blanques, esculls de coral i cultura garifuna, i una costa més petita al sud del golf de Fonseca, a l'oceà Pacífic.
5: Que interessant! I què és el plat típic d'Hondures?
3: La balejada és un platet molt senzill però molt bo, preparat amb truita de farina de blat, montesa fregida amb crema.
5: Hosti, que bo! Si vol comprar-me una balejada, amb què pago?
4: La moneda d'Hondures és l'imperians, en l'honor de l'heroi l'imperià que amb la valentia va defensar el seu poble de la invasió espanyola.
5: També m'ha parlat de les cuevas de Taulabi.
3: Són impressionants. Estan a Comayagua i es va descobrir en 1969. Estan reconegudes com el monument natural i ofereixen recorreguts subterranis, normalment obert de 8 a 4 de la tarda.
5: Parcet, coneixes Luis Palma?
4: Sí, és un futbolista hondureny amb una carrera internacional a Europa. Actualment juga al Celtic Football Club. Per últim, us parlarem sobre el Perú. Un dels nostres companys és d'allà i és un país molt interessant. Al Perú trobem una de les 7 meravelles del món modern, el Machu Picchu, situada a 2.430 metres d'altitud.
3: El gos viringo, o gos sense pèl del Perú, és una raça mil·lenària que fa més de 3.000 anys, considerada patrimoni cultural peruà. Quin és el plat típic de Perú?
4: El ceviche peruà és un plat emblemàtic reconegut com el patrimoni cultural de la nació, preparat amb peix cru marinat en suc de llimona, ají, ceba i sal. Tradicionalment serveix en fresc amb camote, xoclo i pasta, reflectint una herència mil·lenària des de la cultura mochicha.
5: Per últim, en cacola és una beguda gasosa peruana. Té un sabor dolç i un color groc daurant. El principal ingredient és la planta herba Luisa. Encara que la seva fórmula es guarda en absoluta reserva industrial.
0: Moltes gràcies, companys, per totes aquestes curiositats. Dono pas a Absalom, l'encarregat de la sessió de música. Us deixo en bones mans.

0: hace falta personas que...
1: Obriu les portes, charango. Us hem preparat un repertori genial. Per empezar, la cançó Obriu les portes de charango, aquesta cançó és un himne a l'esperança, la solidaritat i l'acollida. Parla sobretot de la necessitat d'obrir-se als altres i de construir un món més just i humà. El missatge central és que ningú hauria de quedar fora i que entre tots podem fer una societat millor. Sí, deixem enrere la por i l'egoisme.

La tierra del olvido, Carlos Vives. La següent cançó que hem escollit és La tierra del olvido, de Carlos Vives. La cançó tracta, sobretot, de la nostàlgia per la terra d'origen i de la connexió amb les arrels. Els cantants parlen de Colòmbia, descrivint els paisatges i transmeten com enyoren aquest lloc quan es juny la terra de l'olvid. No vol dir que s'hagi oblidat, sinó al contrari. És un lloc que sempre queda dins seu, encara que el temps passi o la distància sigui gran.

Des de West Virginia, muntanyes, rius i camins rurals, i sent una connexió molt forta en aquell lloc, en aquell entorn. A mesura que avança la cançó, expressa com enyora aquell lloc i com voldria tornar, perquè és on se sent realment en pau i on pertany. Fent el seu aire.

reste content que tot va bé. Diu que està content que tot va bé.

0: Luciana i els camps de cotó, amics de les arts. Per acabar, us presentem aquesta cançó mítica dels amics de les arts. Parla sobre l'altra cara d'un procés migratori, cercant la llibertat. En aquesta carta d'un fill als seus pares, parlant-li d'un germà que va marxar i amb el que manté contacte, malgrat que ell no els hi explica les novetats i com sent una manera d'evidenciar que les coses no sempre surten com un creu, però l'esperança és que tot acabi trobant el seu lloc.
1: Això és TEM Instrumental 3-4, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Absaló, així com els altres col·laboradors, tornem al llum amb més històries. Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: Feres ferotges.
3: Un bon dia, un os passejava pel bosc i es va trobar un nen que semblava preocupat, assegut a la soca d'un arbre.
4: Què et passa?
3: Preguntar l'os.

0: M'he perdut i tinc un problema molt gros.
1: Somicament.
2: I ara, com és això?
1: Interessar-los.
0: Perquè la mama m'ha dit que mai no entri al bosc, però ho he fet i ara m'he perdut.
1: Respongué el nen.
2: No t'amoïnis, ara mateix t'ensenyaré com sortir. Saps, el bosc no és tan dolent.
1: Digue-los tot rient.
0: Que sí, la mama diu que el bosc està ple de feres ferotges.
1: Assegura el nen.
2: Què dius ara?
1: Exclamar-los.
2: De veritat? I com són?
0: Són totes peludes i s'amaguen en la foscor. Llavors es llancen damunt teu i se't mengen.
1: Afirma el nen.
2: Apa, i saps si també cruspeixen ossos?
1: Pregunta-los tot nerviós.
0: I tant, s'ho cruspeixen tot.
1: Assegura el nen. L'os va mirar tot poruc les ombres que hi havia entre els arbres.
2: Serà millor que marxem.
1: Digué. No havien anat gaire lluny quan es van trobar un elefant que estava berenant.
3: Voleu un plàtan?
1: Preguntà l'elefant.
2: Serà millor que vagis amb compte, elefant. Aquest nen m'ha dit que hi ha feres ferotges deixades anar pel bosc.
1: Avisa-los.
3: Quin horror!
1: Exclama l'elefant deixant caure el seu plàtan.
3: I són molt salvatges?
0: Són les feres més salvatges del món. Són tan grosses que et poden trepitjar i aixafar-te només fent així.
1: Explica el nen, tot aixecant el peu i fent una patada a terra.
3: Què dius ara? Però també poden aixafar un elefant?
1: Pregunta l'elefant.
0: En un tres i no res.
1: Respongué el nen.
3: Caram!
1: S'espantà l'elefant.
3: No us fa res que vinguin vosaltres, oi?
1: I de seguida tots tres van avançar amb compte pel bosc. Al cap de poca estona van trobar un lleó prenent el sol en una roca.
4: Quedeu-vos a prendre el sol,
1: digué el lleó movent tot mandrós la cua.
2: Val més que no, és que no saps que hi ha feres ferotges al bosc?
1: Digué-los.
4: De veritat?
1: Em passa saliva el lleó.
4: I són molt ferotges?
0: Són les més ferotges de totes. Tenen les urpes esmolades, les dents llargues i et poden arrencar el cap d'un mos en un tres i no res.
1: Afirmà el nen.
3: Ai!
1: Va cridar el lleó.
4: Però això no ho poden fer un lleó, oi que no?
0: Em sembla que allò que els agrada més és menjar lleons.
1: Respongué el nen.
3: Oh, ajudeu-me.
1: Somicà el lleó amb els pèls de la seva crinera de punta.
4: No us fa res que vinguin vosaltres, oi?
1: Així que van seguir avançant de puntetes pel bosc. I aviat es van trobar un cocodril i un llop i una pitó. A poc es va fer fosc.
0: Quan es fa de nit, totes les feres ferotges surten a caçar.
1: Va dir fluixet el nen. Just llavors va sentir una remor, com el soroll dels passos forts que fa una fera terrible caminant entre els matolls. I van veure una llum que feia pampallugues entre els troncs dels arbres com un gran ull brillant. I llavors van sentir un bram salvatge que va ressonar per tot el bosc. Tots van córrer. Cames, ajudeu-me! Bé, tret del nen, que era el més valent. Va avançar amb compte i el que va veure no era una fera ferotge, era una cosa molt pitjor. Era una mama ferotge!
5: Joan, Joan!
1: Rugí la mare.
5: Es pot saber on ets, entremaliat? Ah, ets aquí.
1: Sospirà.
5: Que no t'he dit mil vegades que no entris al bosc? Que no t'he dit que el bosc és ple de feres ferotges?
0: Però mama, jo no he vist cap fera ferotge.
1: Conte contat, aquest conte s'ha acabat.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a una setmana més a Menja't la vida. Com va la vida? Com estàs?
2: Hola, què tal? Doncs bé, aquí amb la boireta de Lleida.
1: Ja ha arribat. Li ha costat, eh? Li ha costat, perquè fins ara, déu-n'hi-do, la primavera llarga, sí, o tardor llarga, sí, que hem tingut. Avui estàs contenta també perquè hi ha una nova regulació. Una regulació, sí, no?, que a més l'havies parlat tu en moltes ocasions, que és el menjar als hospitals.
2: Doncs sí, el Ministeri de Consum vol regular el que es pot vendre a les màquines de vending dels hospitals i de les residències. I aquesta nova proposta pretén garantir que almenys el 80% dels productes que hi trobem siguin saludables. I què vol dir això de saludables?
1: Què vol dir? Sí, sí. A veure.
2: Doncs que es prioritzaran opcions com fruits secs, aigua, iogurts sense sucres, afegits, fruits secs, els fruits secs baixos amb sal o naturals, begudes vegetals o làctics sense sucre. Llavors, tot això el que farà és desplaçar productes habituals com la bruixeria industrial, els refrescos ensucrats, les patates fregides o els snacks que trobem o que encara trobem amb molta quantitat de greixos i sal. També es contempla la instal·lació de fonts d'aigua potable gratuïta i l'eliminació d'aliments ultraprocessats dels menús infantils. Però això en parlem en una altra secció, en un altre dia. Llavors, el que el govern considera és que els centres sanitaris, i jo això ho celebro, no poden oferir aliments nocius per comoditat o per l'hàbit, no? Perquè s'ha fet tota la vida o perquè ja portem molts anys fer-ho, sinó que doncs, han de ser exemples d'entorns saludables, no? I que doncs, on sigui més fàcil triar bé. I per què deia que ho celebro, Piri? Perquè a vegades n'hem parlat, no? Que moltes vegades hem d'acompanyar amb una persona malalta a l'hospital. I, per tant, l'únic que trobem moltes vegades per poder menjar en aquell moment que estem acompanyant són aliments que no són saludables i que, per tant, doncs, primer no ens ajuden a triar bé i després que, al final, doncs, són opcions que potser jo mateixa, per exemple, no m'agradaria menjar, no? O sigui, no voldria triar. Llavors, no és només una qüestió de salut, sinó també és un dret a la salut, no? Que ningú s'hauria de veure obligat a menjar malament quan acompanya un pacient o quan treballa en un hospital. Per tant, doncs, que el govern consideri que els centres sanitaris no poden oferir aliments nocius per aquesta comoditat o aquest hàbit, no? Doncs és per celebrar, que hi han d'haver exemples d'entorns saludables. Un hospital ha de ser un exemple d'un entorn saludable on sigui més fàcil triar doncs, això, aliments que siguin més saludables per a la nostra salut.
1: De tota manera, hi ha coses bàsiques, com ara l'aigua, que això ja la restauració s'havia aconseguit, tot i que encara, com a mínim a Catalunya, demanem poc el got d'aigua i comprem molt l'ampolla, no? I ens haurien de servir aigua a tot arreu, això. Evidentment, als hospitals també, o encara més?
2: De la mateixa forma, no? I sí que és cert, Pili, que ara que has dit això, i no és una dada amb evidència, però sí que és cert que quan nosaltres sortim, jo surto a menjar fora, i sí que és cert que aquí a Catalunya doncs veig les ampolles d'aigua, i de fet, també, o sigui, quan tu demanes aigua, directament et porten l'ampolla. En canvi, he estat fora de Catalunya aquests mesos i quan demanes aigua, directament et porten la gerra d'aigua, no? O el got d'aigua. Vull dir que està més normalitzat, la gent ho demana més, però també dins dels establiments també està molt més normalitzat que quan te demanen aigua estàs demanant la gerra d'aigua.
1: Exacte. Sí, sí, jo també ho he dit perquè ho he comprovat, no? Que segons quins llocs de l'estat espanyol, no, és no, com vas a comprar una ampolleta d'aigua? Demana-la, no?
2: Exacte.
1: I això ja,
2: doncs aquí
1: hi haurà fons.
2: És el mateix. Sí. Exacte. La proposta és que hi hagi fonts, no? I que si tu vols prendre aigua, doncs que puguis anar a la font i beure aigua, no? De forma gratuïta i accessible per a totes les persones que hagin d'estar allà. Recordem que està a l'hospital, doncs moltes vegades no... Dic moltes vegades perquè a vegades podem estar acompanyant un naixement, no? Però la gran majoria de vegades no és una situació agradable, no és una situació en la que vulguem estar i si a més doncs, no tenim aquest menjar més saludable accessible o no tenim aigua accessible, doncs pot complicar encara més la situació.
1: Doncs, per tant, una bona notícia a celebrar. Suposo que encara queda molt recorregut, perquè també, parlant d'hospitals, alguna vegada també t'hem sentit que hi hauria d'haver altres tipus d'esmorzars als hospitals, no? I que encara hi ha camí per recórrer.
2: Sí, tot i que en parlarem en una propera secció, Pili, perquè també s'han fet propostes per canviar els menús dels hospitals i les residències. Per tant, són passos. Són passos que ens poden semblar petits, però que de veritat us dic, i jo ho celebro, o sigui, com a dietista nutricionista i com a ciutadana, no? O sigui, que en algun moment m'ha tocat estar en un hospital i que probablement doncs, al llarg de la meva vida m'hi toqui, ja està, doncs ho celebro, no? Poder dir adeu a aquestes màquines plenes de llavinadures, de brioixos, no? De brioixeria industrial ensucrada als hospitals i donar la benvinguda amb aquestes opcions més sanes i més coherents amb l'entorn on ens trobem, perquè al final doncs, que en un entorn on s'ha de promoure la salut doncs ens trobem aquests aliments que no són tan nutritius, quin és el missatge que ens està donant això, no? I d'altra banda, tot el contrari, si jo vaig a un entorn doncs, on s'ha de promoure la salut, em trobo una opció d'una alimentació més nutritiva, més saludable, doncs el missatge cap a la població, encara que ens sembli que no, és molt gran.
1: Doncs un altre missatge que volem donar nosaltres és que entrin al teu Instagram perquè trobaran ja el calendari d'advent familiar de la segona setmana, per tant, sí. Amb un munt d'idees xules que trobaran directament al teu Instagram. Que no només...
2: Sí, i que a més, sí Pili, perdona, que vull dir que no és un calendari d'advent d'aquells que moltes vegades ens proposen com algo impossible de fer, no? És un calendari totalment realista per poder anar fent canvis a la nostra alimentació i que encara que no el pugueu fer, guardeu-vos la publicació perquè és que és un calendari que el podeu fer durant tot l'any per millorar l'alimentació i la relació amb l'alimentació amb els vostres fills i filles.
1: Exacte, això volia dir, perquè també hi ha moltes coses que són de jugar amb la família i amb l'alimentació, no? Que al final fer-ho gamificat, que es diu ara. Sí. No, aconseguir que els hàbits entrin...
2: Molt bé, mira, no havia pensat, però sí. Mira, em posaré opcions de gamificació per poder millorar l'alimentació.
1: A través del, no? dels moments lúdics, a través del somriure i no a través del crit. Que de vegades també fem les mames i els papers, sí, però
2: no hauria de ser l'habitual.
1: Doncs Naila Martínez, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més, t'enviem una abraçada molt molt gran i anem ràpidament al teu Instagram a seguir-te si encara no ho fem amb my-nutritionist i a trobar aquestes idees del calendari d'advent. Un petó gran.
2: Una abraçada gegant, adeu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments s'està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan en tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant, van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir "no acabem el curs", "més salaris, més ràtios, més recursos". La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I, de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
3: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
1: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I avui, dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior, ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon divendres 15 de maig de 2026, això és l'En Joc.
0: En Joc. Amb Martí González.

Divendres 15 de maig, com cada divendres amb la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana. Molt futbol, la final de la Copa de la Reina, que juga demà a Gran Canària, Barça, Atlètic de Madrid, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina amb el Girona i l'Espanyol depenent d'ells mateixos tots dos, un nàstic a Europa, demà al nou estadi que pot ser dramàtic, play-off d'ascens a primera federació amb el Reus Redis i a la segona federació masculina, amb les semifinals catalanes, l'anada, que juga diumenge, i el desenllaç demà també de la Lliga Elite de Futbol, amb l'última jornada. I també tindrem bàsquet i motor amb el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, de casa nostra, que ja s'està disputant al circuit de Montmeló. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions, la de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar a una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat a la sortida d'un córner i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge només sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixaria Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha el Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats tampoc València i Sevilla, que en tenen 43.
0: Farem, evidentment, la prèvia d'aquesta penúltima jornada de la Lliga a Primera Divisió, que juga en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça jugarà ja més tard contra el Betis, en aquest cas al Camp Nou, ja sense res en joc. En bàsquet, victòria important de la penya per pràcticament assegurar-se el play-off a la Lliga CB.
1: Els verdinegres van superar per un clar 101-79 el Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. I continuen 600, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'antepenúltima, amb un Breogán Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que com el Girona ja té la permanència assegurada i en aquest cas en rebrà el Saragossa, l'equip que marca la permanència empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada del vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid, i el Lleida rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, encara en bàsquet, el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç de la temporada aquest matí.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón a 6:15, en Benvibre, Vigues i Riells, i a les 8 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, encara en hoquei patins, demà arrenquen els play-offs pel títol de la Hoquei Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits. A 5:15 de la tarda, Barça-Noia. A 6:00, Liceu-Lleida. I a 7:15, el Calafell-Reus. Diumenge jugarà l'Igualada-Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: En waterpolo, demà 3 equips catalans buscaran una plaça a la Final Four de la Champions femenina.
1: El primer en entrar en acció és el vigent campió, el Sant Andreu, que haurà de guanyar a Grècia la piscina del Buliagmeni a partir de les 2, després de l'empat a 11 de l'anada a la capital catalana. El qui ho té més complicat a priori és el Sabadell, que ha de remuntar 5 gols també a Grècia contra Olympiacos després d'haver perdut 12-17 a l'anada, mentre que el Mataró defensarà a Roma 4 gols d'avantatge de l'anada, que va acabar 13-9.
0: També demà, per cert, encara en waterpolo, Catalunya i Barceloneta miraran de classificar-se per la final, en aquest cas de l'Eurocup femenina.
1: Per fer-ho, el Catalunya haurà de guanyar a Hongria contra el Mana, amb qui va empatar a 13 en l'anada. També va empatar en el partit d'anada a casa el Barceloneta, que buscarà la victòria a Itàlia a la piscina del Trieste.
0: I un últim punt amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gennantonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i també la Vertical Montserrat.
1: Doncs sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per a la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEF entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs en Bíscola. L'altra semifinal que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això ho tindrem demà i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina. En exclusiva la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya preferent. A 2:15 del migdia, la femenina, i a les 6 de la tarda, la masculina. I finalment, futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona, i a les 6 de la tarda, el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, ho estan fent ara, on demà a partir de les 9 de la nit s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa de la Reina. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa per al Barça, tercera consecutiva, després que recordem el 2023 una alineació indeguda a vuitens de final les eliminés. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat en 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem una de les jugadores que debuta pel Barça en una final, la jove migcampista Clara Serra Jordi.
1: Bueno, al final superagraïda per totes les oportunitats que se m'han donat i sobretot amb moltes ganes d'aquests dos últims partits, que crec que la meva primera temporada al primer equip, si els guanyem, serà perfecta, però bueno, ja molt contenta per tot el que he viscut i bueno, ara a tope per aquests dos títols. Crec que estic envoltada de les millors persones i jugadores i crec que m'ajuden molt en aquests partits, ens ajuden molt a les petites. Com elles ja han tingut més experiència, doncs es nota i sí que estan molt motivades i sí que ens transmeten aquesta motivació.
0: Demà a les 9 de la nit hora catalana aquesta final de la Copa entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23, recordem, a Oslo, a Noruega, el Barça competirà en una final de nou pel gran títol europeu, el de la Champions. Serà a les 6 de la tarda en aquell cas contra el Lió de Jonathan Giraldez. En categoria masculina continua l'espectacular lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona encara depèn d'ell mateix, tot i ahir no passar de l'empat a un a casa contra la Reial Societat. El conjunt gironí va fer un bon partit, va dominar i va tenir ocasions suficients com per guanyar, però no hi va haver manera de fet, els bascos es van avançar amb un gol a la sortida d'un corna, obra de Jon Martín, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va tornar a jugar infiltrat, en aquest cas tota la segona meitat, qui va fer el gol de l'empat, rematant una centrada d'Arnau. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins, que van fer el millor partit de les darreres jornades, van aconseguir dominar el conjunt basc, generant ocasions, però amb poca efectivitat. A la mitja hora de joc, però, i mitjançant un córner, Jon Martín posava el 0-1, que encenia totes les alarmes. No va ser fins a la segona part que, amb Estuani ja al camp, els gironins van aconseguir igualar el marcador al minut 66. A partir d'aquí, el Girona va seguir intentant, però amb falta d'encert de cara a porteria. Mitchell, a l'acabar el partit, es mostrava convençut de les opcions del Girona pels dos partits que queden.
3: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important, i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
2: Al final, un empat que fa que els gironins surtin de les posicions de descens i depenguin d'ells mateixos, però amb el repte d'anar al Metropolitano a sumar per intentar tancar-ho a Montilivi en l'última jornada contra l'Elx.
0: Gràcies, Pau. El Girona suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que Elx, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem el València i el Sevilla, que tenen 43, i Espanyol i Osasuna, que tenen 42. I, de fet, s'enfronten entre ells a Pamplona aquest diumenge. D'entre aquests 9 equips sortiran els dos que acompanyaran l'Oviedo a segona, després que ahir certifiquessin la permanència matemàticament ja Athletic Club de Bilbao i Rayo Vallecano. Diumenge a les 7 de la tarda, penúltima jornada, l'Atlètic de Madrid-Girona al Metropolitano, Osasuna Espanyol al Sadar, el Barça rebà diumenge, però a partir d'un quart de 10 de la nit, ja sense res en joc, al Betis. Més futbol, demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se la permanència i l'Europa al play-off d'ascens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no esperava trobar-se en aquesta situació penúltima jornada. En zona de descens hi ha 2 punts de la permanència. Escoltem el seu entrenador, Pablo Alfaro.
4: Entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de Tarragona, el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que ante otro aquí jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital, es el último partido en nuestro estadio, en el estadio, queremos y debemos dar la versión de local y lógicamente digo, es de esos días bonitos, esas noches bonitas de fútbol, dos creo que buenos equipos, el Europa con mucha historia detrás y con un presente muy bonito, nosotros ahora con un presente más rabioso, pero que tenemos, que yo soy consciente de que lo podemos dar la vuelta, aunque ya quede poco.
0: Demà a les 9 de la nit aquest Nàstic a Europa, en una jornada que juga en horari unificat. El Sabadell segon a un punt de l'Eldense rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de l'ascens directe a segona ben possible. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el centre d'esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
6: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centrados a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
5: S'han superat amb escreix les 3.000 localitats venudes per demà a la nova Creu Alta i l'expectació és màxima. Es podria registrar la millor entrada de la temporada y de los últimos años.
6: Una de las cosas que queríamos a principio de temporada, poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo, las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
5: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. També demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del playoff per pujar aquesta primera federació masculina. Els reusencs, enmig dels recursos per la sanció imposada que obligarà en principi a tancar l'estadi municipal, estan obligats a guanyar demà a Ourense, si volen ser en aquesta final, després de l'empat a 0 de l'anada a Reus. I parant de playoffs, diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas en les semifinals de la fase catalana. A la tarda s'enfrontaran Vilanova i Cornellà a les 6 i al migdia a l'Hospitalet Badalona, en dos partits que podrem seguir tots dos a l'Enjoc TV. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
7: Bon dia. El Badalona comença la seva aventura en el playoff d'ascens amb el partit d'anada de la primera eliminatòria. Els escapulats visitaran el camp de l'Hospitalet en un duel amb pronòstic molt igualat. I és que es preveuen dos enfrontaments frenètics entre Ospi i Badalona. El Badalona, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat. Però el duel contra el conjunt riberenc és una final anticipada per poder ascendir. A la Lliga, inclosos els dos partits, el Badalona es va mostrar superior, però en un play-off tot comença de zero. L'equip badaloní espera aconseguir un bon resultat que li permeti afrontar la tornada a Badalona amb les màximes garanties. De moment, aquest diumenge serà el primer capítol. Així ho analitza el tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
8: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff. Y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del Ospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
7: Cal recordar que l'enfrontament entre l'Hospitalet i el Badalona es disputarà a partir de 2:15.
0: Gràcies, Ramon. I encara en futbol, demà es disputarà l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara amb pràcticament tot per decidir-se. A l'alt part alta, Martinenc i Sant Joan Atlètic de Montcada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, però també té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a un Ciutat Cooperativa que juga a la permanència. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
9: El Ciutat Cooperativa juga la permanència a la Lliga Elite en l'última jornada de la temporada, on dissabte a les 4 visitarà el camp de la Pobla de Mafumet, que és el tercer classificat i equip encara amb possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació. Això s'espera aquest duel al segon entrenador de l'equip, el José Luis Márquez.
10: No me puedo esperar nada que no sea otra última batalla, otra última guerra. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda nuestra gente, al barrio, a las familias de fútbol base, a los aficionados que no nos dejan nunca, aunque vayamos fuera a jugar, que es un partido de vital importancia, creo que es el partido más importante en la historia del club. No me espero nada más que una guerra, una batalla, y que tenemos el pensamiento puesto en que tenemos que conseguir los tres puntos, sea como sea.
9: Els de Sant Boi de Llobregat es posen en 11a posició, dos punts per sobre el descens. Si la Cope no aconsegueix la victòria en la seva visita a la Pobla, hauran de confiar en que Manlleu o Horta no guanyin el seu duel contra el Baix i el Vilafranca respectivament per mantenir-se un segon any consecutiu a la màxima categoria del futbol català.
0: Gràcies, Albert. Ara en parlem. També en zona de playoff hi trobem el Prat, que visita precisament el camp del col·líder, el Sant Joan Atlético de Montcada. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
11: L'Associació Esportiva Prat es juga demà a la quarta posició a la Lliga contra el Sant Joan Atlético de Montcada, lluny del Sagnier. Els de David Vilajoana tenen també la necessitat de mostrar una bona imatge que els permeti encarar el play-off amb bones sensacions, ja que fins a la data l'equip porta 4 derrotes consecutives i algunes, com la de la darrera jornada contra el Castelldefels, amb remuntada inclosa quan es tenia un avantatge de 2 gols a falta de 10 minuts per acabar el partit. Vilajoana denuncia la falta d'agressivitat per part dels seus futbolistes a l'hora de disputar duels i espera que aquesta es recuperi en aquest últim partit de Lliga. Escoltem el míster pratenc.
12: Ells juguen-s'ho tot, perquè han de guanyar per pujar directe, ja t'ho pots imaginar, però bueno, aviam si més d'un li pinten la cara i aprèn el que és el futbol, i estaré encantat de que se'n donin compte que si no millorem en agressivitat no podem anar enlloc.
11: Pel que fa a les absències del Prat per aquest partit, a banda dels futbolistes lesionats de llarga durada, el míster no podrà comptar amb tres jugadors, Abel Cortina, Àlex Plaza i tampoc Gustavo Reynque, ja que tots tres van veure la cinquena targeta groga contra el Castelldefels en la jornada anterior. A més, Carlos García és dubte per molèsties.
0: Gràcies, Jonathan. I tancant el play-off, hi ha el Sant Mauro, que juga al camp del Cué, i l'únic ja descendit matemàticament, el Sant Feliuenc, i el Castelldefels, que rep un Júpiter que només li val guanyar i esperar una carambola per salvar-se. Sant Mauro, que també juga al camp del Cué, com dèiem, al Sant Feliuenc, i a més a un punt del play-off hi ha el Rubí, que s'enfronta a un duel directe al Sabadell B. Ràdio Rubí, Siscolara García.
13: La cita entre Unió Esportiva Rubí i Sabadell B és entre dos equips que encara opten a la sisena posició de la classificació i, per tant, disputar la promoció d'ascens a tercera ref. El Rubí necessita guanyar i que no ho faci el Castelldefels. En el cas del Sabadell B, necessita la victòria Can Rosés i que el Castelldefels empati o perdi també la seva cita davant del Júpiter, el qual, per cert, i tot i estar el penúltim, encara té alguna possibilitat per assolir la permanència i no li posarà les coses fàcils al conjunt del Baix Llobregat. Per tant, encara resten moltes qüestions a solventar, això sí, a les files de la Unió Esportiva Rubí, tranquils, perquè el primer dels objectius, la permanència, ja es va assolir la setmana passada. Escoltem a l'entrenador Blai Martí.
14: Ara mateix jo crec que tanquem una cosa que ens ha fet patir a tots aquests mesos. Crec que és un equip que si està tranquil, si està cuidat, si està estable, si el deixen crear, si deixes que els jugadors busquin la seva millor versió, és un equip que està fet per poder fer play-off i ho lluitarem fins al final.
13: Doncs guanyant, tindrien la possibilitat, tot i que el Castelldefels és qui depèn d'ell mateix. A partir d'aquí, el Sabadell ve esperant la punxada, al igual que el Baix, tot i que en el cas del conjunt tarragoní necessita que punxi el Castelldefels i l'empat entre Rubí i Sabadell ve.
0: Gràcies, Cisco. I a la part baixa, l'Enjoc TV oferirà el duel en directe per la permanència entre Horta i Vilafranca. I també en opcions de play-off hi ha el Valls, que, com sentíem, visita el camp d'un Manlleu que només té un punt de marge sobre el descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Unió Esportiva Valls tanca la lliga regular al camp del Manlleu amb els deures fets. Permanència aconseguida i llicència per somiar amb la promoció, sempre i quan es guanya el Manlleu i es produeix un empat entre el Rubí i el Sabadell B i Castelldefels no guanyi el Júpiter. Combinació complicada, però no impossible, malgrat que primer els vallencs han de centrar-se en superar un Manlleu que juga la permanència a casa i encara amb la incògnita del recurs del partit amb l'Atlètic Sant Just, encara sense resposta. Per tant, els manlleuencs tenen l'obligació imperiosa de guanyar. Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
16: Afrontem el partit amb la intenció de treure els 3 punts per apurar aquestes opcions que tenim de poder entrar a play-off. I per què no dir-ho? També amb la tranquil·litat dels deures fets i bé, no està malament jugar un partit sense tenir l'aigua al coll, no? Per tant, anirem a competir-lo, anirem a intentar treure els 3 punts per millorar la classificació de l'any passat, apurar aquestes opcions i sobretot gaudir del partit que també ens ho mereixem.
15: Una Unió Esportiva Valls que comptarà amb les seves millors armes i amb l'equip al complet per tenir opcions d'allargar un pèl més la temporada. Davant, però, tindran un Manlleu que no perd a casa des del mes de febrer davant el Júpiter. El partit entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gerles tenien pitjor.
8: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
9: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
10: Españoles. Franco ha muerto.
11: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb

0: Bon dia i bon divendres 15 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 15 de maig, avui com cada divendres, programa molt carregadet amb tot el que tenim aquest cap de setmana, començant pel futbol, amb la final de la Copa de la Reina demà a Gran Canària entre Barça i Atlètic de Madrid. En categoria masculina continua la lluita aferrissada per la permanència primera amb Espanyol i Girona depenent tots dos d'ells mateixos a falta de dues jornades. També tenim play-offs d'ascens a primera i segona federació i el desenllaç de la Lliga Elite, però també et parlarem de bàsquet, hoquei patins i motor amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu, abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Lai Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions. La de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat, a la sortida d'un córner, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani que va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un, que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixaria Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats, tampoc, València i Sevilla, que tenen 43 punts.
0: D'aquests 9, 2 acabaran baixant a segona divisió. En bàsquet, victòria important de la penya ahir per pràcticament assegurar-se el play-off a la CB.
1: Els verd i negres van superar per un clar 101-79 al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens, i continuen sisens, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'antepenúltima, amb un Breogán Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que, com el Girona, ja té la permanència assegurada, i en aquest cas rebrà el Saragossa, l'equip que marca la permanència, empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada al vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid i el Lleida que rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, el director de l'esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç aquest matí de la temporada.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una redició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana, després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els resultats, els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, són a 6:15 Benvibre, Vigues i Riells, i a 8:00 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, demà arrenquen els play-offs pel títol de l'Hockey Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits, a 4:45 de la tarda a Barça-Noia, a 6:00 el Liceu-Lleida i a 8:15 el Calafell-Reus. Diumenge jugarà l'Igualada-Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: I un últim punt amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Recordem que la gran absència en aquest gran premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Efectivament, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off descens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el Dema Grup Club Bàsquet Mollet començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya preferent. A 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda la masculina. I finalment futbol amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 8 minuts passen de 2:15, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça en dues setmanes, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, on demà a partir de les 9 s'enfronten a l'Atlètic de Madrid en aquesta final. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera consecutiva, després que recordem el 2023 per l'alineació indeguda que des d'eliminat el Barça a vuitens de final. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat a 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem la davantera blaugrana, Salma Parayuelo.
1: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras. Y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
0: Demà a les 9 de la nit hora catalana, aquesta final Copa de la Reina entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23 a Oslo, el Barça competirà en la gran final pel gran títol d'Europa, el de la Champions, a les 6 de la tarda, dissabte 23, com dèiem, contra el Lió. En categoria masculina continua l'espectacular lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona encara depèn d'ell mateix, tot i ahir no passada l'empat.

0: Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
1: Un Michel que va lluar els seus jugadors en general i, evidentment, en concret, la figura del capità, Cristian Estuani.
0: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. I estic orgullós del que han fet i continuarem lluitant per aconseguir l'objectiu més important del Girona. I Estuani, ja ha dit, és, en tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
1: El Girona que suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que ells, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem València i Sevilla amb 43 i Osasuna i Espanyol amb 42. De fet, d'aquests dos, Osasuna i Espanyol s'enfronten entre ells en l'última, a la propera jornada, diumenge, al Sadar. El Girona que s'enfronta a l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, un conjunt matalasser que ja no s'hi juga res, i el Barça, tampoc sense res en joc, rebrà diumenge al Spotify Camp Nou a 1:15 al Betis. Més futbol. Demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa al play-off. Descens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no s'esperava trobar-se en aquesta situació a la penúltima jornada. En zona de descens hi ha 2 punts de la salvació. Tampoc no s'hauria d'esperar la situació de l'Europa a aquestes altures, tot i que és cap a l'altra banda, és en el sentit positiu. En parlava el tècnic escapulat, Adai Benítez.
2: A mi em genera una il·lusió tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Evidentment, jo al Nàstic me'n recordo tota la meva vida de quan era un nen. La meva il·lusió era poder jugar amb un equip com el Nàstic. L'he vist a primera divisió quan jo començava a ser semiprofessional. És a dir, no vull aquesta situació, però nosaltres hem de seguir el nostre camí i vindrem a intentar, evidentment, guanyar el partit. No hi ha un altre, és que no hi ha un altre camí. Partint de respecte al rival, no hi ha un altre camí, des del meu punt de vista.
1: Demà a les 9, aquest Nàstic a Europa en una jornada que juga en horari unificat. El penúltima, el Sabadell segon a un punt de l'Eldense, rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de l'ascens directe a segona ben possible. I també demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del playoff per pujar aquesta primera federació. Els reusencs, enmig de recursos per la sanció imposada que obligarà al principi a tancar l'estadi municipal, estan obligats a guanyar a Ourense demà si volen ser en aquesta final, després de l'empat a 0 de l'anada a Reus. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de 3 centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Bath, Kenet Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
1: Gràcies, David. I parlant de play-offs, de diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas amb les semifinals de la fase catalana. Al migdia tindrem un interessantíssim l'Hospitalet Badalona, 2 equips fets per pujar. De fet, mitjans de l'Hospitalet, Maria San Blas.
4: Arriba el moment decisiu de la temporada per un centre d'esports l'Hospitalet que aquest pròxim diumenge a 1:15 del migdia rebran el Badalona, un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
5: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
4: El tècnic podrà comptar amb tots els futbolistes per a aquest enfrontament, fet positiu en un moment en què l'equip ha d'estar al 100%. Uri González és jugador del Centre d'Esports Hospitalet.
6: L'equip va fer un clic fa una setmana, estem molt més sòlids, es costa que ens facin gol.

0: Això és molt important en els play-offs i jo crec que està en creixement. Esperem que aquests 6 partits que queden seguim en aquest procés de creixement i podem aconseguir el play-off.
1: Diumenge, a 2:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a Segona Federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Gràcies, Maria. I també es podrà seguir a l'Enjoc TV a la tarda el partit entre la Vilanova i el Cornellà. Tots dos partits, com dèiem, en directe a l'Enjoc TV. La prèvia d'aquest Vilanova-Cornellà des de Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
3: El Club de Futbol Vilanova arrenca la posttemporada. El somni de la fase d'ascens a Segona Federació rebent el diumenge a les 6 de la tarda la Unió Esportiva Cornellà. Dos equips semblants tàcticament que busquen créixer des de la possessió de la pilota, sent protagonistes. Ignasi Sanabra i Genís Sanpietro, que de fet té passat el Cornellà perquè va ser el tècnic que va arrencar la passada temporada al conjunt verd a Segona Federació, amb matisos però busquen plans de partits semblants. Segurament on més difereixen tots dos equips és en la manera en què han arribat a aquesta fase d'ascens. El Cornellà ven-t'ho lligat abans, podent rotar i amb certa tranquil·litat. I el Vilanova, en canvi, amb tota l'efervescència anímica d'haver-se classificat en l'últim minut, fora de casa, remuntant de manera èpica i quan ja semblava impossible. Els precedents més recents, per cert, estan del costat del conjunt garrafenc, que va empatar a Cornellà i va guanyar l'Alumnes Obrers. Ho valora tot plegat algú que coneix perfectament tots dos equips, actual membre del cos tècnic vilanoví, però exentrenador y exjugador también del Cornellà, Javi Jarabo.
4: Sabemos que los partidos de playoff pues son diferentes, lógicamente, a los que hemos disputado en Liga, por lo tanto no sabemos si esa comparativa de lo que pasó en Liga puede ser muy, muy real o no. Es verdad que tuvimos buenos resultados, pero como decimos, los partidos de playoff son otra historia, ¿no? Por un lado tenemos al Cornellà, que ha hecho una grandísima temporada, ¿no? Lo que le ha permitido pues estar o llevar semanas y jornadas ya pensando en el playoff, ¿no? Lo que parece una cierta ventaja. Pero por otro lado estamos nosotros, que si de alguna manera hay que llegar a un playoff, pues es en esta situación, ¿no? Después del subidón que tuvimos el domingo, y eso te hace pues no tener miedo a nada, lógicamente, y encararlo con las máximas garanties.
3: El partit, diumenge a les 6 de la tarda, per la xarxa i per les televisions locals.
2: Gràcies, Xavi. Encara en futbol, també demà es disputa l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara amb pràcticament tot per decidir-se. A la part alta, Martinenc i Sant Joan Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, però també té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a la Ciutat Cooperativa, que juga a la permanència. I també tindrem un duel ballesà amb tots equips amb opcions de play-off entre Rubí i Sabadell Verds. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero.
5: El filial arlequinat anirà al camp d'un Rubí que també lluita per entrar al play-off. Pel que fa al Sabadell B, necessita la victòria i, entre altres combinacions, esperar que el Castelldefels perdi contra el Júpiter. Marc Abastany, el tècnic arlequinat, demana intensitat als seus homes.
6: A nivell de psicologia això pot passar, que quan has aconseguit aquest objectiu pel qual has patit tant, després doncs et destenses. La meva feina, la feina de tot, serà mentalitzar el jugador, que ara és el moment d'apretar fort, molt fort, perquè tenim l'objectiu de màxims a tocar i estem obligats a competir defensant un escut, defensant i donant valor a tota la temporada que hem fet i que hem patit i que hem rigut i que hem plorat, i tenim a 90 minuts. El fet de poder dir nosaltres guanyarem, a veure què passa en els altres camps, a veure com acaba la classificació i bueno, trucar a la porta del play-off, per què no?
5: Hi ha altres combinacions que deixarien el Sabadell B si C, sempre i quan guanyi a Can Rosés. Per exemple, que el Castelldefels empati i el Valls guanyi per forçar un triple empat. N'hi ha més, però en són molt remotes. El xulet inicial, demà quan passin 5 minuts de les 4.
2: Gràcies, Bruno. A la part baixa, l'Enjoc TV oferirà en directe el duel per la permanència entre Horta i Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: El Futbol Club Vilafranca disputa una decisiva última jornada de Lliga, aquest dissabte a les 4:05 de la tarda contra l'Horta. Els penedesencs visiten el Feliu i Codina obligats a guanyar per mantenir opcions de permanència. No serà prou amb el triomf contra l'equip barceloní, ja que també caldrà esperar una victòria del Júpiter al camp del Castelldefels i que el Manlleu perdi a casa contra el Valls. El Vilafranca encara el partit amb tots els seus homes disponibles, concentrats i conscienciats de la transcendència que comporta. Evidentment, la carambola és complicada, però és possible, i el vestidor fa seva la famosa dita: mentre hi ha vida, hi ha esperança. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
8: Nosaltres hem d'intentar guanyar, perquè després mai no saps ni què pot passar, de coses rares o no coses rares. Quan més amunt quedis, millor. Anirem a Horta, intentarem guanyar. Sempre ho dic, nosaltres sempre sortim a guanyar. La veritat és que hem guanyat molt poc,
9: però la intenció serà anar allà a guanyar.
7: L'Horta Futbol Club Vilafranca arrencarà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, a la mateixa hora que la resta de partits d'aquesta jornada, que es disputa de forma unificada. Una última jornada decisiva en què esbrinarem si el Vilafranca es manté a la Lliga Elit de cara a la temporada vinent.
2: Gràcies, Eric. L'equip que marca la permanència, com sentia més el Manlleu, que demà repa un Valls que encara té opcions de play-off. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
10: L'AF Manlleu afrontarà aquest pròxim dissabte un partit transcendental pels seus interessos. Els de la capital del Ter afrontaran el maig de la darrera jornada de Lliga Elit, on els de Luis Gallego rebran el camp d'esports a la Unió Esportiva Valls. Els ballencs venen de guanyar a la Unió Atlètica Horta i d'empatar contra el Sant Feliuenc i aniran al municipal amb la idea de sumar 3 punts que els facin entrar en la zona de promoció d'ascens a Tercera Federació. Per altra banda, el Manlleu ve de perdre contra el Ciudad Cooperativa per 4-1 i d'empatar contra la Pobla de Mafumet. Els manlleuencs estan un punt per sobre de les places de descens i només els hi val la victòria per no dependre del que passi en els partits entre l'Horta i el Vilafranca i el Castelldefels i el Júpiter. Per salvar la categoria, el jugador de l'AS Manlleu, Martí Soler, admet que el partit no serà fàcil i considera que l'equip ha de fer els deures davant de la seva afició.
11: No serà fàcil, s'haurà de saber portar molt bé les emocions, però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal, amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
10: El partit es disputarà aquest dissabte a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda en un maig que no serà apte per a cardíacs.
2: Gràcies, Arnau. En bàsquet, bona victòria de la penya i 101-79 contra l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra a la Lliga CB. Els verdinegres fan un pas endavant important de cara a ser el top 6 i encara de la millor manera possible el play-off pel títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
12: El Joventut va superar el Morabanc Andorra per 101-79 i fa un pas més cap al play-off. Els verdinegres van tenir prou amb una primera meitat molt solvent, on van agafar 20 punts de diferència per superar un rival que ara mateix està en zona de descens. Ricky Rubio, amb 28 de valoració, es va quedar només 2 punts del seu rècord anotador perquè va acabar amb 23, quan el seu sostre amb la samarreta de la penya eren 25 contra el Girona, l'any 2007. La segona part va ser molt més tranquil·la perquè el Morabanc Andorra no va intimidar. Al final, el jove Adrián Torres va jugar 2 minuts i va anotar el punt número 100. Al final del partit, el tècnic Dani Miret va mostrar la seva preocupació per la lesió del capità Ante Tomic, qui, segons el tècnic, podria no estar a punt ni quan comenci la temporada vinent.
13: Hem d'entendre ja que el d'Alante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita amb la qual cosa, quan el tornem a sumar, perfecte, anem setmana a setmana, anem mes a mes, i ara pensant els que tenim, que és el que hem de fer, i molt positius.
12: El president de la penya, Juanan Morales, no va assistir al partit perquè va anar a la graduació de la seva filla als Estats Units i va exercir de president accidental Jordi Mac, el vicepresident. També hi va haver com a convidat l'expenya Goran Sutton. El pròxim partit de la penya serà diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Real Madrid.
2: Gràcies, Aleix. I abans d'acabar en hoquei patins, ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina, que és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vila-sana, després de desfer-se ahir de Cerdanyola i Manlleu, respectivament, per idèntic resultat, 2-1. 1 a Ulli de Ràdio, Sergi Guiu.
14: Amb el mateix resultat i suant més sang de l'esperada, Vila-sana i Fraga van superar la primera eliminatòria de la Copa de la Reina amb probablement el desgast físic i emocional que va suposar la participació a la Champions del passat cap de setmana. El conjunt fragatí, que estrenava l'edició d'enguany de la competició del CAU, va superar 2-1 al Cerdanyola amb els gols de Font de Glòria, però Vilallauna i de Soto per situar el definitiu resultat. Just després d'aquests quarts de final, el Vila-sana va repetir el resultat de les de Fraga i va guanyar 2-1 al Manlleu, qui es va posar per davant en el marcador. Les del Pedrosell van empatar abans del descans amb l'encert d'Aina Florenza per ja la segona meitat, avançar-se amb el gol de Luchi Agudo. Es repeteix semifinal d'ara fa 7 dies a la Champions. Ara, a la Copa de la Reina, Fraga i Vila-sana es veuran les cares demà a 4:45 de la tarda. Sense moure'ns de Gijón i de l'accent lleidatà, el Vila-sana segueix viu a la minicopa, mentre que l'Hockey Club Alpicat s'acomiada. Les del Pla d'Urgell han superat aquest matí 6-1 al Manlleu. Les alpicadines han perdut 4-11 contra el Cerdanyola. Les semifinals Vila-sana i Cerdanyola es jugaran demà a 2:15 del matí. La final, diumenge, a la mateixa hora.
2: Gràcies, Sergi. Avui els de tots els partits a quarts en aquesta Copa de la Reina, que es disputa, com dèiem, a Gijón. A dos quarts de sis, Benvibre, Vigas i Riells. I a les vuit, el partit de l'anfitrió Telecable, que s'enfronta al Palau. I abans d'acabar, ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el circuit de Montmeló. Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez ha fet el millor temps, amb una gran primera última volta, volíem dir, per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Recordem que la gran absència a aquest Gran Premi és del vigent campió del món, Marc Márquez, que va passar per quiròfan a principi d'aquesta setmana. Més enllà de l'Àlex, pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que va tornar a competir després de perdre els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Alex Rins 21è. Ara mateix tenim en marxa els primers entrenaments cronometrats. A les 3 començaran els de MotoGP, demà al matí la qualificació i a les 3 de la tarda l'esprint. La cursa llarga serà diumenge a les 11 a Moto3, a un quart d'una a Moto2 i a les 2 la categoria reina MotoGP. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
7: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
6: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
7: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
8: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
9: Ah, no tens mans?
10: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
9: Red flag. Oi que sí?
10: Sí. Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
9: Mare meva.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Caselles. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents santcugatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Forr i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival, arribat a les 15 edicions, ja ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat, que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabato. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Un. Dos. 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Caselles. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents sancuatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Forn i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival, arribat a les 15 edicions, ja ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat, que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, centre cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Sant Cugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabato. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'MD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Casellas. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents sancoatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Fort i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival, arribat a les 15 edicions, ja ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat, que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimerà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimerà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabato. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:45 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'MD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ja són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament, tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, el Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona,
3: que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten la l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
0: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'està estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:45 del migdia han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
0: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al

0: el vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
1: Per al teu costat, que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa és sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la gent Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
6: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.

0: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
1: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
3: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
2: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
1: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
5: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
4: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
6: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
4: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
1: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
7: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
1: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
8: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
9: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
8: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
1: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
11: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
10: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
1: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Feituno.
12: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
13: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
12: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
14: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visitant l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
15: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
14: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
16: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
14: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, a jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals de sense primera federació. I diumenge, dos partidassos, playoff de sense segona federació, a 1:15 del migdia l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
17: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
18: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
17: Diumenge a 1:15 del migdia l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
14: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
19: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
21: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
20: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
21: Perquè la teva salut és el nostre futur.
20: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
22: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
23: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
24: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
23: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
24: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
23: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
24: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
25: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
14: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
26: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. L'impulsor de la fira i artista conceptual establert a Valldoreix, Frederic Saint-Paul, valora especialment haver arribat a gairebé a la vintena d'expositors, sobretot tenint en compte que el projecte encara és jove. Entre les activitats programades hi haurà tallers infantils i la creació en directe d'una peça de grans dimensions a càrrec del ceramista i artista Daniel Caselles. La idea d'impulsar una fira de ceràmica va sorgir, segons explica Saint-Paul, arran de converses amb altres persones vinculades al sector que compartien la sensació que faltava un espai per reivindicar aquest art al municipi. A partir d'aquí, la proposta es va traslladar a l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que hi va donar suport des del primer moment. D'això ja fa 2 anys i Saint-Paul recorda aquells inicis modestos, però també la il·lusió de fer créixer el projecte edició rere edició. Enguany la fira compta també amb la col·laboració de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i de l'Ajuntament, que ha apostat per traslladar-la al centre del municipi. Un espai que Saint-Paul considera idoni pel vincle patrimonial entre la ceràmica i el monestir. La 15a edició del Festival Petits Camaleons es donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori M. Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquell o el Poni Pissador. Com ja és habitual, en els Petits Camaleons hi haurà una carpa on actuaran artistes emergents sancoatencs, com Arnau Serrallonga, Oriol Cors i Robot Robert. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició. Una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors, Eva Forn i Marta Pérez. L'alcalde, Josep Maria Vallès, considera que el festival, arribat a les 15 edicions, ja ha funcionat perquè Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival. En aquest sentit, s'ha referit també la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que considera que els Petits Camaleons tenen ADN de Sant Cugat. Per tercer any consecutiu, divendres a la tarda, hi haurà un concert gratuït adreçat a l'alumnat de les escoles de Sant Cugat, que anirà a càrrec de Pep López. Un any més, també, hi haurà un espai destinat a la gastronomia amb food trucks i, a més, enguany, per celebrar aquesta 15a edició del festival, hi haurà xocolatada gratuïta per tots els infants. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web dels Petits Camaleons. Més de 15 anys després, el Teatre de la Unió, Centre Cultural, reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting, del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Conegut pels seus projectes teatrals cooperatius i la seva transgressió dels formats tradicionals, Bernat presentarà un muntatge innovador, que combina les arts escèniques amb la participació ciutadana. De fet, el dramaturg ja s'ha reunit amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de Cultura i amb els representants de la Unió Santcugatenca per començar a donar forma al projecte. En aquest cas, Gran Càstig està inspirat en Terra Baixa d'Àngel Guimarà. L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Santcugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923, en una estrena que va comptar amb l'assistència del mateix Guimarà. I Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques, amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. La fira reunirà paradetes de projectes i comerços locals vinculats a l'economia social i cooperativa, així com activitats per a tots els públics. La jornada també inclourà un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Collserola i la Temerària i l'actuació del cor Jabato. més activitats d'aquest cap de setmana, perquè els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I el Casal de Torreblanca acollirà aquest dissabte a 11:15 del matí un espectacle d'improvisació teatral infantil a càrrec de Los Improsibles. La proposta, adreçada a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, proposa una funció d'una hora sense guió, on la participació dels infants serà decisiva per elaborar el show. I acabem explicant-vos que l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda Can Montmany entre el carrer Brollador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si una vegada superats aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Així, l'EMD imposa a Telefònica una primera multa coercitiva per import de 300 euros i adverteix als interessats que, en cas d'un nou incompliment del termini assenyalat, es procedirà a imposar una nova multa, en aquest cas per una quantia d'entre 301 i 1.000 euros. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram, i a les xarxes, com sempre, també amb el servei de WhatsApp, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
5: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
4: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
5: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i es cou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 10 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les peticions dels docents, en les vagues que estan fent aquest curs escolar. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: La Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia, Neus.
2: Molt bon dia.
0: Ara et preguntava, fora d'antena, que aquest cap de setmana s'ha fet aquest homenatge a Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. Sí. Un acte molt emotiu amb la sala Claver de la Unió a Bassà, sí, on sí. Es va recordar, no?, la figura més pública, més activista, però també el llegat personal, clar, de l'Arcadi. Ha costat un xic al micròfon.
2: Sí, una mica tot, no?, perquè l'Arcadi, clar, per la majoria, si no tots els que estàvem allà, era un amic, també. Però tenim aquestes dues coses a recordar, no? La bonhomia i l'estimació de l'Arcadi, per altra banda, tot el que ens va ensenyar i com està de vigent, no? I està bé.
0: Sempre
2: vam sortir amb una injecció així d'esperança, que era el que calia.
0: El que no es pot perdre mai, eh? Exacte. Segons l'Arcadi. Sí que és veritat que era d'aquelles persones, a més, que quan l'entrevistaves, el temps sempre es feia curt,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Podries estar entrevistant-lo hores i hores i hores i escoltant-lo més que entrevistant-lo, possiblement, eh?
2: Sí, perquè a més ell no callava.
0: No.
2: No callava. I tenia una manera de parlar molt amena, no?, que deia moltes coses, sí, molt interessants i molt importants a dir, però ho combinava amb una manera de fer, amb un humor i amb una simpatia que ho feia tot molt fàcil.
0: És difícil, eh? Igualar, sí, figures d'aquesta alçada que queden en el llegat humà de tots i de totes els que hem pogut compartir estones i coneixement amb ell.
1: Com era allò, temps complicats generen gent potent que soluciona problemes per generar temps més fàcils que generen gent més complicada. I ens tornen a fer falta,
0: doncs,
1: avui
0: dia.
1: Doncs
0: hem de tornar a començar.
1: Més arcadis.
2: Hem de tornar a començar.
1: Exacte.
0: De tornar a començar, perquè estem, sí, al final d'aquest bucle.
1: Sí, sí.
0: Estem esperant també el Xavier Fornells, exdirector d'aquesta casa i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament. En tot cas, anem començant. El tema, no diré d'aquesta setmana, sinó d'aquests últims mesos, és la vaga dels docents.
1: D'aquesta dècada, no?
0: D'aquesta dècada, possiblement, però que està en el màxim fervor durant aquest curs escolar. De fet, des del febrer, que anem parlant amb molta regularitat. Ahir va haver la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats, que va acabar sense acord, això sí, amb una nova proposta de trobada per dimarts que ve. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva, però també dels salaris, que és una altra de les moltes reivindicacions que porten sobre la taula. Ara bé, si aquesta no els convenç, ja han avisat que no assistiran a la taula. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges, diu, de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, que recordem que són sindicats minoritaris dins del món de l'educació, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30% que ja està inclòs en aquest acord amb aquestes dues forces sindicals. A l'espera del que pugui passar dimarts, continuen les jornades de vagues convocades per USTEC, ahir n'hi va haver una altra, convocades per USTEC, professors de secundària, CGT i la intersindical. Quina lectura feu? Perquè em sembla que justament amb vosaltres no n'havíem parlat, no havia coincidit, sí, en aquesta taula, no?, d'aquest conflicte que hi ha entre la majoria dels sindicats docents i dels docents, perquè es va fer una enquesta després de l'assignatura d'aquest acord i es va fer palès que la majoria de docents no hi estaven d'acord, i el Departament d'Educació, que arrosseguem des de febrer-març.
1: Conjunturalment hi ha una errada de base, que és signar un acord amb sindicats que no són representatius del sector. És absolutament absurd, penso jo, eh? És una mica, en fi, intentar imposar per una via relativament més suau, doncs, un criteri institucional que no toca. Però després hi ha una qüestió estructural molt important que no afecta només a l'educació, malauradament, i és que, esclar, si reflexionem un moment, Catalunya, en una dècada ha passat de 6 a 8 milions d'habitants, amb una perspectiva de fins i tot, sembla ser, de voler créixer fins als 10. Confiem que no acabi sent així, però és que, esclar, amb infraestructures no hem crescut de 6 a 8, és que no hem crescut ni de 6 a 6. amb la qual cosa, esclar, d'aquí plora la criatura, no? Vull dir, tenim dèficits a ensenyament, tenim dèficits a sanitat, tenim dèficits a infraestructures terribles, i al final, esclar, tot això peta. Si hem de parlar de ràtios, és que és inevitable que els ràtios hagin empitjorat, perquè, esclar, hem passat de 6 a 8, i la comunitat docent no ha passat de 6 a 8.
0: En tot cas, les ràtios no és que hagin incrementat massa, sinó que sempre han sigut molt elevades, perquè ara sí. La natalitat baixa, i ho hem vist amb les preinscripcions a la ciutat, que els cursos d'I1, I2, I3 i de primària no hi ha unes ràtios que creixin, no? En aquest moment sí que la secundària sí que tenim aquella etapa de natalitat més alta i hi havia més gent. Sense marxar d'estudi, Neus, sí. La teva radiografia quina seria?
2: Hola, Xavier.
0: Bon dia, benvingut, pots seure.
2: Doncs jo crec que el Josep té raó, vull dir que és un tema, no?, que és un tema estructural, però jo crec que és un tema de base i de com ens plantegem, ara que parlàvem de l'Arcadi, no?, mm-hmm. I que dèiem, per l'Arcadi al final tot es resumia en què cal...
0: Tenim un mòbil vibrant.
2: Que el més important, l'únic que ens pot ajudar a millorar i a millorar el futur i a pensar en un futur amb esperança és l'educació. I no li estem donant la importància que té, no només ara, sinó que ve de lluny. No, per exemple, un exemple, tu deies ara mateix, està baixant la natalitat. I què es fa? Tancar aules. Doncs aprofitem que baixa la natalitat per millorar les ràtios. No, tanquem aules. No. I els estem demanant als docents... Si jo no puc valorar si l'acord amb uns sindicats o amb uns altres, perquè no estic a dins i no conec bé, però crec que tens raó, que no es pot pactar amb uns sindicats que no representen a la majoria dels docents. Però, per altra banda, crec que és que, com a societat, no valorem prou la importància dels docents i com haurien de ser quasi les persones millor pagades de la societat. I li estem pagant amb un consultor, no sé què, uns sous per un benefici social mins. Jo no dic que no entro en què han de cobrar els consultors, però en canvi els docents, que són amb qui deixem els nostres fills des de ben petits i que els encarreguem que els eduquin de tot i a sobre tot cada vegada que passa alguna cosa, és que això a les escoles, o sigui, tot ho aboquem en allà.
0: Els hi demanem masses coses.
2: Els hi demanem masses coses i no posem els recursos, ni els valorem prou, ni els hi reconeixem econòmicament com caldria reconèixer-los. A mi qualsevol reivindicació dels mestres és que em sembla justa, perquè al final són les persones que tenen potser la feina tan important com la dels metges. El que passa és que els metges ens afecten a tots i els docents no a tots, i llavors ja no ho valorem tant.
0: A tots durant una etapa.
2: A tots durant una etapa o no.
0: I passem més hores, amb sort, passem més hores a l'escola que el consultori, no?
2: Sí.
0: Xavier demanava una primera lectura, una radiografia de la situació de l'educació i de la vaga de docents.
3: Bé, demano disculpes pel retard, però he tingut un entrebanc, ara no cal explicar.
0: Disculpat.
3: El tema aquest, jo estic d'acord amb el que s'estava dient ara de la demanda dels sindicats, no? Pel que fa al tema de sous, ja només. Però hi ha un tema més de fons que des de que es va fer el canvi i pensar ideològicament el bé que queda dir que fem educació integrada,
0: la inclusiva, amb el decret del 2017,
3: sí, ens queda molt bé ideològicament, és perfecte. Però, i com funciona? Per fer això necessita reforços a les aules. No posa reforços a les aules, què fa el mestre? No pot. És impossible. Avui sentia aquest matí un mestre que deia, bueno, jo arribo a classe. Hi ha un nen que el que jo dic no ho entén. I el que escric a la pissarra no ho sap llegir. I ara què faig? M'haig de dir que el nen m'hi puc posar, però després què faig amb la resta de l'aula? Sí. Doncs aquest és un tema que queda molt bé sobre el paper, però perquè a vegades posem les idees i la ideologia davant de tot, i s'ha de ser idealista projectant, però realista a l'hora de decidir. I la realitat és que o poses tres mestres per aula o reforços específics, com ja es va fer, per exemple, per temes d'immigració massiva que vam tenir en un moment determinat, a dintre de les aules, hi havia nens que se'ls atreia per fer o especial de matemàtiques i llengua, perquè es posessin al nivell i al cap de l'any, l'any següent, ja no tinguessin que estar així, amb aquesta segregació d'un parell o tres d'hores cada dia.
0: Això existeix, el que passa és que no hi ha prou recursos.
3: No, ha desaparegut.
2: Ah, sí, això
0: no ha desaparegut, perquè jo tinc un company que és professor de català per persones nouvingudes, perquè puguin tenir un nivell per entendre...
3: Això és el tema del català, però no, jo estic dient matemàtiques i llengua. Era una... Però ho van treure, ara potser ha reaparegut, no sé, perquè això va canviant.
0: Va canviant
3: però,
0: molt.
3: Però és un tema de finançament i de diners. I, clar, s'ha de decidir on es gasta.
0: De fet, el percentatge que s'ha de destinar a l'educació a Catalunya mai ha arribat, ho dic de memòria, diria que és el 100% de, el 6% del pressupost, i mai s'ha arribat a aquest percentatge.
2: I estem, em sembla, 3. Que 10 punts per sota de l'OCDE, o sigui, dels països.
4: No, estem un 3%. Aquest 6% que hauria de ser, és un 3% actualment.
3: Bueno, estem parlant, he sentit la xifra de 2.000 milions, és el conflicte. Doncs pues mira, dels 20.000 milions que ens deuen de cada any que no surten, pues conya, comencem a parlar d'això, perquè al final és un tema de calés. Surten d'aquí, però d'aquí no tornen, i després aquí no n'hi ha.
0: Ara que parles dels 2.000 milions, és aquest acord primari que té Educació amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT, que és o pujar un 30% aquest complement específic, i aquests 2.000 milions d'euros, que una part aniran a l'escola inclusiva. Des dels sindicats majoritaris diuen que això no és suficient, no és suficient ni a nivell salarial, no és suficient a nivell de ràtios, no és suficient a nivell de recursos, no? És una qüestió de diners o és una qüestió de falta de voluntat política també per part de la Generalitat? Entenem que els pressupostos són els que són i quan treus els diners d'una part, per posar-ne més en una partida s'ha de treure en una altra, no? Però això són les decisions polítiques que han de prendre les persones que
4: governen,
2: és que no,
4: i que
2: tenen, és que no pot separar les prioritats polítiques dels diners. No hi ha res més ideològic que el pressupost.
4: És que això és governar.
2: Això és política.
4: Prendre decisions justament és governar.
0: És un error. El Josep ens deia que sí, la primera intervenció, haver signat un acord en un moment també on teníem la consellera d'Educació de baixa, amb dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, que no representen la majoria social dels docents. És un primer error de base d'estratègia per part del govern?
3: Sí. Jo crec que està buscat de dir ja tenim un acord, ja, i després havien que s'emmotllin els altres, no? I jo crec que eliminar USTEC d'aquí, que és el majoritari, saps que tindràs un conflicte, o si, o penses que algú t'ajudarà a resoldre'l, que no sé qui políticament, no ho sé, pots fer mil... Jo no sé com han anat aquestes negociacions, però realment estan mal plantejades. I les conseqüències poden ser llargues pel que es veu.
0: Sí.
3: I mai es havia protestat tant. A tots els indrets on hi ha sectorials de manifestacions és majoritari, no? Dir que això no, miren cap a un altre costat, i doncs, bueno, pot ser que torni de San Francisco el president ja, una vegada, perquè, clar, no diu res.
4: Diria que
3: jo crec que va fugir, al veure el problema, diu, me'n vaig a San Francisco.
0: De fet, els sindicats li demanen que se seguin aquesta taula de negociació.
4: La carta de la baixa mèdica ja l'havia jugat, doncs sí, ara acabarà buscant un altre. Escolta, més que un error estratègic, jo penso que és un error d'estratègia, és a dir, perquè em nego a considerar que no estigui fet expressament, jo crec que hi ha un fons d'estratègia del govern de dir, no, pactem amb els que volen pactar i els altres ja vindran.
3: No, divide i venceràs.
4: Sí, exacte.
0: Creieu que hi ha una estratègia per part del govern d'anar debilitant el suport social que han tingut en un principi els docents, ja sigui per part de les associacions de famílies com de les mateixes famílies? És a dir, un dia de vaga l'aguantem, però si això s'allarga cauran en algun descrèdit per part de les famílies i potser el govern juga al desgast o no?
4: Cada dia de vaga és un dia més d'emprenyament dels pares i mares, no?
0: I un dia menys de sou pels professors i mestres.
2: I també repercuteix amb el sou, no? Hi havia una mestra l'altre dia que ho deia, és que jo faré les convocatòries generals, faré algunes.
0: No tothom es pot permetre,
2: possiblement. Perquè no tothom es pot permetre anar perdent...
4: No només això, també depèn de la teva funció. Jo ho visc a casa, hi ha una persona pròxima que està molt involucrada en aquest tema, en el sentit de que està en un d'aquests equips d'atenció domiciliària, o sigui, els nanos que per qüestions o bé de salut mental o bé oncològics, bàsicament, deixen d'anar a classe i llavors han de tenir una atenció domiciliària concreta. Esclar, dius, jo puc estar molt d'acord amb tot això, però heu d'entendre que jo no puc fer vaga, o sigui, no puc fer abandonament d'aquests casos concrets, no?
3: Són serveis mínims
4: obligats.
2: Correcte. I per part de les famílies, clar, les famílies, la majoria jo crec que donen suport al col·lectiu, però també és veritat que per les famílies és un trasbals gran tenir tantíssims dies de vaga, sobretot si tens... No?
0: Per conciliació amb la vida laboral. Hi ha famílies doncs, que poden optar per al teletreball, però la veritat és que la realitat de moltes persones no existeix.
4: Sí, però això no és un problema del col·lectiu de docents.
0: No
4: hauria de ser. O sigui, és un problema que ve d'abans.
2: Clar, sí.
4: I aleshores doncs, potser té una altra solució, o potser hauríem de buscar una altra solució. Al final que topa amb els interessos o amb els desinteressos en aquest cas serien generats doncs, per la manca de conciliació és obvi que hi topa, esclar. Però que potser també l'estratègia inicial també jugava amb això, eh? Vull dir, anem a generar malestar contra el col·lectiu de docents.
3: Dividim, però...
4: Correcte.
3: Però és que no és això. El tema aquest de la policia infiltrada a les assemblees...
0: De fet, ahir va haver la comissió al Parlament, sí, la consellera d'Interior demanava perdó, no? I entenia que no s'entenguessin aquestes disculpes perquè era surrealista, per dir-ho d'alguna manera,
2: que
0: havia passat.
3: Realment, han passat... O sigui, no sé si han passat tres pobles amb això... estem parlant de les esquerres, clar, és, home, no sé quines esquerres són, i jo veig perdut on estem, no? I dius, i això què volien solucionar? Saber quina carretera tallarien? Però si ho saps de seguida, al cap de dos
0: minuts... Estava en videoconferència aquesta assemblea, en tot cas.
3: Ja es feia en videoconferència, quan no ho sabia, però sí. Això ja és més... Sí. Ja és per riure una miqueta, no sé, però potser per idiota que pleguin, tio, ja no sé com dir-ho, sí, no? Que...
4: Tenien els hackers no sé, buscant coses a San Francisco.
2: Bueno, i la idea de posar Mossos d'Esquadra a les escoles...
0: Clar,
2: també,
0: tot plegat ha coincidit amb un conjunt de fets que faci que l'atenció sigui màxima en el mateix moment on els docents reivindiquen aquestes millores i estan en contra d'aquest acord minoritari que no es troba l'acord, que Educació ha tardat molt temps a donar una data per tenir una altra trobada, per intentar arribar a algun acord. Salta la notícia doncs, que hi ha un projecte pilot de portar Mossos d'Esquadra de paisà en alguns instituts de Catalunya per millorar la convivència. Es diu, el president de la Generalitat diu en una sessió al ple al Parlament... que les escoles ho han demanat. Les escoles no hi van, diuen que ells allò no ho volen, algunes escoles, i que no comptin amb ells per fer aquest projecte. Els timings aquí també tenen tela.
3: No sé què passa a la conselleria. Jo no sé,
4: és un bucle.
3: Suposo
4: que
3: hi ha una sèrie de direccions generals que controlen, perquè són temes diferents.
4: Suposo.
0: I és que aquí tenim dues conselleries. Tenim Interior i tenim Educació.
3: Sí.
4: A mi em va venir al cap i segurament us sonarà, a tu no. A tu no, a vosaltres us sonarà perquè és generacional. I parlo de quan jo feia batxillerat, o sigui, primers anys 70, em va venir una de les cantinel·les que fèiem en aquella època en les manifestacions, imagina, parlo 72-73, i diguem manifestacions d'orilles, amb els grisos al darrere, que no sé per què es deia en castellà, gairebé sempre eren en castellà els eslògans.
2: Les consignes
4: eren en castellà, sí. I deien, más escuelas y menos policía. Sí, más sí. Escuelas, us sona?
0: Sí.
4: Más
0: doncs escuelas y menos policía.
4: Coi, és que de l'any 70 a pocs estem parlant.
2: Tots sabem que no, al final la policia són uns cossos, no són uns cossos educadors, són uns cossos repressius, i no és amb repressió com s'educa. Vull dir, tenen la seva funció, jo no ho discuteixo ara, però a les escoles no. A les escoles els conflictes no s'han de resoldre així. Que en algun cas extrem hagi d'actuar, bueno, doncs se'ls truca. Però no tenen cap funció educativa, i a més destinem aquests recursos realment a persones educadores, a persones formades per això.
0: És com el peix que es mossega la cua, no? A quin sentit té acabar aquí si no tenim recursos per educar, que és com la base de tot plegat.
3: Volia introduir un altre element que no es discuteix, però que és un fet. Les progressives seleccions de personal que han de passar oposicions, etc., en les bases s'han anat laxant, diguéssim. Tu ets professor d'història, però pots donar llengua. Si ets professor de matemàtiques, pots ensenyar
0: el que calgui.
3: Amb la qual cosa, la qualitat també del que s'està impartint està baixant de manera important. Per què? I molta gent no vol estar en el sistema educatiu. Busquen altres llocs, podrien ser-hi, però aquests no hi són. I van els que no tenen res més. I després tenim una població...
0: Hi ha una mica de tot.
3: No, hi ha, evidentment, evidentment. Però aquest fet d'obrir, de que és igual, pots estar format amb això, però pots ensenyar amb una altra cosa...
0: Que a priori no. Quan tu fas el CAP t'especialitzes en una assignatura.
3: Sí, sí.
0: Però la realitat és que quan aterres en un centre, si aquell centre tu ets professor de català, doncs perquè és la teva expertesa, però necessita un professor de llengua castellana, també, doncs acabaràs exercint aquella assignatura.
3: No, però a vegades més...
0: Més contradictoris.
4: Sí, et poden posar a fer classes de física i química, saps? Sí,
2: no, si ets llicenciat amb...
0: Crec que és difícil, no. De algunes branques potser són
3: no
0: difícils. Passa,
3: no, però dintre de les branques de lletres, totes, amb alguna cosa... Home, hi ha coses que pots saber, que si tu has fet lingüística i no has fet literatura, que és molt probable, literatura, doncs no sé, no has de saber literatura. Tu estàs amb l'estructura del llenguatge.
2: Però jo no entraria en el desprestigi de la comunitat educativa.
3: No, però és que això està forçat perquè han donat aquesta possibilitat laxa, diguéssim, de no contractar els especialistes. O sigui, s'han anat, com que no es presenta prou gent, obren el sector i va qui va.
0: Possiblement
3: i això...
0: és una qüestió de sous, de prestigi...
3: Bueno, tot
0: no?
3: sumant.
0: És un sector sumant. On hi ha... Em surt la paraula en anglès, ja em sap greu, el burnout, no? Tenim els professors i els mestres cremats, amb un estrès psicosocial segons les enquestes molt elevats, doncs potser, si el sou no acompanya, la feina és exigent i saps que és un col·lectiu que està cremat de les hores que ha de fer extra i de la situació que hi ha, doncs és difícil trobar professionals que s'hi puguin dedicar si tenen altres rams que estan més ben pagats, més ben considerats.
4: Sí, sí, esclar, per connectar una miqueta amb el que deia el Xavier ara mateix, vull dir, esclar, i després et sorprens de que fins ara les escoles, les direccions de les escoles podien triar dins d'uns certs límits, no? Podien triar, diguéssim, a qui fitxaven per fer què. Una cosa que ara va única i exclusivament per escalafó, és a dir, que esclar, pot entrar un docent de llatí quan necessites física i química.
0: També hi ha l'inestabilitat de les plantilles que fa que les direccions de les escoles ho tinguin realment complicat
4: molt,
0: per establir projectes, que l'alumnat tingui uns professors de referència i que els mateixos docents tinguin una estabilitat. El Xavier moltes vegades ho explica quan parla d'aquí de Sant Cugat, no? Tenir docents que coneguin la ciutat i que puguin exercir aquesta docència traslladant l'entorn més immediat que té l'alumne, que és la ciutat on viu i on estudia. Sí. Són qüestions doncs, que per ara no s'estan reclamant, però que les qüestions estructurals d'educació són...
2: És que tornem a l'inici, no? Al final és un tema de prioritats i de recursos, de quina importància donem, i a les coses que donem importància aboquem recursos i a les que no donem importància no.
0: Es pot reconduir aquest conflicte en el moment en què està?
3: La política sempre té capacitats d'aprofundir i buscar sortides. Ara, si la política és soc una paret i juguem a ping-pong o no fronton, perdó, doncs no funcionarà això. Però això és seure's de veritat i no, jo crec que potser toca pensar més en que un dels eixos d'un sistema social és l'educació i que se li ha de donar molta més prioritat. Hi ha uns sous estratosfèrics d'assessors de conselleries que et mors. Dius, sí. Tot això cal? No ho sé. O en els mitjans públics, de públics, vull dir, uns sous que dius, escolti, això val això? Doncs val, i en canvi el mestre no val per res, sembla, no? Passaves més fam que un mestre d'escola, això ho havia sentit quan era petit, en l'època del franquisme, no? Pues sembla que els volem tornar conduint aquí.
0: També hi ha, de part de les famílies, parlàvem, no? Si baixaria el suport, perquè al final l'impacte de les jornades de vaga també és real sobre les famílies. En aquest sentit, hi ha aquesta vegada el que han fet els docents, que és deixar de fer aquelles activitats extracurriculars, per entendre'ns, com puguin ser colònies o algunes excursions, que no els hi són remunerades. Clar, fa estrany que fins ara, no?, algú treballi sense que li paguin aquesta feina, i algunes famílies, no?, van veure fa un parell de setmanes la primera reivindicació per part d'uns alumnes, que a mi em va semblar molt bona notícia que s'organitzessin estudiants, sí, per queixar-se i reivindicar el que ells entenien que era el seu dret, tot i de donar suport als professors. Com en altres professions, no li demanarem a ningú que treballi 24 hores seguides sense cobrar un duro, no? I és una de les reivindicacions que hi ha també sobre la taula.
3: Jo vaig fer 10 anys de professor, eh? I pensava si anava amb el PAC, vull dir que, tot, que és la sortida, el viatge, final de curs...
0: Però a vegades es juga amb això de la vocació,
3: ja,
0: no?
3: Ja,
0: fins
3: no
0: que
3: sé,
0: arriba un límit.
3: Ni t'ho plantejaves, sí. Jo no m'havia... Però quan ho vaig sentir, dic, creix, nosaltres mai vam cobrar res. Clar. No sé, però teníem la sensació de que estàvem, que tot era un projecte que sumava, uh-huh, i que era un, i ja està, i estaves allà, i no sé, no ho havia pensat mai, no sé, potser érem tontos, no sé, però jo no ho vaig plantejar amb aquests viatges que eren complicats, perquè amb adolescents, uh-huh, sortia de viatge, era complex, però bueno, era gratificant també que veiessin a Europa, bueno, aquestes coses que en aquella època estic parlant de quan jo era bastant jove, no ara...
2: Doncs, per això ho fan, no? Perquè ho consideren, sí, que forma part de la seva, sí, feina, perquè és un espai que afavoreix la... Bueno, per moltes raons pedagògiques, no? I per, mm-hmm, això ho fan. Però ho fan, és veritat, sense cap remuneració. No té lògica.
0: No, al final no es pot tibar el fil de la vocació per tot, no? Ha d'anar acompanyat de recursos
2: de molta mena. I si tinguessin uns sous magnífics, com tu deies, no?
4: És el que
2: anava a dir,
4: això ho fas quan estàs ben pagat.
2: Pues, això no passaria.
4: Si estàs ben pagat,
0: perquè
4: entens
0: que va amb el sou.
2: Sí, clar, però com que no és el cas, no podem estar escanyant per tot arreu.
0: Doncs seguirem veient com continua aquesta qüestió, a veure si el dilluns el Departament d'Educació fa arribar una proposta que agrada o que pot servir d'inici de negociació als sindicats majoritaris, i a veure si finalment es fa o no aquesta reunió del dimarts. En tot cas, en seguirem parlant de ben segur.
4: Perquè optimisme de divendres.
0: Un tema de ciutat. Escolteu-me, que tingueu molt bon cap de setmana. Parlarem ara de la segona setmana del català, que començarà aquest diumenge a la ciutat amb una ballada de sardanes i que ens portarà la setmana que ve més d'una vintena d'activitats per fomentar l'ús social del català a la nostra ciutat.
3: Jo estic fent una campanya que és còpia de moltes campanyes, que és aquesta.
0: Ha de ser molt ràpid, eh?
3: Sant Jordi tot l'any.
0: Sant Jordi tot l'any.
2: Ah, ja t'he vist que portaves una rosa penjada.
3: No sé on és, no la veig.
2: Sí,
0: doncs ens acomiadem amb la campanya del Xavier Fornells de Sant Jordi.
3: Porto't una rosa tot l'any.
0: Bon cap de setmana.
4: Convida el Mendoza.
2: Bon cap de setmana.

0: Com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Molt bon dia, noies, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Molt
0: de,
2: bé,
0: de cap
2: aquí,
0: de setmana ja.
2: Ja, portes.
0: Sí? Sí.
2: El cor, bé, el cor i fava és la senyal, ja.
0: És la porta d'entrada al cap de setmana. Molt bé, doncs abans de que no se'ns faci tard, anem a repassar les portades d'aquesta setmana.
1: Mira, Carme, ràpidament, tenim molts temes. Comencem per lectures que treuen en portada Marta López i el seu marit Alejandro, Luna de miel d'Ensueño en Maldives. Marta López, recordem, es va fer famosa
0: gran
1: per
0: hermano.
1: Un gran hermano, sí. I després ja s'ha quedat a la televisió. Val a dir, Cuca, que es van casar fa mesos, o sigui que no és una lluna de mel d'aquelles que te'n vas de seguida.
2: No. Això és un reportatge d'aquests que et paguen el viatge i vas i vienes.
0: Que guai, jo també
2: sí,
0: vull.
2: I fas sí. fotos i ja està. Hem de dir que tenen 22 anys de diferència, eh? Mm. Està de moda, eh? Les
0: entre...
2: dones grans
1: sí.
2: amb els joves, ara?
1: Sí, sí, doncs en la mateixa portada, precisament, Cuca.
0: Això sí que m'he quedat de pasta de bunyato,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la Carme ho ha descobert aquesta
2: sí,
1: setmana.
2: Sí, vaig tard.
0: Vaig tard.
1: Que és que Aitana Sánchez Gijón, no confondre amb l'Aitana, la cantant, i Maxi Iglesias, que també és actor, estan... sortint, quedant, com ho podríem dir? Quedant, sortint, passant-ho bé.
2: Tu ho has dit d'una altra manera.
0: Uf, que guai, no?
2: No sé si es pot dir.
1: Sí, no ho sé.
2: Fa amics.
1: Amics.
0: Amigo mío.
1: O amics amb dreta...
2: Sí, han fet match.
1: Sí.
0: Han fet match.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una cosa, a l'Aitana Sánchez Gijón, que els periodistes, quan va sortir aquesta notícia, la van començar a perseguir molt, i se la veia, ella, no sé, un personatge que no estava gaire acostumat, i, sota el meu punt de vista, no els va tractar gaire bé, la veritat,
0: sí?
1: Sigui dit.
2: No home,
1: sé.
2: És que igual és que els han enxampat i no volien...
0: No em consta, no. Vull dir que no hi vist res.
2: Clar, el que sí que hem vist al Maxi Iglesias, que just a pocs dies d'aquesta notícia va sortir per la ciutat, per Madrid, fent un anunci, gravant un anunci mig despullat.
1: Imagina't.
2: I, bueno, pots pensar el que ha donat a les xarxes de comentaris.
1: Sí. En fi, i després de lectures, en finestra tenim més temes, però que l'altre dia, la setmana passada no vam comentar, jo volia comentar el canvi de look de Rosalía, que s'ha tallat el cabell.
0: Mm-hmm.
1: Ara el porta molt més curt, no porta aquella melena llarga, el porta més curtet, el porta
2: i
1: per
2: arrissat,
1: les espatlles.
2: No? Més, sí. Més, com es diu això?
1: Es posa més espuma.
2: Més curly, sí, sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Va. Sí, sí, sí, bé, mira.
0: Val. Canvi sí, la notícia de la Rosalía és el tall del
1: el
0: cabell.
1: Canvi de
2: home,
1: look.
2: Sembla més gran, està com més madura, eh?
1: A més que m'encantava aquella cabellera que tenia tan llarga, preciosa, però vaja...
0: Però era molt...

0: Vull dir, i que ara tampoc no els hi ha fet cosa fer una portada amb ella.
1: És que crec que ho tenen molt normalitzat.
0: Sí,
1: normalitzen
2: molt. Però és que, a veure, és que t'estalvies problemes com més normalitzat. Tu fas la teva vida. Tampoc no cal anar al joc de, pues mira, ara fem un posado, ara fem un viatge i ens el paguen perquè ens puguin fer unes fotos. No, tu fas la teva vida, que quan t'esposes et fan les fotografies, doncs...
1: I que jo crec que ells,
2: quin remei.
1: Tant la Paula com el Bustamante, tenen una bona relació amb la premsa. Ells saben que és part de la seva feina, al final, si tu vols tenir... O sigui, clar, queixar-te i després voler cobrar publicitat, aviam, escolta'm, tot té el seu què, no?
0: Però és que a vegades hi ha parelles de famosos que es barallen quan un ha tret, per exemple, el Bisbal, el David Bisbal, no li agrada gens, li té prohibit, no?, a la Elena Tablada, que la filla que surt, que tenen en comú, surti a Instagram, i això ell per ell és una línia vermella, no? De, no vol de cap manera, perquè crec que una vegada es va enfadar molt perquè la Elena Tablada va treure una foto de la nena que tenen en comú, i aquí en aquest cas, no?, tant
1: sí,
0: la Pola Echevarría com a,
1: sí, és més tampoc han abusat de treure-la, o sigui,
0: correcte.
1: Jo crec que és una relació amb els mitjans normal.
0: Sí.
1: I també hem de destacar el bon rotllo que tenen entre ells. S'han fet les fotos amb la nena.
0: Que no sé si sempre va ser així, eh?
1: Jo segurament que això és un procés, no? Clar. Quan es van divorciar va ser, clar, quan trenques amb una persona pues, que t'has estimat, és complicat, no? Però bueno, que es nota que han volgut fer-se les fotos junts amb la nena.
2: Quina edat té la nena aquesta?
1: 18.
2: Ah, 18 anys.
1: Sí, sí, s'acaba de graduar ara mateix i bueno, és molt guapa la nena, jo la veig molt guapa. S'assembla a ella, però també té alguna cosa d'ell, eh?
0: Sí.
1: Jo la veig, no sé...
2: Sí, és una barreja.
0: No sé si això també és per aquesta nena com una porta d'entrada, si vols ser influencer, perquè ara sembla que totes les filles dels famosos volen ser influencers, és una cosa puntual...
1: Bueno, i unes altres escriuen.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah, sí? Qui escriu?
1: L'Alejandra Rubio, que ha escrit un llibre i està fent tota la presentació del llibre, i sí, sí.
0: A mi em va sorprendre que aquest llibre no estigués a punt per Sant Jordi, perquè si hagués vingut a Barcelona, jo crec que... Hagués tingut cua de fans, eh?
1: Tu hagués anat a comprar el llibre de l'Alejandra
0: Rubio? No, jo no hi hagués anat, però ja segur que ja hagués anat gent.
2: Tot té el seu públic,
0: eh?
2: Té el seu públic,
0: i tant,
2: sí.
0: I tant. Va, anem a la portada de setmana, Cuca?
1: Vinga, anem-hi.
0: Vinga, va. Doncs
1: anem-hi, que tenim feina, eh, avui?
0: Sí, en portada tenim a la Kate Middleton i després també en finestreta la graduació del que acabem de parlar, de la filla de la Paula Echevarría i el David Bustamante. Després a setmana continuen parlant de l'estat de salut de la Tita Thyssen.
2: Encara?
0: Sí, perquè...
2: Parlàvem la setmana passada.
0: Ha tingut una recaiguda, però com que ara està a la seva casa de Sant Feliu de Guíxols, s'està tractant allà, i el seu fill, el Borja, l'ha anat a veure allà, però està una mica patxutxita. I a la portada d'Hola tenim l'aniversari de Marta Sánchez, que ha fet 60 anys, podem dir, por todo lo alto?
1: Bueno, està guapíssima. Jo és que trobo que 60 anys, però molt ben portats, eh?
0: I a ben part, cuidats.
1: Sí, que es cuida, perquè ella és molt coqueta.
0: Clar.
1: Sí, però està
2: però
1: bé. No és allò operada... A mi és d'aquests personatges que estan operats o retocats, que m'agrada.
0: Que van a un bon, a un bon professional. Molt bé.
2: O segurament perquè tampoc no ha abusat.
1: No sé, aviam, sempre ha tingut un cos i ha sigut guapíssima. O sigui, també la genètica perdura, no? O sigui,
2: que l'oceo li deu costar.
1: Sí. A part, quan jo l'he vist en algun programa i és com que està molt pendent del seu estilisme, sempre està retocant-se el maquillatge, vull dir que és una dona que es cuida i que li agrada cuidar-se.
2: Todo por la audiencia.
1: Sí, sí.
0: I després, en finestreta, a banda de fotografies de l'aniversari de la Marta Sánchez, que veiem, per exemple, entre els convidats, veig aquí Mario Vaquerizo, no sé, altres així convidats, veig aquí, a banda de graduació, moltes comunions. Moltes comunions, i ara comencen els casaments, i veig aquí batejos, aquí la primera comunió d'això, del fill del Carlos Baute... la seva dona, vaja.
1: Comunions que semblen casaments, també, eh?
0: Sí.
1: Perquè, jo, mare meva...
0: Si no fos per aquesta portada de la Marta Sánchez, a mi Hola em sembla molt avorrida aquesta setmana.
1: És que Hola últimament no s'ho curra gaire, eh?
2: Hola?
1: Sí.
0: Hola i adiós.
1: Ho hem comentat alguna vegada, perquè últimament aquestes fotos que vam dir un dia de la Casa Real, bueno, de l'Emèrito, i les seves filles van treure una foto, jo vaig pensar, és que li treu glamour a la revista, això.
0: Ja.
1: No sé, bueno.
0: Sí.
1: Hola, si ens escoltes, per favor, vigila les fotos.
0: Per favor, sí.

0: Va, Cuca, que has dit, hem d'anar per feina perquè tenim teca.
1: Uau, avui tenim molta teca de premis.
0: Explica'ns. O sigui, quins premis?
1: Una setmana de premis i de gales que és superflipant. Vam tenir els premis RAC 105 fa ara dos dies i, bueno, la sisena edició d'aquests premis que va omplir el Teatre Victòria, una nit, pues, com som uns premis, molt enèrgica i molta música. El gran triomfador va ser el Nil Moliner, que es va endur els premis a millor artista i millor cançó, Por tu cuerpo en Braille, convertir-se, pues, això, en el nom més celebrat de la gala. La MEM també va arrencar molt fort perquè el John Dausà va fer una entrada brutal, espectacular, interpretant Welcome to my party. Doncs clar, que a partir d'aquí ja tothom bueno, es va
2: a la festa, clar, tothom es va afegir.
1: Llavors
2: no?
1: Es va, bueno, van veure cares com Maria Jaume, Mamaduixa, Naina, Siderland, Banda Neon i Ginestà, que aquests van recollir el premi a la cançó més radiada per tot el que ens queda. Els Figaflaues també van guanyar el premi a millor videoclip per La Fresca, el més vist en català aquest 2025 passat, i mentre que La Fumiga va rebre el premi a millor directe en plena gira de comiat. O sigui que molts premis, bueno, com veieu, molta força per la música en català, molta vibra, i de fet van tenir també premi honorífic els Búhos. També tenim un àudio que ens ha enviat la Mar Puga, era una de les presentadores de l'esdeveniment. Si voleu, l'escoltem.
3: Bon dia, Cor i Fava de Cugat Media. Aquí Mar Puga, presentadora dels Premis RAC 105, juntament amb l'Ernest Codina. Dic que estic amb ressaca emocional, feliç, va ser una gala increïble, va anar tot rodat, vam tenir artistes brutals, el públic molt entregat. Jo m'estrenava en aquest cas com a presentadora i la veritat que va ser un honor fer el relleu a Mònica Usart, que ho va deixar el llistó molt alt, i copresentar amb l'Ernest, que tenim una química molt xula i la veritat que ens vam passar en gran. Així que res, us envio un petonet, us animo a escoltar música en català, que és, si, sens dubte, la millor, i escoltar també RAC 105, ja que estem. Un petonàs.
2: Tu vas anar als premis?
1: No, jo aquests no, però la conec. Tinc el privilegi d'haver treballat amb ella, perquè realment és una professional de peus a cap. És una noia que bueno, porta ja un temps i està com... I com ha dit ella, s'estrenava com a presentadora. Ho va fer espectacular. Jo ho he vist a xarxes, ho he pogut veure... Bueno, he parlat amb ella, m'ha explicat que ha tingut molta emoció, que ha sigut un moment molt emocionant, i, de fet, m'ha tornat a dir que reivindicar el recolzament a la música en català, escoltar la ràdio i escoltar també Cugat Media.
2: És que ja fa un temps que està molt bé la música en català. Ja portem uns anys que tenim grups...
0: Uns anys, i fa molts anys. A veure, no ens oblidem... Clar, ara la gent jove escolta aquests grups, però no ens oblidem d'un Sopa de Cabra, un Sau,
2: un Lax'n'Busto...
0: Un Sang Traït, un Lax'n'Busto...
1: Però es continuen escoltant, eh?
2: Sí.
1: Ara fa uns dies es va fer un tribut a Sau.
0: Clar.
1: I, bueno, ho van petar, eh?
0: I tant.
1: O sigui que hem de dir que la música està més viva que... La música en català està més viva que mai.
0: Sí.
1: Doncs aquests premis han sigut uns premis molt, doncs, molt... Jo crec que la gala va ser molt xula. Jo no vaig estar, no vaig tenir la sort d'estar, però el que he pogut veure i m'han comentat, va ser una gala, una gran gala. I després passem també que hi ha hagut una altra edició dels People in Red, que són uns, com, no són premis, això ja és una gala, que és per recaptar fons per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
0: Que és la gala que impulsa des de fa molts anys el doctor Bonaventura Clotet.
1: Exacte.
2: El pare dels actors.
0: Sí. O, en tot cas, els actors són fills del metge.
1: Però clar, és que... Ja. Això ja es posa per davant, aquí és més famós que l'altre.
2: Bueno, tots són famosos.
0: Tots.
1: Bueno, però...
2: D'aquí no sabem res de la mare, no? O, bueno, no ho sé.
0: No ho sé. No ho sé, ara.
2: Popular, no tinc ni idea.
1: I la seva jove és la Natàlia...
0: La Natàlia Sánchez, que quan era petita es va donar a conèixer perquè era una de les protagonistes de Los Serrano. Sí. La dona...
1: Tota la família és una família de famosos.
0: Sí, sí. I el Marc Clotet havia estat molts anys amb l'actriu cubana, la
1: Verbeke, no.
0: No, l'actriu cubana...
1: Aquella moreneta, amb
0: sí.
1: el Calil Arrissat.
0: No, Arrissat, no, Lliz, ajudeu-me.
1: No sé de qui
2: parles.
0: Que se l'ha fotografiat amb el Tom Cruise últimament, ho vam estar...
1: L'Anna de Armas.
0: L'Anna de Armas.
1: Vale,
0: el Marc Clotet va estar molts anys amb l'Anna de Armas.
1: Jo no ho sabia.
0: Sí, Va estar molts anys.
2: Sembla la perruqueria, això, avui.
1: Veus, el Cori Fava de Lo que val? Sí, és que ja t'ho dic. Doncs va ser una gala que es va fer en l'espectacular EPNAC, i bueno, molts famosos. Va estar presentada per Sílvia Abril i la Tònia Costa, que saps que elles havien fet un podcast fa un temps juntes, sí. Bueno, i tenen molt bona relació.
0: Sí, sempre diuen que són molt amigues.
1: Es nota que hi ha... Llavors, l'edició d'aquest any ha sigut estrenar el Premi Solidari People in Red, que ha reconegut a l'Eduardo Casanova, l'actor, perquè diuen, bueno, que ha visibilitzat molt el que és el VIH.
0: Sí, perquè ara fa uns mesos va dir que el tenia arran de la promoció de la seva sèrie Sidosa, i llavors ell va aprofitar per dir que ell tenia VIH. És que era molt jovenet, eh?
1: Sí, a més,
0: el va agafar de molt jovenet.
1: També hem vist cares d'aquí, de la ciutat,
0: tant.
1: Àlex Corretja, Martina Klein...
0: Ah, sí?
1: Sí, van estar també... Bueno, tenen molta presència. L'any passat crec que van ser ells els presentadors de l'edició del 2025. Sí. I llavors també van acabar amb una superfesta per tot lo alto, que no... Si no hi ha disjockey, no hi ha festa.
2: Clar. I qui va ser el disjockey?
1: El Manel Veí i el Fede Sardà. Ah. Que el Fede Sardà, com sabeu, ja ha deixat de ser... Ja han traspassat el Ludegas, ho sabeu, no? Que això ja... La sala Ludegas ja ha passat a unes altres mans i doncs, bueno, jo crec que ara s'ho està passant d'allò més bé. I això que aquest home s'ho deu haver passat molt
0: però
1: bé.
0: Però ara està gaudint ja de la seva jubilació daurada, podríem dir,
1: perquè
0: no deu haver fet diners, aquest home.
1: Exacte, sí.
0: Escolteu, parlant de música, aquesta setmana...
2: Més música.
0: Sí.
1: Ens hem deixat els premis crit, que vaig estar jo ahir.
0: Ah, val, doncs explica'ns.
1: Ostres, que mira, és que el més recent i m'oblido. Ja tinc memòria de peix. Doncs els premis crit es van celebrar ahir dijous a la nit al Teatre Coliseum. Mm. Allà, entre Rambla Catalunya, per allà, aquest teatre que és tan espectacular. Sí. Doncs van ser uns premis brutals. Diuen que són literalment els Goya dels creadors catalans, del contingut en català.
0: I em sembla bé, Cuca, que sigui, com tu dius, no?, la festa dels creadors de contingut en català, perquè hi ha molts catalans a les xarxes socials però que fan contingut en castellà. Clar, tenim una Laura Escanes, una Dulceida, així, no?, com a noms més coneguts a les xarxes. I gairebé
2: busquen
0: mai.
2: Busquen més repercussió, no?, tenir més públic.
1: Clar, el que passa que és el que diu la Carme, que arriba més gent. Però jo també reivindico una cosa. I fer contingut variat amb les dues llengües, també està bé, no?
0: Però diuen, arribem a més gent, però també al mercat hi ha molts més creadors de contingut en castellà. Clar, també.
1: Clar,
0: vull dir, de gent de parla catalana també hi ha molts milions de persones. Vull dir que aquestes coses sempre de... És que arribo a més gent...
1: No, hi ha molta gent sempre... Jo sempre, quan faig algun post o alguna història en català, a mi em segueix molta gent de diferents ciutats d'Espanya, perquè al final jo soc del
0: món.
1: Vengo del mundo diferente. I a molta gent li agrada quan et sent parlar en català. De fet, tinc una amiga des de Còrdoba que em diu, és que jo vull aprendre el català. Vull dir, al final, mira, fan la intenció, no? O sigui que per això dic que el variar una mica tampoc... No.
2: I escolta'm una cosa, al que anàvem, l'ambient d'aquests premis escrit, què?
1: Doncs molt jove, perquè clar, com diu la Eva, és el contingut en català s'està com imposant ara i ve molt de la mà de creadors de contingut molt joves.
0: Sí.
1: De fet, tenim aquí a Sant Cuat, a la Carla Clavera, que fa contingut en català.
0: I la seva mare, que no és tan jove, i també fa contingut
1: també,
0: i té moltes fans.
1: I també en català.
0: També en català.
1: Sí.
0: La Bibi Book.
1: La Bibi Book és... està...
0: Que l'entrevistarem d'aquí unes setmanes. Tinc una companya que l'està perseguint per fer-li una entrevista.
1: Jo la vaig entrevistar fa un temps, també, i són tant mare com filla són maquíssimes, o sigui que ho fan molt bé les dues i ens encanten.
0: Doncs, dit això, el que dèiem, parlant de música. Estàvem parlant de la gala People in Red, ens hem anat als crits i tornem perquè aquesta setmana ha sigut protagonista l'Oreja de Van Gogh, perquè ha tornat als escenaris gairebé 20 anys després, no?, que Amaia Montero amb el grup trenqués la relació i ella comencés la seva carrera en solitari. I què ha passat? Doncs que aquesta setmana les xarxes socials, els mitjans, alguns fans han quedat molt decepcionats del concert que ha donat Amaia Montero, perquè consideren que no estava a l'alçada, desafinava, algunes notes altes d'algunes cançons no arribava. Llavors, això què ha fet pensar? Doncs que aquesta setmana hi ha hagut un rumor de que arran d'aquest desastre, d'aquest retorn tan desastrós, Amaia Montero hauria decidit plegar. I ella mateixa, a les xarxes socials, en un post, perquè ara avui dia abans s'enviaven comunicats i ara penjant una foto i un text llarguíssim ja, la gent ja s'ha de donar per assabentada. Doncs Amaia Montero explicava, venia a dir que estava molt feliç, molt contenta d'aquest retorn i que no ho deixava. I ella explicava una anècdota que després d'aquests concerts que va fer a Bilbao, que va arrencar la gira allà, es va prendre uns dies de descans i que un amic la va trucar molt preocupat. Escolta, Maia, estàs bé? Perquè estàs veient totes les crítiques i estan dient que no tornaràs i que deixes la gira. I ella, el que ve a dir en aquest post i el que li va dir al seu amic és no, rotundament no, jo continuo amb la gira i estic molt feliç amb l'escalf del públic.
1: Quin artista no ha tingut un mal concert? Aviam.
0: I a més, quan arrenques...
2: A lo millor era un mal dia, simplement, no?
1: Sí,
2: no,
1: hi ha problemes de so. Mira, de fet, la Pantoja, a la seva gira, també ha tingut molts problemes de so i moltes... O sigui que tothom... Jo crec que li passa a tothom. Sí. També, una altra anècdota amb aquest tema és que la Leire Martínez està de gira, també, no sé si va ser a Mèxic, va coincidir quan la Maia Montero sortia per primera vegada amb l'Oreja de Van Gogh, ella està de gira per allà i va coincidir pues, els dos concerts en el mateix moment, no? I va sortir per xarxes que la Leire Martínez s'havia emocionat, o sigui, que estava com molt emocionada. Jo crec que encara està amb ganes de... O sigui, amb aquesta melancolia d'haver deixat l'Oreja de Van Gogh. No ho sé, és una
0: anècdota. Algun dia sabrem què va passar de veritat, no ho sé. La Leire Martínez en entrevistes ha parlat i ha parlat més extensament que el que vindria a ser els membres d'aquesta banda que no parlen mai. Però, vaja, jo tinc la sensació que no li han posat gens ni els fans, ni la crítica, no li han posat mai gens fàcil a la Leire Martínez.
1: No.
0: Escolta, anem a parlar fava de la setmana, que ens estan
1: ens estan
0: tocant i el crostó.
1: Tenim una fava i així de gran.
2: Sí. Ostres! A veure si no podem sortir de l'estudi.
0: La Cuca i jo hem decidit que la fava és per Omar Montes.
2: Què dius?
1: Per Omar Montes, sí. L'ha liat aquesta setmana.
0: Sí.
1: Què ha fet? L'ha fet gorda.
0: Sí.
1: L'ha fet gorda.
0: I mai millor dit. I la fava... Mira, rapidíssimament, Carme, ha sortit una noia a xarxes socials. És una noia coneguda, jo personalment no la coneixia.
1: Jo tampoc, jo no la coneixia.
0: Però és influencer, crec que té unes clíniques d'estètica. Doncs bé... ha dit que està embarassada d'Omar Montes, que això vindria a ser una alegria si no fos perquè Omar Montes acaba de tenir un bebè
1: amb la seva
0: nòvia, amb una altra dona. És a dir...
2: Omar, què fas?
0: Què fas?
2: Què fas, Omar?
1: I a tot això s'ha sumat que la mare ha sortit...
0: La mare d'Omar Montes.
1: La mare d'Omar Montes amb les seves xarxes ha sortit dient «Ai, estoy embarazada». I saps de qui? Del pare de Lamine Yamal.
2: Què dius?
1: Però que és mentida.
0: És mentida.
1: Que està... Aquesta família és molt rara.
2: Mira, és que veieu unes coses que de veritat...
0: Per això es mereix o no la fava, Carme?
1: Però jo crec que a l'Omar i tota la família...
2: Només faltava això.
0: Jo crec... I l'Omar va sortir l'altre dia a atendre els mitjans, crec que, no sé si amb una truita de patates i no sé qui els hi va donar per menjar, els mitjans amb ganes de preguntar-li...
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català s'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
6: Avui, finalment, doncs, el podem... a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
5: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any, des d'aquest divendres i fins diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
2: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 15 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada de la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la vaga indefinida abans de la selectivitat de les biblioteques de la Diputació. Parlarem i entrevistarem l'Esther Ruiz, que és bibliotecària del Prat de Llobregat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la nova estratègia per prevenir grans incendis forestals i les reaccions a l'onejar de la bandera palestina per part de Lamine Yamal. A partir de les 5 coneixerem el col·lectiu Minerva de Castellar del Vallès. Viatjarem al centre de Ràdio Sant Cugat per visitar un dels programes més veterans de la casa. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El casinet de l'Espartany ha fet pública la llista de candidats a cap gros de l'any 2026 que suposa l'inici del compte enrere per a la Festa Major de Terrassa. En total són 7 personatges de la ciutat, 5 d'elles dones, consolidant així la presència femenina en aquest certamen terrassenc. Es tracta de Carmen Aguilar, una de les voluntàries i activistes socials més estimades de la ciutat, per la seva dedicació altruista a les persones amb necessitats especials i col·lectius vulnerables. Noelia Fernández, reconeguda com a millor xef jove de 2026. Teresa Harque, una música i activista cultural. Ramon Herrera Ayala, el Ramon del Peix, un dels peixaters històrics del Mercat de la Independència que s'acaba de jubilar. Anna Granera, intèrpret de llengua de signes catalana amb una trajectòria professional vinculada a l'accessibilitat per a persones sordes i sordcegues. Mercè Gómez, una referent de la història del moviment feminista a la ciutat. Ramon Grimal, dermatòleg i divulgador i professor. L'escarni estarà dedicat als trinxeraires, brètols i cafres que han deixat perdre els tres tombs de Terrassa. La candidatura es podrà defensar el dissabte 7 de juny a la plaça Vella de Terrassa. Els vots ja es poden enviar prèviament a la adreça casinet.espardenya@gmail.com o votar in situ a la urna que hi haurà instal·lada aquell dia.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell continua dotant de recursos la policia municipal per tal de reforçar la seguretat a la ciutat. Aquest dijous s'han estrenat una desena de noves motocicletes que agilitzaran la mobilitat dels agents, mentre que pròximament entrarà en funcionament una nova unitat formada per 2 furgonetes i 14 policies. El tinent alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, ha aprofundit en aquesta darrera qüestió.
3: Que crearà una nova unitat de reforç a la proximitat estratègica, que el que farà és anar als espais públics més concorreguts de la ciutat, doncs, sobretot per fer campanyes i actuar contra l'incivisme, també en horari nocturn.
2: Però a banda de recursos materials, a l'agost la plantilla també incorporarà una 15ena d'efectius més i serà així com la policia municipal de Sabadell arribarà a màxims històrics, prop de 300 en total.
0: Gràcies, Juli. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Carich, Llibertat i Margarida Xirgú seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el proper 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal aquest migdia en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts d'escola de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10 milions d'euros. Els àmbits d'actuació del programa preveuen 4 grans àrees d'intervenció: l'envolvent de l'edifici, les instal·lacions, els espais interiors i l'accessibilitat. Recordem que l'executiu local va anunciar farà 2 mesos que destinarà 32 milions d'euros per modernitzar totes les escoles públiques de Badalona. La primera fase inclou la reforma d'aquestes 6 escoles seleccionades per la seva prioritat tècnica. Mentre les obres no siguin efectives, però s'hi farà el manteniment del dia a dia, segons ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Porten molt de temps esperant, molts anys amb una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, per primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
4: Segons el govern municipal, aquests són edificis antics on no s'hi ha fet manteniment de forma regular. El problema és seriós, ja que són escoles que tenen una mitjana de 46 anys d'antiguitat. Hi ha voluntat de donar resposta en un termini de 5 anys.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Centre Cívic per la Vida Domènec ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGBTQ-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre l'estat actual de l'activisme al territori. En aquest sentit, és Rui Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalen que cal un procés de reflexió més profund. Escoltem Elena Longares.
7: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
6: Tot plegat en un context on hi ha rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGBTfòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès tornarà a omplir-se de color, de música i d'ambient festiu els dies 16 i 17 de maig amb la celebració de la 14a edició de la Fèria d'Abril. Enguany, amb l'eslògan Castellar se viste de fèria. Aquesta és una de les cites culturals i lúdiques més esperades del calendari festiu local. L'acte, organitzat per la Casa d'Andalucía de Castellar del Vallès, convertirà l'Espai Tolrà en un gran recinte inspirat en les tradicionals fires andaluses. L'entrada serà gratuïta i inclou una àmplia programació. La festa vol reivindicar l'esperit de convivència, d'alegria i de participació. En aquest sentit, aquesta edició arriba carregada d'història, color i tradició, amb l'objectiu de continuar fent créixer una celebració que atrau centenars de visitants tant de Castellà com d'altres municipis del Vallès. Durant dos dies, el recinte oferirà una combinació d'espectacles, música en directe, gastronomia, exhibicions i espais de trobada que recrearan l'ambient típic de les fires andaluses. Les portes s'obriran a partir de les 10 del matí, tant de dissabte com diumenge, i seguiran obertes fins a ben entrada la nit.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Mireia Puente.
9: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
10: I està clar que ha funcionat per molts motius. Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible. I també, doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible, no? Aquest Teatre Auditori en Vilarassau, també el Conservatori, l'Escola de Música i tota aquesta zona exterior que pot acollir diferents infraestructures per fer muntar diferents escenaris, no?
9: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
11: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i la implementació d'un protocol específic davant les violències, entre altres. La protesta va arrencar fa setmanes en el marc de les negociacions de l'adhesió de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, el nou conveni de l'Ajuntament. Marxem fins al Prat de Llobregat per parlar amb en Víctor Asensio des dels estudis del Prat Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda. El comitè d'empresa de les biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, va convocar diverses mobilitzacions i aturades a l'abril, al voltant de la celebració de Sant Jordi. Des d'aleshores, cada dissabte han tancat la majoria de biblioteques com a senyal de protesta per la manca d'avenços en la negociació. La vaga també ha estat secundada per la resta de biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, com és el cas també, concretament, la del Prat. Per saber-ne més, saludem l'Esther Ruiz. Ella és bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín del Prat. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Des del passat 25 d'abril heu participat de les aturades a les biblioteques per reclamar millores per al col·lectiu, però n'hi ha algunes, com dèiem al principi, com aquesta equiparació amb el personal municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que són específiques del Consorci. En el vostre cas, cas de la resta de biblioteques de la xarxa de la Diputació, teniu reclamacions pròpies? Quines són?
2: Bueno, aquesta vaga fem reclamacions per tota la xarxa de biblioteques. Vull dir, la Biblioteca del Prat no té una reclamació pròpia, ni la de Viladecans. Estem demanant, com a biblioteques de la província, una sèrie de millores genèriques per tot el sistema bibliotecari.
1: I quines serien aquestes millores? Perquè veiem, no, que en el cas del Consorci de Barcelona, que ara explicarem ben bé que, com funciona això perquè ho entenguem, però en el cas del Consorci de Barcelona reclamen l'adhesió amb condicions equiparables a la resta de personal municipal de l'Ajuntament. En el vostre cas, la resta de biblioteques no demaneu això concretament perquè és molt específic del de Barcelona. Quines són les que sí que són conjuntes a la resta de biblioteques de la xarxa?
2: Doncs mira, de manera conjunta, el Consorci de la Ciutat de Barcelona, el Consorci de Biblioteques i la resta de biblioteques de la província demanem bueno, diferents punts que es podrien concretar. Per exemple, demanem millor inversió en infraestructures. Les infraestructures on estan les biblioteques són competència municipal i a nivell de província, doncs, bueno, són edificis que amb el pas del temps potser no es cuiden ni s'actualitzen ni com s'hauria de fer per oferir un bon servei, no? A nivell de clima, a nivell de goteres, a nivell de, bueno, de diferents aspectes. Això és una cosa que demanem com a personal, perquè estem allà dintre moltes hores, però també és una millora que demanem pels nostres usuaris, no? A nivell d'il·luminació, sobretot de clima, no? La biblioteca que de l'atmors de calor i a baix et congeles de fred. Vull dir, és algo que afecta tota la província, per dir-ho d'alguna manera, no? També una de les reclamacions que es fa al sistema de biblioteques de la província, demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil, no? A la xarxa de biblioteca tots són bibliotecaris, no? No hi ha perfils específics, i en alguns casos ja s'haurien de començar, bueno, ja fa temps que s'haurien de començar a considerar altres perfils. També, bueno, demanem les tasques de les biblioteques. Tu quan entres a una biblioteca tothom sembla un bibliotecari, però realment a dintre de les biblioteques hi ha personal normalment de dues i de tres empreses diferents, siguin públiques o privades. De vegades hi ha, el més normal és trobar personal de la Diputació amb els càrrecs més tècnics i el personal municipal amb càrrecs més d'auxiliars o consergeria. Però de vegades, que no és el cas del Prat, però de vegades fins i tot a la biblioteca trobes personal d'una empresa privada subcontractada o personal de la Generalitat, també. Depèn de cada ajuntament i de cada conveni. Aleshores, què estem demanant? Pues que hi hagi una diferenciació de les tasques. És a dir, que aquestes tasques que tenim ara mateix compartides, que tothom fa de tot, independentment de la categoria i de vegades independentment de l'empresa que et contracta i del sou i dels horaris, que estem en empreses diferents, tenim diferents convenis i condicions laborals, pues això, volem que s'ordeni una mica. Aquesta és una altra reivindicació que fem. Després, bueno, no sé si continuar, perquè és una mica llarg.
1: No, però, a veure, si en som més, les hem de conèixer, evidentment, però abans de seguir...
2: N'hi ha més, n'hi ha més, n'hi ha un parell més.
1: A mi m'agradaria, ara les repassem, però m'agradaria... Però abans que ens expliquis, perquè ara estaves parlant de la Biblioteca del Prat, però també d'altres biblioteques, perquè entenguem ben bé com és això de les biblioteques, de com funciona tot plegat, de qui és la competència. La xarxa de biblioteques pertany a la Diputació, però la gestió està en major, en la principal part dels municipis on és cada biblioteca. És així?
2: Sí. A dia d'avui la biblioteca és una competència municipal, és de l'Ajuntament. És a dir, un ajuntament decideix si té biblioteca o no. Bueno, ho decideix una llei que diu que n'ha de tenir a partir d'una xifra d'habitants, però és una competència municipal. Què passa? Perquè què fa aquí la Diputació? La Diputació fa més de 100 anys va crear el que va ser la primera xarxa de biblioteques a Catalunya. És una entitat històrica que va iniciar el món bibliotecari i té tot el coneixement i tota la infraestructura de coneixement per crear biblioteques. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona històricament ha fet convenis amb els municipis per crear biblioteques, aprofitant pues, això, tota l'entitat que té coneixement després de 100 anys de història. Aleshores, normalment, Diputació i Ajuntament, en el moment que comencen a crear les biblioteques, fan un conveni. El conveni sempre és diferent, no és el mateix conveni amb Viladecans que amb la ciutat de Barcelona, Carrassa, que amb l'Hospitalet. El conveni es signa entre Diputació i Ajuntament. Val? No és que siguin tots molt diferents, perquè hi ha un model bastant estàndard, però sí que cada municipi té les seves característiques. No? I això explica, per exemple, que en el cas de Barcelona, que són 40 biblioteques, pues el conveni es fa amb el consorci, perquè l'Ajuntament de Barcelona crea un consorci de la xarxa de biblioteques. Això un altre ajuntament, com el de l'Hospitalet, pues no ho fa. No? Cada ajuntament pues, també té la seva autonomia. I així és com funcionen les biblioteques. Com a mínim sempre hi ha, acostuma a haver això, personal de la Diputació i de l'Ajuntament.
1: I per això algunes biblioteques hi ha fins a 3 empreses o 4 empreses que gestionen, no? O 4 perfils de personal que gestionen, perquè depèn doncs, dels convenis que faci cada ajuntament, és així.
2: Exacte, I són diferents. Haurien d'anar municipi per municipi, que ara són moltíssims els que tenen biblioteca, per veure quines són les característiques, no, de cadascun.
1: Doncs
2: però
1: bueno,
2: així a grosso modo...
1: Tornem a aquestes reclamacions conjuntes que ens estaves comentant, i ara ens les tornes a explicar, sí. Però també a qui van adreçades concretament, perquè aquí, clar, les adreceu a cadascun dels municipis que tenen la competència en les biblioteques o al conjunt de la Diputació en aquest cas?
2: No, això és a la Diputació. És a dir, aquesta vaga la convoca al personal de la Diputació, al personal tècnic de la Diputació de Barcelona. Per entendre-ho d'una manera més clara, aquí al Prat, a la biblioteca, normalment estem personal de l'Ajuntament i de la Diputació. L'Ajuntament no convoca cap vaga, és només el personal de la Diputació que som els bibliotecaris. En el cas del Prat som 6 persones. De tota la plantilla, som minoria, per dir-ho d'alguna manera. La major part del personal d'aquesta biblioteca és de l'Ajuntament. Aleshores, bueno, doncs, una part d'aquest sector, que som els bibliotecaris, ens adherim o no, perquè ja sabeu que hi ha dret, ens adherim o no a aquesta vaga, que ara mateix, tot i que va començar a l'abril, està convocada tots els dissabtes. Tots els dissabtes, que és el dia que podem tenir més visibilitat, no? I no sé si amb això hi respos o he aclarit una mica la teva pregunta.
1: I tant, sí. Ens faltava alguna reclamació que ens comentaves, no?, que encara en teníeu alguna altra. Doncs quines serien aquestes?
2: Bueno,
1: hem parlat del tema també d'aclarir les funcions, dels horaris.
2: Sí, aclarir funcions. Bueno, també hi ha una reivindicació històrica que, comparativament amb la resta de personal de la Diputació, doncs demanem conciliació, més en la conciliació. I això implica, per exemple, poder fer tasques en teletreball, que no en podem fer encara. La conciliació, bueno, si mireu els horaris de les biblioteques de la província, ja no en concret del Prat, perquè ja et dic que és una reivindicació a nivell de biblioteques de tota la província. Tenim uns horaris que bueno, bastant millorables, Vull dir, hi ha biblioteques que treballem 11 hores seguides, hi ha menys 8 hores de descans de moment de tornar i... Vull dir, no dic que sigui en el cas del Prat, però això és una situació que es dona moltes vegades. Posar una mica d'ordre i conciliar una mica millor els horaris. Som un sector feminitzat, les biblioteques som àmpliament majoria i pues, també demanem que això es comenci a corregir. Val? I ja així una mica per acabar. Demanem pues, que les jornades laborals, una mica la precarietat en els horaris, que puguin ser compensades, que després les mesures d'afiliació siguin reals, perquè bueno, tancant, imagina't nosaltres, a les 9 de la nit, imagina't quina és la conciliació, no? Depèn de la circumstància familiar. I després també demanem que amb aquestes millors condicions laborals bueno, pues, poder fer un servei de millor qualitat.
1: Per tot plegat, decidit fer vaga indefinida a partir de dimarts 26 de maig, és d'aquí poc més d'una setmana. Aquestes dates coincideixen precisament amb les preparatòries, en el moment en què l'alumnat va més a la biblioteca poder preparar la selectivitat. Per tenir la data, diguéssim, que la selectivitat serà entre el 9 i l'11 de juny, per tant, aquests dies previs és molt habitual que l'alumnat vagi per preparar aquests exàmens. Quines afectacions preveieu que tindran les aturades i hi ha serveis mínims convocats o en el cas de les biblioteques no apliquen els serveis mínims?
2: No hi ha serveis mínims com en el cas dels mestres, que sí que tenen serveis mínims, que és el 50% de la plantilla, els serveis mínims, en el cas dels mestres. Nosaltres no, perquè no som un servei essencial. Val? No tenim per què. El que sí que és veritat que cada biblioteca dins del seu municipi, el bibliotecari de la Diputació és el personal més mínim de la biblioteca, perquè els auxiliars sempre són majoria. És a dir, la repercussió que tindrem sempre serà petita, d'alguna manera, perquè amb això que t'he dit, que no, com que totes les tasques les estem fent compartides, a la que el bibliotecari deixa de venir a treballar, ve un auxiliar i s'hi posa la seva cadira, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, amb aquesta vaga potser tancarem una planta, potser tancarem dues plantes, depèn de la biblioteca, potser tancarem un servei, però realment tancar tota la biblioteca només s'està aconseguint a Barcelona, que en el conveni l'Ajuntament té tot el personal, tant el tècnic com l'auxiliar. Saps? Serà difícil tancar moltes biblioteques, tancarem parcialment. Per això que et dic que som minoria, a l'haver-hi tantes administracions i empreses implicades en l'obertura d'una biblioteca no... està molt atomitzat, no sé si queda clara la idea, que és difícil tenir una bona repercussió perquè hi ha molta gent allà dintre.
1: Jo et volia preguntar, ja per acabar, és una vaga indefinida, per tant, no em podràs dir quan acabarà aquesta vaga, però en tot cas, quan acabarà aquesta vaga, és a dir, en quin moment es pot aixecar la vaga, qui ha d'escoltar aquestes reivindicacions i quina ha de ser la resposta doncs, perquè el sector decideixi aixecar la vaga?
2: Quina ha de ser? Bueno, la CGT, que és el sindicat que a nivell de xarxa de biblioteques de la Diputació ens està informant, quan a la taula de negociacions on hi ha tots els sindicats comencin a negociar. Perquè, bueno, sembla ser que ja fa molts anys que seuen i parlen, però continuem igual. Aleshores, diguéssim, hem arribat a un punt que han decidit que ja no val la pena tornar a seure a aquesta taula si no fan com de força. I aprofitant que les mestres, un altre col·lectiu feminitzat, amb precarietat laboral. De fet, tenim algunes reivindicacions comunes al sector dels metges. Són sectors que ara també estan una mica ja com al límit i ja estan sortint al carrer fent vaga i deixant de cobrar, que això és el que implica també una vaga, pues, des de la CGT hem considerat que era el moment. Que s'acabarà quan? Suposo que en aquestes taules els representants sindicals decidiran si realment ara ja comença la negociació o continuen marejant la perdiu, no? Que sembla ser que és el que han estat fent fins ara, no?
1: Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Esther Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín, per explicar-nos també el conflicte a nivell metropolità i de la Diputació. Gràcies per ser avui amb nosaltres i esperem doncs, que finalment algú us escolti i pugueu doncs, treballar amb aquesta millora de condicions que reclameu.
2: Sí, doncs moltes gràcies per donar-nos aquesta veu a aquesta reivindicació tan, ja has vist que és tan complexa, no? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i obrim per últim cop aquesta setmana aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb Alistair Sperring, que és viquipedista i traductor científic, ens espera a Sabadell. Alistair, bona tarda.
1: Hola, com esteu?
0: Bé, esperant. Aquí comença a pluviscajar. No sé quin temps teniu a Sabadell.
1: Ui, aquí el cel està tan fosc que fa por i tot.
0: Sí, no? Aquí la llum s'ha apagat una miqueta, no com l'altre dia, que es va fer fosc. Semblava nit tancada a 5:45 de la tarda. Avui, de moment, encara no. Podem veure una mica de llum, però sí que està tapat. Alguns paraigües hem vist passar. De moment són 4 gotes, de moment. Anem a comprovar què passa al Prat. Joan Camps, escriptor i membre actiu de diverses entitats locals d'aquesta ciutat. Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Mira, aquí entre pluges i sol i núvols i esperant a veure què farà, si sol millorarà o no.
0: O sigui que tenia una mica de tot.
2: Sí, va passant els núvols.
0: Vaja. Molt bé, doncs saludem també l'Eduard Pomarés, que és enginyer industrial i el tenim via telefònica. Eduard, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tots. Què tal?
0: Doncs ja hi som tots, o sigui que comencem a abordar els dos temes que us havia proposat per aquesta tarda. Un és un tema que ja fa molt de temps que vam tractar, però el tornem a recuperar a propòsit d'aquesta nova estratègia de gestió forestal sostenible que ha presentat el govern de la Generalitat davant d'aquest nou escenari que ja fa temps que ens està avisant. I és que amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a un 11% actual. I això ja comencen a ser situacions perilloses. Davant d'aquesta situació i tenint en compte aquests grans incendis que ja semblen inextingibles, fa bé la Generalitat de prioritzar en la prevenció, encara que això impliqui transformar paisatges naturals, perquè ara també comentarem, s'hauran de fer grans tallafocs i franges de protecció que s'hauran de revisar perquè no estan massa ben cuidades. És una aposta que calia que fes el govern de la Generalitat? Qui vol començar? Alistair.
1: Bé, a mi em sembla que és una aposta interessant perquè la necessitat és evident. El que passa és que això cal que s'inscrigui en una estratègia més a llarg termini, no ara fer-ho per evitar-ho i després ja ho tornem a parlar d'aquí 20 anys, sinó per veure que més del canvi climàtic i altres factors que juguen en això. Un exemple és que Catalunya s'ha reforestat molt en les últimes dècades, i això és una excel·lent notícia, perquè en dècades anteriors, en segles anteriors, hi ha hagut molta desforestació, però clar, això també significa que hi ha més massa forestal on pot començar un incendi o on es pot estendre un incendi. I alhora aquest creixement de massa forestal ens ha anat acompanyat d'un buidatge cada vegada més intens de les zones rurals de Catalunya, que tradicionalment és on vivia la gent que, entre altres coses, s'ocupava de gestionar els boscos i mantenir-los en unes condicions bones per reduir el risc d'incendi. Això són problemes socioeconòmics, demogràfics, que ja hem parlat en relació a altres temes diverses vegades en el programa, sí, però que també tenen aquest vessant, que si cada vegada hi ha menys gent en els medis rurals, doncs hi ha menys gent que es pot ocupar dels medis rurals i això de retroprovoca que incendis. Per tant, jo estic a favor d'aquesta iniciativa, però espero que sigui només una peça d'un puzzle que vagi encaminat a recuperar i redignificar tota la tasca aquesta que es feia i que s'ha anat deixant de fer amb els resultats catastròfics que hem vist en els últims anys.
0: Sí, efectivament, ho entenem també com un primer pas, eh? No és el pas que s'ha de donar, sinó un començament en el camí que s'ha de fer, perquè, evidentment, ni tampoc amb el pressupost que s'hi destinarà, doncs servirà per fer unes actuacions molt concretes, però que, evidentment, com tu apuntes, Alistair, al final això haurà de tenir una continuïtat i, sobretot, un manteniment. Joan...
2: Bé, jo crec que diuen que tot té l'església o l'església. Jo no sóc expert en el tema ni de control d'incendis, ni incendis forestals, ni tots aquests temes. Aquesta és una novetat que s'havia plantejat, però fins ara sembla que no s'havia portat a terme. És a dir, crear aquestes zones de protecció per aïllar el foc que pogués traspassar d'un lloc a l'altre, no?
0: Sí.
2: Esperem que sigui un afegit més a la lluita contra els incendis i que funcioni, i que no surtin les pinyes dels pins i se'n surtin llançades i traspassin a aquest espai i arribin a l'altre. Però bueno, sempre és posar-hi dificultats, no? Esperem que això sigui així i que ajudi. La tendència general amb el canvi climàtic i tot el tema dels incendis que veiem arreu del món, a vegades fa por, no? Però aquest any, pel que sembla, aquí tenim bastanta humitat, tenim bastanta pluja, estem a més de meitats del mes de maig i encara trobem pluges, cosa que fa uns quants anys ens estàvem torrant, no? Segurament, si això és un presagi, aquest estiu pot ser que sigui també tranquil.
0: No, això és enganyós, Joan, t'ho dic perquè justament ahir vaig tenir una conversa amb un bomber, un responsable que porta 40 anys de servei al cos de bombers de la Generalitat, i m'explicava que precisament abans sí que es podien fer aquests càlculs en funció del clima que tu deies, aquest pot ser un estiu tranquil, però és que aquestes pluges que estem tenint, que ens pot donar la sensació que tenim un terra, un sotabosc humit, quin problema té? Doncs que precisament aquesta brutícia que hi ha al sotabosc no deixa que l'aigua acabi calant i acabi sent absorbida pels arbres. Vull dir que al final tot això no és real, és a dir, no està ajudant. I que el que passa és que els bombers tampoc no poden fer una previsió. Per tant, han d'estar a l'expectativa. Jo li vaig preguntar precisament, dic que aquest estiu, quina previsió teniu? Diu, és incerta, no, encara no ho podem saber. Eduard.
3: Sí, una mica t'has adelantat a la meva resposta,
0: sí?
3: Perquè sí que la iniciativa aquesta dels tallafocs està prou bé, però clar, ja donem per sentat que hi haurà incendis. Per tant, això és una mesura acceptant o entenent que hi haurà aquests incendis. I com tu deies, l'origen dels incendis està amb la brutícia que té precisament el sotabosc. No pel fet de que plogui, que estic d'acord amb això, que hi ha més brutícia i això, però si no fem una prevenció amb la neteja dels boscos i continuaran havent aquests incendis. Per tant, com a tallafocs està bé perquè donem entès que hi haurà aquests incendis, però per tal de prevenir-los hauríem de fer una molt bona neteja dels boscos, que això comportaria una despesa molt més important. Però com a acció jo crec que seria bastant més efectiva el fet d'anar netejant els boscos o anar limitant d'accés les zones del bosc a l'ésser humà, doncs perquè ens comportem realment com a no tals. Aleshores, no sabem anar al bosc i cuidar-lo. I és una de les coses que hauríem de fer doncs, precisament per tal de prevenir aquests incendis.
0: Aquesta és una altra història, la petjada que deixem quan anem al medi rural, quan anem a la muntanya. Aquests eixos de confinament que la Generalitat ha marcat en 14 són els que al final s'haurien de tenir, aquests grans 14 tallafocs, que de moment ara només s'han previst actuar en 5 dels 14. Una altra qüestió i una altra de les accions que s'han de fer són les millores en aquestes franges de protecció que hi ha al voltant de pobles, ciutats i urbanitzacions, aquests perímetres de protecció prioritària que serveixen per garantir el treball dels bombers amb seguretat. I és que hi ha una bona part, més de la meitat, que doncs no estan en condicions. I si es tracta que els bombers hi puguin accedir amb normalitat i d'una manera fàcil, doncs aquí també hi ha una feina a fer. Mm-hmm. El tema del sotabosc és molt important, perquè tornant a la conversa que vaig tenir amb aquest professional, amb el bomber, em deia, fa 40-50 anys enrere, clar, els boscos eren rendibles. Es feien servir doncs, per les cuines que hi havia antigament, la gent utilitzava tot això com a llenya per a les estufes, és a dir, els boscos eren rendibles. Avui dia no, i com que no ho són i ningú no se n'ocupa, no se n'ocupa ni de netejar-los, ens queda tota aquesta brutícia aquí acumulada. Se us acut alguna manera que aquests boscos, un cop netejats, poguessin ser rendibles? Algú té

0: Des de la despoblació de les zones rurals, com deia el company abans, clar, ja no se n'ocupa ningú. No sé quines mesures es podrien fer o qui ho podria fer, això. És una situació realment complicada. És una situació complicada a nivell econòmic. Vull dir, no ho veig per una altra banda.
1: La
0: Però és una de l'acció...
1: La pregunta seria, qui ha d'assumir aquest cost de mantenir els boscos nets i gestionar el territori? Les administracions públiques? Els propietaris
0: jo
1: forestals?
0: Jo estic convençut que sí.
1: Els propietaris forestals, estem parlant que a Catalunya hi ha un 76% dels boscos que són propietat privada. Un 76%.
0: Vale. Doncs si és propietat privada, el que haurien de fer aquests propietaris d'aquests boscos és que se n'ocupin ells i demanar responsabilitats en el cas doncs, de que no estiguin en bones condicions, i aquests propis propietaris d'aquests boscos o d'aquestes zones agrícoles o rurals, doncs, que se'n facin càrrec i que no deixin passar a la gent, doncs, o pel fet o de fet d'anar a buscar bolets o de passejar o el que calgui. És una de les mesures doncs, que s'ha m'acut. Si els boscos tenen propietaris, són aquests els que s'han de fer cas de la seva neteja.
1: Hi ha molts petits propietaris que segurament no poden afrontar això, i jo crec que en aquesta intervenció, en aquest programa que té previst la Generalitat, hi ha una aportació per contribuir i ajudar aquests propietaris a resoldre aquest problema del manteniment. Alistair.
2: Sí, l'indústria fustera a Catalunya va tenir uns dies, uns anys puixant, ja fa molt de temps, però clar, llavors ens vam passar de rosca i vam tallar massa d'arbres i llavors va caldre contar i plantar-ne més. Però tornar a ser una gestió ja més controlada, que no fos un campi qui pugui com el que va haver passat, però una gestió més racional i controlada dels recursos forestals, incloent-hi la indústria fustera, podria ser una manera de regenerar el teixit econòmic a aquestes zones i alhora de generar uns recursos, però també unes parts interessades en cuidar aquests boscos. Perquè, clar, sí, subvencionant-ho es pot arreglar tot, però, clar, el pressupost públic és el que és i no s'arriba a tot. El que passa és que entre molta gent ecologista, entre la qual m'incloc jo mateix, perquè jo soc ecologista, però la idea de talar arbres em provoca com una reacció instintiva de no, hem de protegir-ho. Però, clar, és que hem arribat al punt que tenim tants arbres que fins i tot fa mal ecològic, perquè, clar, provoca tants incendis, fa que no es pugui netejar de sota bot, i al final acaba sent ecològicament més perjudicial aquesta sobrepoblació d'arbres que no passi si tinguéssim uns boscos macos i ufanosos, però, com deia, explotats racionalment, controlats, i que trobéssim l'equilibri entre tenir tants arbres com puguem per la flora, la fauna i la salut ecològica del país, però sense arribar al punt que es converteixi amb el canvi climàtic en una amenaça d'incendis cada any. Jo crec que és una cosa que valdria la pena posar sobre la taula, que hi haguessin experts que miressin quines quotes d'arbres es poden talar cada any per assegurar-nos l'explotació sostenible, i a partir d'aquí anar tirant i a veure si això pot ser una solució o com a mínim el germen d'una solució.
1: Penseu una cosa, que ara que parlaves tu de bueno, gent que segurament estarà contra la tala d'arbres per crear aquests eixos de confinament, per tal que els focs no passin d'un massís a un altre, inevitablement s'haurà d'aclarir boscos, s'hauran de talar arbres i s'haurà de deixar un espai. O sigui, hi haurà una factura ecològica, però que, per altra banda, haurà de servir doncs, per sostenir el territori, no?, contra els incendis. Que és el que...
3: Sí. Jo podria incidir en un tema, que és la neteja del sotabosc. La quantitat de bosc que hi ha és immens, i tenir el sotabosc net no sé si és un objectiu aconseguible, perquè netejar tots els boscos de Catalunya, no ho sé, si és molt... Jo crec que, a més, hem de tenir en compte quines són les causes dels incendis, per exemple, no? Si passa una xarxa d'alta tensió que és capaç de produir algun incendi pels circuits que es produeixen, doncs allà és una zona possiblement a actuar. Que hauríem de mirar més una mica això de la neteja del bosc, on hi ha els llocs més

0: sensible, perquè no és tot el ciutadà que va a passejar pel bosc el que provoca un incendi. No sé, jo crec que hi ha temes que són més estructurals del que provoca els incendis. Pot caure un llamp, no? I llavors provoca un incendi en una zona que està, doncs, resseca o seca. Però hi ha altres factors de l'activitat humana que no és el simple buscador de bolets que provoca un incendi, que jo crec que això seria més aviat una anècdota. O fins i tot el pagès que amb una guspira quan està treballant al camp amb aquells socarrals de blat, doncs agafa i al final se'n va cap al bosc. Són situacions detectables que haurien de potser treballar-se millor en el sentit de què és el que exactament provoca els incendis i què és el que podem fer en aquests llocs més de perill, no?
1: Però t'he de dir, Joan, que si preguntes als bombers, bona part de la causa té origen humà.
0: Sí, origen humà també és una sobretensió de la xarxa de detenció.
1: Però ja ens hem entès, jo crec que ens hem entès.
0: Vol dir que hi ha algú que provoca l'incendi.
1: Bueno, o per deixadesa, perquè, a veure, segur que t'has trobat, per dir-ho clarament, porqueria quan has anat a la muntanya. T'has trobat gent que ha sigut incapaç de recollir deixalles. És que és molt fàcil, un descuit, o sigui, un pagès. Per què també estan prohibides les cremes i fer totes aquestes accions, sí, clar, a una certa distància, en una època concreta de l'any? Tot això està molt delimitat, està molt marcat, molt reglamentat, i és que, bueno, poden passar coses, i són accidents, sí, però al final acaben passant aquests incendis que es poden convertir en un gran incendi, posant en risc, doncs, ja no només el medi natural, sinó també en molts casos la situació de la població. Ens queden uns minuts i m'agradaria poder parlar d'un altre tema, perquè aquest dels boscos ens donarà per parlar encara, eh? Penseu que avui estem parlant d'un dia que està entre clars i núvols, pluja, hi ha una mica de tot, però quan arribi la calor, que no sé si és la setmana que ve, apunten una pujada de les temperatures, quan arribi la calor ja ens podem calçar, eh? Perquè aquest estiu serà maco. Parlem d'una altra qüestió. Lamine Yamal, en aquesta rua de celebració dels campions, el jugador del Barça, doncs, va onejar una bandera de Palestina que algú li va donar durant el trajecte. Es va fer una foto, la va penjar a les xarxes i s'ha creat un incendi brutal. He de dir que l'Eduard Pomares, que a més aprofitem que sabem que és soci del Barça, començo per ell, per preguntar-te si tu creus que Lamine Yamal s'ha equivocat fent aquest gest.
2: Rotundament sí.
1: Per què?
2: Rotundament sí. Aviam, els jugadors del Barça, parlo del Barça, amb els cavallers, els altres se me'n fa. Els jugadors del Barça han de tenir la suficient vista com per saber què és el que poden fer i el que no poden fer. O sigui, el tema de les banderes és un tema molt delicat, perquè sigui la bandera que sigui, trobaràs detractors i gent que el recolza. Jo, per exemple, em centro més amb la bandera que va onejar el Lewandowski que no pas amb la del Lamine. El Lewandowski és un tio prou intel·ligent. Ell va onejar una estelada, que és el que vol el soci, majoritàriament el soci del Barça. La bandera de Palestina, o qualsevol altra bandera de conflictes bèl·lics actuals, és símptoma de conflicte. Per tant, ell, que és un gran ambaixador de futbol, ho entenc, i és molt jove, però ell no pot entrar en aquesta discussió. I més en temes polítics tan candents que el vivim tan dia a dia, considero que va estar completament fora de lloc. No em poso ni amb el seu origen ni res, però a mi, com a soci del Barça, realment...
1: No et va agradar.
2: Em va decebre moltíssim. Val. O sigui, no ho accepto.
1: Bueno, hi haurà segurament seguidors, socis del Barça, que considerin que va fer el que va considerar i ja està.
2: De la mateixa manera que amb el tema aquest també em posiciono no a favor del Guardiola, per exemple. Jo sempre soc guardiolista, però en temes polítics, sobretot en aquest tema, jo també penso, doncs, que s'equivoca.
1: Vinga,
2: anem a
1: per altres opinions. Alistair, es va equivocar o no es va equivocar?
3: Jo soc culer de tota la vida i no soc soci, però en el tema aquest geopolític tendeixo més a estar, segurament estaria més d'acord amb molts dels que l'han criticat a xarxes. Però sí, jo estic rotundament a favor que ell pogués exhibir aquesta bandera, perquè crec que, primer, que la llibertat d'expressió, però també penso que amb aquesta idea de no barrejar esport i política, molt sovint el que s'acaba és silenciant la gent. I això, un flac favor a les causes que suposadament es volen mantenir neutres, perquè llavors, bàsicament, significa que els jugadors no es poden significar políticament. I ja ho dic, jo com una persona que segurament tendria a estar una mica més a l'altre costat. Mm. Això ho hem vist, això per sort no li passarà en absolut al Lamine Yamal, però en altres països hem vist que quan hi ha hagut un cert jugador de futbol que ha criticat la Xina, de sobte aquest jugador de futbol ja ha deixat de ser titular i ha acabat cedit a un equip de dolent a finals d'any. Quan algun jugador ha criticat el país d'alguna dictadura que és patrocinadora de l'equip o alguna cosa, de sobte l'estiu següent el baixen a l'equip B. I això és inadmissible. Jo crec que si estem compromesos amb la llibertat d'expressió i també si estem compromesos amb la pau en l'Orient Pròxim, encara que tirem més cap a una banda o cap a l'altra, hem d'estar a favor que ell pugui exhibir aquesta bandera, igual que si algun altre jugador hagués exhibit la bandera d'Israel.
1: Mm. Joan, com ho veus?
0: Doncs jo, escolta, partint del principi de la llibertat d'expressió que té tothom, jo crec que Lamine Yamal va optar per posicionar-se per una causa, perquè la bandera que va exhibir no era una bandera d'un partit polític, no era la bandera de Hamas, era la bandera d'un territori que està ningunejat des de fa 70 o 80 anys, com a mínim. Mm-hmm. I davant de la situació internacional en aquests moments i davant de la situació que està vivint Cisjordània, que està vivint Gaza, jo crec que un senyor com el Lamine Yamal, que és un exponent del futbol mundial, reivindiqui la llibertat d'aquest país que estan provocant un extermini massiu de la seva població, que és una vergonya internacional. Jo crec que el Lamine Yamal va ser un bon exponent i un bon representant de la lluita contra l'extermini dels ciutadans de Palestina. Jo crec, i per tant, jo el defenso. Si el senyor Lewandowski va treure una estelada, també és polititzar-la, perquè és d'uns determinats col·lectius, i jo estic a favor de l'estelada. Però m'ha semblat bé que ho tragués el senyor Lewandowski i voldria dir que millor el podia haver tret més jugadors del Barça a la bandera estelada, no? Però a mi no em preocupa que el Lamine Yamal tregui la Palestina. Tot el contrari.
1: Recordem que Pedri doncs, pot portar la bandera canària, que Ferran Torres va fer servir la bandera espanyola amb un toro, i jo us acomiadaré amb una pregunta. Per què costa tant que en el món del futbol acceptem que els jugadors o els professionals d'aquest àmbit es pronunciïn a favor o en contra d'algunes causes? En el món de la cultura és superhabitual, supernormal, està molt acceptat doncs, que actors, actrius, escriptors, cantants es puguin pronunciar. Per què en el món del futbol no es pot fer? Doncs això ho continuarem debatint un altre dia. Alistair, Joan, Eduard, moltíssimes gràcies. Que tingueu molt cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
2: Que vagi molt bé. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arborètum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Avui comencem repassant l'autopista AP7, segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. Comencem repassant-la en sentit nord, en sentit Girona. Un primer tram d'aturades intermitents, trànsit molt lent, 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. I més endavant, també lentitud, aturades durant 6-7 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès. Això a l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud, la mateixa via amb reprensions, també intermitents, uns 4, 5, 6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. Pel que fa a l'extrem sud de Barcelona, cap gran sorpresa. Aturades puntuals, un parell de quilòmetres a l'autovia A2, zona de Cornellà de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, però també l'autopista C32, tram de Sant Boi, i també en tots dos sentits a la marxa. A l'extrem nord, també carregades, però com és habitual, C58 i C33 entre Montcada i l'enllaç amb les rondes de Barcelona. Acabem amb la C60, per exemple, aquí lentitud, aturada, d'unidó carregada, aquesta C63, 4 quilòmetres, Argentona i en sentit a Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El local social de l'Associació de Veïns de Can Font i Can Navellaneda acull fins al 28 de maig una exposició titulada Art amb ànima, una proposta col·lectiva impulsada pel grup Minerva. La mostra reunirà obres de diversos artistes del col·lectiu Terrassenc, que combina creació artística, activisme cultural i suport a iniciatives socials. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui sí, parlem d'art, parlem d'aquesta exposició que s'inaugura el proper 30 d'abril i que durarà fins al 28 de maig al local social de l'Associació de Veïns de Can Font, Can Avellaneda. És una exposició que porta per nom Art amb Ànima i que ha programat, ha organitzat, ha fet la col·lectiva del grup Minerva. Avui parlem amb Lluís Paloma perquè ens en doni més detalls. Lluís, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: A veure, tenim aquesta col·lectiva del grup Minerva, on hi participen la Maria Luisa Muñoz, Jesús Martínez, Fericia Rubio, Sònia Viena i Sergi del Nord. Explica'ns una miqueta quin és el teu paper en aquesta exposició.
2: A veure, jo sóc un dels membres fundadors del grup Minerva. El grup Minerva som un col·lectiu d'activisme cultural no polític. I doncs, bàsicament ens centrem en temes d'art, també doncs, organitzem dos premis, un de pintura i un altre de poesia, i doncs, a part d'això doncs, tenim un cert cantó com de germanetes de la caritat en el bon sentit, de que doncs, tot el que fem ho fem tant per potenciar la cultura a nivell local de Terrassa, com doncs, per ajudar doncs, diferents col·lectius amb els que estem involucrats. Uh-huh. I amb això, doncs, bueno, a partir d'aquí doncs, ja us feu una idea de quina mena d'activitat duem. És a dir, molt a nivell de carrer, però intentar doncs, fer bullir l'olla.
1: Uh-huh. Clar, vosaltres sou a Terrassa, sou uns quants. Amb tots aquests artistes que hem comentat, què és el que proposeu en aquesta exposició?
2: A veure, és una exposició d'art de col·lectius no sé com ho diríem, deixa'm pensar la paraula perquè m'agrada molt dir les paraules bé. Però diguem, és el tipus de col·lectius que des dels estaments oficials es diu que si són doncs, que si, o discapacitats o desvalguts o el que sigui, tot i que són paraules que a mi personalment no m'agraden. Simplement doncs, és un art en aquest sentit doncs, diferent de persones que tenen alguna cosa a dir i que, doncs, pel que sigui, doncs, estan partint potser d'una línia una mica endarrere, no perquè no tinc capacitat, sinó perquè doncs, a nivell oficial sembla que s'hagi d'estar molt bé i a partida.
1: Diversitat però funcional, potser en podríem dir? Seria una bona paraula?
2: A veure, més que funcional, doncs això, vull dir, tractem molt tant en col·lectiu doncs, de salut mental com en col·lectiu neurodivergent.
1: D'acord.
2: Jo mateix m'estic descobrint com a neurodivergent, per exemple.
1: D'acord.
2: Uh-huh. I amb tot això, doncs, el que hi ha doncs, són aquests cinc artistes. Si he de comentar-los, a veure, jo diré, els dos últims de la llista, com que no conservàvem els noms, vull dir, n'hi ha un que és mi pseudònim i l'últim que és pseudònim total, però perquè els havia de donar algun nom. És important, vull dir, que si veuen l'exposició i saben qui són i tal, doncs que encantats que es posin en contacte amb nosaltres i això els anomenem pel nom, que això estarà molt bé. Uh-huh. Però igualment, doncs, és a dir, l'altra persona fundadora del grup Minerva és la Maria Lotré, que a part doncs, de pintora, també és professora d'art i ha estat molts anys treballant en temes d'art-teràpia, que és com van conèixer aquestes dues persones que de moment tenim ja, amb noms per poder-les presentar a l'exposició. Però vull dir que quasi tothom, tothom en allà o en l'exposició l'ha coneguda ella i els altres tres també els he conegut jo. Bueno, i els coneixo jo.
1: D'acord. Lluís, des de quan funciona la col·lectiva del grup Minerva? El grup Minerva en si, no?
2: Mira, ens vam fundar el setembre de 2019 tot i que per el tema de Covid i tal no vam poder presentar el manifest fins a la primavera, no sé si va ser el març de 2022.
1: D'acord.
2: És allò, perquè vam fer el manifest, teòricament ha d'estar en algun lloc d'internet, si no, sempre us el puc enviar si teniu curiositat.
1: Molt bé. En aquí presenteu obres artístiques, eh? Estem parlant de quadres, de pintures?
2: Exacte, sí. De pintura, hi haurà algun dibuix, Però precisament és això. Aquesta vegada és obra gràfica, en general. I el que és això, pintures o dibuixos. Art fet en el sentit d'expressió, no d'arts gràfiques.
1: Uh-huh. Fet expressament per aquesta exposició o ja la teníeu?
2: Es pot dir que ja ho teníem. Però de totes maneres és això, vull dir, és una mica de fons d'art que hem anat reunint al llarg dels anys. Hi ha coses que les ha reunides la Marí, algunes les he reunides jo, i doncs les posarem en comú per aquesta exposició.
1: Uh-huh. O sigui, veurem coses variades, entenc, eh?
2: Coses variades, però en tot cas hi ha art amb força, amb intenció, vull dir, si tu vols dir d'alguna manera, amb missatge fins i tot. No missatge en el sentit i en polític, sinó missatge en el sentit de força, de que hi ha vida, de que es tira endavant. Fins i tot que hi ha innovació. Uh-huh. Hi ha obres molt innovadores en aquesta exposició. Bé, que en aquest sentit hi ha això.
1: I molt optimisme, no? M'imagino.
2: Bueno, es pot dir que sí, sí. Hi ha optimisme en el sentit que presentar aquestes obres permetrà al públic que les vegi veure un art diferent respecte del que segurament esperarien. Uh-huh. És a dir, hi ha obres molt bones en aquesta exposició. Ja dic, hi ha avantguarda, fins i tot quan es tracta de més senzillet, no és el que esperarien. Està molt bé, m'agrada. A mi mateix m'agrada. El que presentarem a mi mateix m'agrada.
1: Tu, Lluís, també pintes o no?
2: A veure, depenent una mica de l'època, som més dibuixant. Ara està reprenent una mica de dibuix, vaig dibuixar bastant la dècada passada. El que jo, de totes maneres, soc com a cosa central és compositor i escriptor. I també, doncs, he treballat molt la fotografia. Però, és això, igualment, sense considerar-me ben bé un mestre del dibuix, però sí que dibuixo. I, a veure, tampoc no està tan malament el que faig. El que potser considero més en termes d'autoexploració, d'autoexpressió personal. Però, bé, jo mateix, el novembre, he demanat espai en el Xavi Martí, que de la música Manxés les Feres, que és el que ens cedeix l'espai i una mica doncs, el que coorganitza, doncs per fer una exposició dels meus dibuixos, que estic ara reunint dels que tinc i tot això, me falten molt pocs per cobrir el número d'això, és a dir, el novembre podeu veure què és el que dibuixo. Uh-huh. I la veritat és que de moment el que porto a reunir n'estic content. Però bé, i en tot cas hi ha una mica això, els propis artistes, si et sembla.
1: Uh-huh. Sí.
2: Vull dir, hi ha en Jesús Martínez, que és el més avantguardista de tota l'exposició, però presentarem dues obres de molt alt nivell. El tio no només innova, sinó que treballa de manera molt, molt detallista, uh-huh. Així que estem orgullosos de presentar-lo. Llavors hi ha la Felícia, que és, bueno, dona el casualitat, que és la seva dona, i que treballa en un sentit més estètic, però que té molt bona mà també. Amb el qual, doncs, bueno, jo crec que ja només amb aquests dos estarà ja una cosa molt potent. Llavors la Maria Luisa Muñoz ja no hi és, però vaig poder heretar el seu art i mostrarem les seves dues obres més potents, dos abstractes que va fer, i que en el fons era això, diguem, era una persona que no tenia una preparació artística i malgrat tot el que presentarem és creació seva, que aquí és on hi ha el valor. És un missatge molt important a donar. El fet que la gent tendeix a inhibir-se pel fet que pensen que no saben tal qual. Bé, jo puc dir que, de fet, un d'aquests dos va ser ella simplement deixant-se anar. I sempre recordaré que feliç va ser mentre pintava aquest quadre. Uh-huh. I és un missatge molt important per a la gent. L'art, en el fons, no va de ser perfectes, sinó que va d'autoexpressió i de deixar-se anar. No cal ni ensenyar-lo en una exposició. Si un no ho fa per un mateix, pot fer el que vulgui. No cal ni tens un nivell. Uh-huh. És molt important i és una eina molt important.
1: Uh-huh. Es queden dos artistes, no?
2: Es queden els altres dos artistes, que aquests els coneix més la Marí, que hauran estat doncs, alumnes d'ella. No me'n recordo ben bé del què. Sé que són dibuixos amb llapis a color. I també doncs, són això, vull dir, estan treballats, són en aquest sentit potser més d'autoexpressió. En aquest sentit sí que hi ha això. Però bé, normalment la Maria em va dir, sobretot posem-los.
1: Sònia Viena i Sergi del Nord.
2: Exacte, que aquests són els que són mig pseudònims. I quan arribem a saber els noms, encantats de
1: posar-los, no? Molt bé.
2: Ups, perdó, Lluís. Maria, estic referent. Sí, vull dir que això, que si ens veuen i tal, que es posin en contacte amb nosaltres i encantats de donar-nos el nom com toca.
1: D'acord. Molt bé, Lluís, doncs amb moltes ganes de veure aquesta exposició. Recordem als nostres oients que això serà fins al 28 de maig, això és el local social de l'Associació de Veïns de Can Font i Can Avellaneda, Castellà del Vallès, és a dir, allà, si aneu cap a l'urbanització Can Font de Castellà, els trobareu allà a la plaça de Can Font, i que, com sempre, en aquestes exposicions que s'organitzen en aquest local social, hi ha també el QR, perquè tothom qui visiti aquesta exposició pugui deixar els seus comentaris, també, en els artistes que en cada ocasió doncs, exposen. Lluís, moltíssimes gràcies per aquesta estona, que vagi molt bé aquesta col·lectiva del grup Minerva, que vagi molt bé la vostra associació, i endavant i força amb totes aquestes activitats que organitzeu.
2: Perdó, m'ha agafat el tos. Moltes gràcies.
1: Doncs de res, Lluís, una abraçada. Vinga, gràcies, a cuidar-se. Adéu.
2: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, de Sisè Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb
0: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
8: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
9: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
10: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
11: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
12: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
13: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
14: Hola, connectats. Un nou viatge al centre de la ràdio avui, des de Ràdio Sant Cugat. Mireu, estic a l'espera de poder parlar amb un dels convidats d'un dels programes més veterans d'aquesta casa, que precisament s'està emetent en aquests moments. Per tant, estem allò en el rovell de l'ou. Esperem doncs la sortida d'un d'aquests convidats que segurament l'heu vist actuar. Si us agrada el hip-hop, la dansa urbana, tota aquesta activitat, jo crec, mira, ja em sembla que ja el tenim aquí. Tenim un dels convidats, molt ràpidament, Lluc Fruitós, un dels integrants dels Brothers Bros. Com estàs?
15: Molt bé.
14: De què heu parlat avui? Per què t'han convidat?
15: Era secret, no?
14: Ah, era secret?
15: No, home, no.
14: Ah.
15: Hem fet un espectacle nou que es diu Bo, que vol dir bastó, una barreja entre hip-hop i balls de bastons.
14: Ah, per això també estaven avui els bastoners de Sant Cugat aquí?
15: Exactament.
14: Però ells hi participen?
15: A Sant Cugat hi participaran. Atenció, estigueu atents i atentes, que d'aquí poc s'anunciarà la data que farem al Teatre Auditori Emma Vilarsau.
14: Ja deia jo, dic, si està aquí és perquè hi ha alguna actuació prevista, no sé quan. Però escolta'm una cosa, vosaltres esteu, ja porteu 20 anys als Brothers Bros, 20 anys. No sé, com us ha anat la vida?
15: Doncs molt bé, la veritat. Estem molt contents, hem anat evolucionant, ara ja som tots pares i mares, tenim famílies i res, doncs sempre buscant coses noves i diferents, i en aquest cas doncs ens hem enamorat dels bastoners de Sant Cugat i per això hem pogut fer aquesta cosa nova i especial, i res, seguint evolucionant com sempre.
14: Que guai, no? I escolta'm una cosa, tinc entès que feu... clar, us moveu per arreu del territori. A Sabadell, a l'Estruc, teniu uns tallers. Què és el que feu allà?
15: Doncs mira, nosaltres hem sigut companyia resident a l'Estruc durant molts anys i vam començar a fer uns tallers amb escoles que venien i durant dues hores doncs, podien aprendre moviments, podien aprendre una mica la història del hip-hop i de brodes, i la veritat és que va ser un èxit i no hem parat de fer-ho, no hem parat de fer-ho. Ara tenim a la nostra nau a Sabadell on fem els assajos, però seguim en relació constant amb l'Estruc i aquests tallers, sí o sí, s'han de fer i han seguit i en portem molts i moltes escoles que ja saben que es reserven ja gairebé un any vista i que s'omple sempre.
14: I escolta, al Prat em sembla que també teniu alguna cosa programada pròximament, no?
15: És possible. És possible, la nostra agenda últimament és bastant potent. Estarem al Prat i en bastants llocs més. Hem estat actuant també a Castelldefels, farem gira a Alemanya al gener, després estem també amb el Cruïlla, que estem en un escenari de dansa que es farà, bueno... Animats.
14: Déu-n'hi-do. Hi ha relleu generacional, ho dic perquè, clar, em parlaves de la família, els Brothers Bros també es fan grans, no? En algun moment hauran d'arribar els qui us hagin de substituir d'alguna manera, no?
15: Totalment, doncs mira, aquest últim espectacle ens ha forçat a ser 8 ballarins en escena, perquè el ball de bastons amb 8 queda molt bé, i nosaltres últimament érem 5 a l'escenari, i ara hem sigut 8. Llavors ja, aquí ja estic dient que hi ha noves incorporacions, gent jove, que ve molt fresca, molt forta, amb moltes ganes, i tant, espero que hi hagi un bon relleu.
14: Que bé. Lluc, et deixo, val? Perquè m'imagino que ja tens coses a fer, nosaltres hem de continuar, esperarem que l'Eduard Gené, que és el conductor, el presentador d'aquest programa veterà de la casa, ens pugui atendre i t'alliberem.
15: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquest atracament.
14: Atracament amb armada. Bueno, a micròfon armat,
15: exacte,
14: eh?
15: Que vagi molt bé.
14: Gràcies.
15: Vinga, adéu-siau.
14: Bé, doncs nosaltres esperarem d'aquí uns instants a poder parlar amb l'Eduard, que està acabant el programa en directe. Ens agradarà saber una mica la seva opinió. Per tant, fins d'aquí uns instants. Liviamo, mira, l'Eduard ja ha acabat. L'Eduard ha acabat el programa, Eduard. Obre la porta.
2: Què tal?
14: Noi, com estàs?
2: Ai, no sé, què vols que et digui?
14: Mira, avui és el dia dels atracaments, però en el bon sentit de la paraula, eh?
2: Fa una estona...
14: Estem a la porta, mira, mira, mira, mira que vull dir.
2: Deixa'm sortir perquè vindran els de la pilota i què?
14: Venen els d'esports ara, sí.
2: Què tal?
14: Molt bé, ja has acabat?
2: Ja he acabat.
14: Per avui?
2: Per avui, de moment, sí.
14: Molt
2: I
14: bé.
2: Espero tornar la setmana que ve i espero tornar l'altre fins al 15 de juliol.
14: Molt bé.
2: Bueno, més o menys, em fa l'efecte que és cap al 15.
14: No sé, no t'ho sé dir ara. Escolta, l'Eduard Gené, ho dic per la gent que ens estigui escoltant, és un veterà de la casa, jo diria que fa un dels programes més antics. A hores d'ara, molta comèdia, quan fa que estàs fent el programa?
2: Aquesta és la 13a edició. 13 anys.
14: 13 anys. Moltes vegades et presentem com a crític... de les escèniques. Sí, no et perds pistonada quan hi ha coses al Teatre Auditori, a qualsevol dels equipaments de la ciutat. Que
2: sí,
14: bé, no? Sí, que t'ho passes.
2: Puc, sí, sí. Home, a veure, faig una cosa que m'agrada. I això és important. Perquè inclús si t'agrada, potser et surt bé i tot.
14: Home, et surt. A més, jo no sé, però la teva agenda està guai, no?
2: Sí, sí, sí. Jo la veritat és que he reduït una mica la marxa, eh? T'ho haig de dir, eh?
14: Quina edat tens ara?
2: 86.
14: Però encara tens marxa.
2: Sí, encara tinc marxa, però el que passa que jo vaig començar fa molt temps, perquè a part d'aquest programa amb molta comèdia m'he fet altres, aquí a la casa, des de fa moltíssim temps, a part de les tertúlies i tal, i vaig encara a moltes activitats cada setmana, però el que passa és que també hi ha un problema, que és que tot no es pot veure, perquè a vegades coincideixen a la mateixa hora i al mateix dia.
14: És veritat. Bueno, i has de triar, no?
2: Has de triar. El que intento és triar de forma que sigui una mica variat. O sigui, que si vaig a veure una obra de teatre el divendres, doncs el dissabte, si puc, si hi ha dansa o si hi ha música, qualsevol tipus de música, m'és igual. Ara acabo de fer una entrevista de Passió en Vega, doncs que evidentment és una música, però el divendres vull anar a veure sobretot un concert que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en base a Mori Rebel. I per tant, aquesta varietat, a mi sempre m'ha interessat molt.
14: Ets un tio eclèctic, no?
2: Sí, perquè... No, i la vida com és?
14: Això mateix.
2: És a dir, tu pots anar-te'n a ballar un dia, vas a un lloc i balles, i el dia següent t'asseus tranquil·lament i escoltes una sinfonia, o si escoltes un concert de piano, o escoltes un cantant que t'agrada molt, o una cantant que t'agrada molt, i tal. I pots fer-ho perfectament, com llegeixes una novel·la, que és un thriller, i en canvi després llegeixes una cosa que és dramàtica. Vull dir...
14: La varietat està al gust, no?
2: Deien.
14: Per cert, que abans deia, és el dia dels atracaments, perquè quan fa una estona... hem parlat amb un dels teus convidats, no?
2: Sí.
14: Un dels components dels Brodes Bros.
2: Sí, senyor, el Lluc Fruitós, que és un cugatenc.
14: Ah, sí?
2: Sí, sí?
14: Mira, això no ho sabia jo.
2: Fa molts anys que viu a Sant Cugat, ara. O sigui, ara viu a Sant Cugat, i precisament per això hem fet l'entrevista, perquè ha fet un muntatge, faran una cosa, estan fent, amb els bastoners de Sant Cugat.
14: Que bé, i aquesta també hi aniràs, no?
2: Home, i tant. Aquesta no la perdo jo per res del món. I a més tenia en compte una cosa, que és com es pot conjuntar els bastons amb hip-hop.
14: És curiós, eh? Bon. És per veure-ho, eh?
2: Sí, però
14: sí, és veritat.
2: El bastoners és cultura popular de carrer i el hip-hop també és de carrer.
14: Sí, són una mica diferents, però sí, però és veritat, sí,
2: però,
14: és veritat.
2: Però, escolta'm, són diferents, però no són diferents. Són diferents i no són diferents, eh?
14: Espera, que tancarem la porta, perquè, sí. Si no, sortirem en un altre programa, saps?
2: Sí, no, llavors no podem sortir en un altre programa.
14: No, no, hem de sortir al Connectats.
2: Jo penso que en general, a vegades hi ha gent que té moltes ganes de, com de seccionar, no? De dir, oh, això no té res a veure amb allò. I això és mentida. Perquè tu, el que passa que pot agradar també és una cosa que una altra. Això és a part. Pot agradar-te més. Però a vegades es treu qualitat a algú, per exemple, perquè és molt conegut. O perquè es fa al carrer. I això no és veritat. Hi ha...
14: T'estàs posant filosòfic, eh?
2: No, però que és així. Hi ha composicions.
14: Mira cap aquí. Ui. És que estem aquí, estem al mig.
2: Estem molestant.
14: Clar, és que t'he enganxat a la porta i aquí ens hem quedat.
2: Estem molestant.
14: On? Ah, val. Vinga, Alba. L'Alba se'n va fer els titulars, ara.
2: Molt bé.
14: De l'enjoc.
2: Adéu, adéu.
14: Aquí tots fem una mica de tot. Adéu. Què et sembla?
2: Sí, em sembla molt bé. Per què no? Per això que et deia, quan tu dius un compositor de música clàssica, llavors diu, no, aquest compositor es va basar en cants populars del seu país per poder fer aquesta sinfonia. Què va fer? Pues això, agafar música de carrer...
14: Sempre hi ha d'haver un punt de partida, no?
2: I convertir-la en una cosa composada per una orquestra de 100 músics. Però la música original era...
14: Eduard, has anat a mercat o no?
2: No he anat avui al mercat. Ara hi passaré.
14: Ara hi passaràs.
2: Ara hi passaré, però suposo que en trobarem a l'olla.
14: És el punt de trobada. Bueno, escolta, que per molts anys continuï molta comèdia.
2: Espero que sí.
14: I nosaltres que ho puguem escoltar i veure.
2: I que sigui molta comèdia a la ràdio i no la política.
14: Ah, la política. Ja t'ho explicaré un altre dia. Gràcies, guapo. Que vagi molt bé.
2: A tu.
14: Bé, doncs, connectats, fins aquí aquest viatge d'avui al centre de la ràdio. Mira, hem pogut parlar amb un dels convidats i amb un dels veterans de la casa, d'aquest programa, del Molta Comèdia, que s'emet els dijous. Ho deixem aquí. Adeu, connectats.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres, a la teva emissora local. Connectats.

0: És el moment de comprovar què ens porta de novetat a la cartellera cinematogràfica per aquesta setmana. Anem fins a Terrassa. Molt bona tarda, Sergi Estapé.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com cada divendres, o gairebé cada divendres, ho fem amb la companyia del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reconegut, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs, com sempre, analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen, déu-n'hi-do, aquesta setmana, aquest cap de setmana, quasi, bueno, fregant a les 16:17, i després parlarem d'un director que va rebre, va ser homenatjat al Festival de Cannes, que ja ha començat. Comencem amb, avui ja tenim tres pel·lícules espanyoles, les fem alternatives. 1-24, un drama, què?
1: Una pel·lícula dirigida per el cineasta Luke Knowles, protagonitzada per alguns actors destacats del panorama espanyol, com Aaron Piper, Marc Cáceres, Marta Etura, Greta Fernández...
0: M'agrada molt a mi, Greta Fernández.
1: A mi també. I Javier Pereira, i Marta Etura també.
0: Però ja, home, sí, però Marta Etura és coneguda.
1: Sí. És la història d'un nen, d'un noi de 23 anys, a punt de fer-ne 24, logo del títol, que a la vigília del seu aniversari, dels 24 anys, s'ha d'enfrontar a la vida adulta, però no té feina, va a una entrevista amb una immobiliària, perquè ell sempre havia volgut treballar de vestit de traje, però no l'agafen, i porta, bueno, en fi, té una relació complicada, la seva mare està a la presó, la seva nòvia l'abandona, i la seva família és famiques, i el pis on viu, el llogater l'amenaça en fer-lo fora, i a partir d'aquí doncs haurà de començar una cursa contra rellotge que marcarà el seu pas definitiu a la vida adulta. La pel·li es va estrenar al Festival de Màlaga i va ser una de les que més bona acollida van tenir.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest 1-24.
2: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
3: No mires así que voy a cambiar. 200, 300. 200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón. Ya no puedo. Estoy buscando curro.
4: ¿Por qué crees que vale para esto, Hugo?
3: Sé lo que es tener un hogar.
0: Doncs aquest 1-24, amb el qual comencem el repàs de 5 de les pel·lícules destacades d'aquest cap de setmana que s'estrenen. Anem a Irlanda, el gol calculat per l'esquadra, per l'escaire, el Jordi Guillem, a veure una pel·lícula de terror que es diu Hocum. Aviam què m'explica.
1: Sí, una pel·lícula en producció irlandesa que es diu Hocum i està dirigida per Damien McCarthy, que signa també el guió, protagonitzada per Adam Scott, Florence Orden, Peter Coonan i David Wilmoth. És una coproducció entre Irlanda, els Emirats Àrabs, els Estats Units i una sèrie de
0: produccions per altres coses.
1: En fi, és una història de terror sobrenatural que parla de literatura, de família també. És la història d'un escriptor de novel·les de por que visita una posada, no sé com es diu català, una posada irlandesa, un lloc que fa menjar i pots dormir, diguéssim, i allà hi ha de tirar hi ha de tirar les cendres dels seus pares. El que no sap per això el nostre amigable protagonista és que la propietat està encantada per una bruixa.
0: Vaja. I bueno, i ja està.
1: I ja està, i a partir d'aquí ell començaran a passar coses que no us explico, però és un viatge, una història màgica, en el fons, a la capacitat de curació. En fi, és molt més que una pel·lícula d'horror a seques.
0: Com dèiem, posada en català seria hostal, fonda, un albert també cabria, però més aviat una fonda. Tornem cap aquí a veure una pel·lícula que es diu Un hijo, que és un drama també doncs fet a Espanya, que hi ha un dels actors que a mi m'agrada molt, però que tampoc és d'aquells que diríem molt conegut.
1: Sí, suposo que et refereixes a Hugo Silva.
0: No.
1: Ah, no?
0: No.
1: Carai.
0: Jesús? Jesús Carrozo.
1: Ah, sí, també surt. Jesús Carrozo és un secundari. Sí,
0: m'agrada molt.
1: El protagonista és Hugo Silva, juntament amb Macarena
0: García. Bastant més que Hugo Silva, t'ho haig de dir.
1: És una pel·li dirigida per Nacho Lacasa, una pel·lícula basada en una novel·la d'Alejandro Palomas, i explica la història d'una psicòloga escolar sense massa experiència, que va començar a treballar, que es diu Maria, personatge interpretat per Macarena García, sempre magnífica, i es topa amb un nen, el Ian Cortegoso, és l'actor que l'interpreta, que també és un debutant, òbviament, té 8 anys, que acaba d'arribar al col·le i amaga un secret que tindrà conseqüències. Per averiguar aquest secret i averiguar què li passa al món interior d'aquest nen, la professora haurà de ficar-se en la seva ment, del Guille, que es diu així, i haurà de recórrer a traduir en els dibuixos que ell fa. És un nen que té problemes per comunicar-se i s'expressa a través d'uns dibuixos, i a partir d'aquí doncs començarà a ficar-se en la seva vida, veurà què li passa a la seva família, etc. És una pel·li que va anar al Festival del Caire de l'any passat.
0: Doncs continuem escoltant una miqueta d'aquest Un hijo.
5: Es todo lo que se va en el principio. Era como un par de meses. Hice la típica pregunta de...
6: ¿Qué quieres ser de mayor?
7: Yo quiero ser un super androide.
8: Siguiente al mundo. Mbappé.
9: A mí me gustaría ser Mary Poppins.
5: Y llévate. Luego en el centro. Cambio de lugar.
0: Doncs aquesta Un hijo que ens portava el Jordi, ens explicava... És la tercera pel·lícula de la qual comentem, i anem a Estats Units a veure un drama mig musical que es diu El beso de la mujer araña.
1: Sí, de fet és un remake sobre la coneguda novel·la de Manuel Puig, que l'any 1985 el cineasta Héctor Babenco ja va portar al cinema. Segurament recordeu aquella interpretació de William Hart, també de Raúl Julia, entre d'altres. En aquest cas, els protagonistes són Diego Luna i Jennifer López, a banda de Bruno Bilchir. És una pel·lícula que ens parla d'un pres polític, del Valentín, que comparteix cel·la amb Molina, que és un escaparatista que ha estat condemnat per escàndol públic. És una pel·li sobre l'homosexualitat. Entre aquests dos personatges hi apareix un vincle, ja que el Molina li explica la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, que no té res a veure amb els Diego Luna en actor, i veurem, a mi m'agrada molt record la pel·li del 85, que va ser un petit gran èxit, i veurem aquest remake de Bill Condon cap on ens porta.
0: Bé, doncs, marxem dels Estats Units, tornem cap aquí per saber una pel·lícula amb Alberto Romero que es diu Pizza Movies. És com una mena de comèdia romàntica.
1: Sí, és una comèdia que ha protagonitzat Alberto Romero, juntament amb la còmica...
0: No ho sabia, això.
1: El què?
0: No, com que ja havíem dit, una comèdia d'Alberto Romero...
1: Ho havíem dit, sí.
0: M'ha agradat que m'ho comentis.
1: Doncs, home, si és d'Alberto Romero, difícilment serà una altra cosa, no sigui una comèdia. Bàsicament tot el que ha fet a les sèries i al cinema són comèdies. Hi ha d'altres còmics, juntament amb ell, hi ha la Judit Martín, que la coneixereu per les seves aparicions a TV3, a diversos programes d'humor de TV3. També ara col·labora amb Marc Giró al nou programa de La Sexta, que es diu Carl Show. Hi ha un altre còmic, com Joaquín Reyes, i actors que ja no estarien encasillats en el paper de còmics, com per exemple Bruna Cusí, l'actriu catalana Raúl Arevalo o fins i tot Tamar Novas. És una pel·li dirigida per Carlo Padial, un cineasta espanyol, i que explica la història d'una periodista cultural, una crítica de cinema, de fet, que és el paper que interpreta la magnífica Judit Martín, que està en crisi, en fi, no guanya diners.

0: Darle más vueltas, crítica de cine y acabó. Quiero montar una pizzería.
1: ¿Cómo que una pizzería, por favor?
0: Pizzería temática de cine.
2: Parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: ¿Te parece mal la idea?
2: Buenísima.
3: Es importante que en vuestra casa haya un poco esa dinámica de tranquilidad, de sosiego.
4: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, mejor que ahora, si no.
5: Doncs acabem amb aquest Pizza Movies, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple Jugada Maestra, de un drama fet a Gran Bretanya, Movida Celestial, una comèdia dels Estats Units, un drama fet a Gran Bretanya que es diu Gigante, no confonguem amb la gran pel·lícula de Rock Hudson, i James Dean, Los Legendarios, una d'animació de França, un documental fet als Estats Units que sabreu de seguida de qui va, Iron Maiden, Burning Ambition, aquesta banda de heavy metal, El Amigo Inesperado, una comèdia feta a França, un drama fet a Eslovènia que es diu La Chica del Coro, un altre drama fet a Hongria, El Amigo Silencioso, León, és un documental fet a Espanya, i Seràs Farruquito, un documental que també s'ha fet a Espanya. I escolta, volíem parlar, primer de tot comentar que ha començat Cans, no? Més o menys, quan dura?
6: Sí, va començar dimarts d'aquesta setmana i s'acaba el dia 23, que és dissabte.
5: Llavors, 12 dies. Llavors, com catalogaries Cans, no? Vull dir, trobem a Òscar, tal, què seríem? Si fem un rànquing...
6: Home, el primer.
5: Abans que l'Òscar i tot?
6: No, home, els Òscars són uns premis, però si parlem de festival, Cans és el festival més important del món, sens dubte. Després vindrien en la mateixa categoria per sota el Festival de Venècia, Sant Sebastià, Berlín també, potser si l'ordre seria Venècia, Berlín, Sant Sebastià, són els quatre majors, diguéssim, i després hi ha d'altres més petits, no?
5: Però
6: pel que fa la... Tu comparaves amb els Oscars perquè fa la repercussió de les pel·lis, diguéssim que Cannes ens porta cap a primavera-estiu tota la collita de pel·lícules més o menys independents i no independents, però no són grans hits de Hollywood, tot i que a vegades hi ha estrelles convidades i pel·lícules nord-americanes, i els Oscars sí que premien coses més mainstream, per exemple pel·lícules més de taquilla que no pas d'autor, no? Cannes seria la meca del cinema d'autor, per dir-ho d'alguna manera.
5: I llavors el premi, així com hi ha els Oscars i l'Os de Berlín, és
6: l'Os d'Or de Berlín,
5: aquí hi ha una palma que en aquest cas també hi ha una palma d'or d'honor amb els Oscars honorífics, que en aquest cas ha recaigut en Peter Jackson, no?
6: Sí, el cineasta neozelandès, que és el responsable de la saga.
5: Si no ho sàpiga...
6: Sí, va saltar al gran públic l'èxit per El Señor de los Anillos, l'adaptació de les novel·les de Tolkien, i n'ha fet tres, diguéssim, ha guanyat l'Òscar amb la primera i la segona, i, en fi, a mi no és un gènere que m'apassioni, diguéssim, jo reconec que El Senyor dels Anells el vaig començar a llegir i el vaig deixar quan portava unes 150 pàgines. Molt interessant.
5: A mi em va passar amb la conxorxa dels Enzes, o Juega dels Necios famosa. Jo vaig haver de començar dues o tres vegades, però quan em vaig enganxar, llavors, vull dir que a els llibres, al principi no.
6: Jo em vaig quedar amb aquelles descripcions de com eren les fulles dels arbres del món dels hòbits.
5: A mi tampoc és un gènere que m'apassioni, ja ho saps.
6: Però té molts seguidors, la veritat.
5: Sí, escolta, això és com el Juego de Tronos i tal, a mi no em fan el pes, però cadascú té, òbviament, els seus gustos. Sí que estem parlant de l'edició número 79, és a dir, que ja la cosa ja té que estar consolidada. I qui li va entregar la palma d'or? Doncs, curiosament, Elijah Wood, que va ser Frodo.
6: Sí, l'actor protagonista de les pel·lícules.
5: O que els digui, no?
6: Un actor que ha rodat, i la Jay Wood ha rodat aquí a Terrassa, per exemple, al Parc de Visual.
5: Va començar fent bastant, el cineasta neozelandès, Peter Jackson, fent bastant terror, no?
6: Sí,
5: és gènere que sabeu que a mi em torna boig.
6: Era, de fet, un cineasta de gènere, un cineasta clarament de terror, va estar al Festival de Sitges, diverses oportunitats, i va presentar, per exemple, Brain Dead, la pel·lícula del 1992, aquí es va subtitular com Tu madre se ha comido mi perro, una pel·li absolutament meravellosa, i delirant amb la participació d'una actriu catalana, com Diana Pilbert, i el seu debut, també és una pel·li dura, en plan gore, diguéssim, és l'any 87, amb Bad Taste, aquest mal gusto, que aquí també va tenir força èxit entre els adeptes. Després ha fet alguna cosa més, abans de fer El Senyor dels Anells, com una pel·li de marionetes que es diu El Delirante Mundo de los Fibbles, el 89, i una altra pel·li molt interessant de la seva filmografia, el 94, si no l'heu vist, veieu-la, es diu Criatures Celestiales, és potser la seva pel·li més madura després d'aquestes primeres pel·lícules de joventut i que va llançar, de fet, la carrera comercial de Kate Winslet, l'actriu que va després a Titanic.
5: Gran actriu. A mi m'agrada més a altres llocs que a Titanic, però és una gran actriu. Doncs, escolta una cosa, però bueno,

0: Després, a part del Senyor dels Anells, doncs, ha fet, no només ha fet,
1: no massa més, eh?
0: Ha fet altres coses, com una versió de King Kong i també la minissèrie documental The Beatles, que es diu The Beatles 2. Get Back, que és una de les cançons que, sí, per cert, quan li van donar el premi, quan va...
1: El dimarts, sí, a Canes. Sí,
0: doncs, va escoltar, o sigui, ell va fer una mica de discurs, va recordar els amics, familiars, etc., i va escoltar una versió en directe d'aquesta, present aquesta cançó, Get Back dels Beatles. I ara dieu, ah, marxareu amb Get Back dels Beatles?
1: No?
0: Doncs no!
1: Ah, jo m'ho pensava.
0: Doncs no, marxarem amb la banda sonora original del Senyor de los Anillos, compositor Howard Shore.
1: Gran compositor.
0: I la setmana vinent ja farem 5 cèntims, sí, i començarem a parlar d'una mica del... Ja,
1: aprofundirem
0: amb
1: les 22 pel·lis del festival, entre elles Almodóvar, Los Javis, hi ha bastanta
0: participació. Hi ha bastanta participació d'aquí del cinema espanyol, inclús algú d'aquí de Catalunya. Jordi, la setmana vinent parlem.
1: Més i millor, ens veiem dintre. Que vagi bé, bon cinema.

0: Divendres, efectivament, últim dia de la setmana per al Connectats. Anem a repassar les propostes que tenim per a vosaltres, començant aquest repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa. Avui, a partir de les 9 de la nit i a la FAC, No Son Estopa, José Corbacho i David Fernández presenten aquest espectacle ple d'anècdotes, humor i memòria selectiva. I diumenge, a l'Auditori, Don Quixot en pocs minuts, una representació teatral amb música en directe de Contratemps.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
2: Sabadell s'omplirà de festa aquest cap de setmana perquè el barri de la Concòrdia ja se'n va de festa major. De fet, avui mateix es donarà el tret de sortida a 3 dies de celebració que a més coincideixen amb el 60 aniversari de l'Esplai La Llar del Vent. Però a banda d'això, l'entorn del mercat central es convertirà a partir d'aquesta mateixa tarda en un mercat medieval que aplegarà un centenar de parades. Avui arrenca la 29a edició de Medievalia, que és una fira que oferirà recreacions històriques, tallers, atraccions infantils o també un concurs de cuinats per rememorar el passat medieval de Sabadell. Al Parc Catalunya, un altre punt de Sabadell, ja ho té tot preparat per celebrar la 18a edició del Festival Ambassat. La rauxa en aquest punt s'allargarà fins diumenge, igual que els museus de Sabadell, que aquest cap de setmana celebren el dia i la nit dels museus. Tots ells demà obriran fins a mitjanit i durant el cap de setmana hi haurà una multitud de tallers familiars.
0: Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a l'oferta, les propostes per a aquest cap de setmana de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. El Foc i les Espurnes seran un dels protagonistes d'aquest cap de setmana. Demà dissabte la Cerca Bèstia té programades activitats a la plaça de la Vila durant tot el dia. A les 10 del matí hi haurà la plantada de les bèsties i a 11:45 es farà el joc de pistes per buscar els dragolins. A les 8 del vespre hi haurà un altre concert, però aquest serà a la plaça de la Plana a càrrec de la Banda Simfònica de Badalona. I el dia acabarà amb el correfoc del Vall dels Diables, que començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila i acabarà a la Rambla davant del monument de Roca i Pi. De cara a diumenge hi haurà la Diada Castellera, que arrencarà a les 8 del matí. A més, durant tot el dia al carrer del Temple hi haurà instal·lada la Fira de la Rob. La tarda estarà protagonitzada pel ball, primer amb el Festival de Jotes a les 6 a la plaça de la Plana i mitja hora més tard a 6:45 de la tarda amb la ballada de sardanes a la plaça de Font i Cussó.
0: Gràcies, Martí. Propostes ara per a la gent del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. Tot a punt per la 14a edició del Festival Jove Altraveu, que arrencarà demà dissabte a 6:45 de la tarda a l'skatepark dels Jardins de la Ribera. El cartell inclou actuacions de Kevin Zeta, El Phil, Angels, Azul Clarito, Marco Chile o Leon Junior 08-2020, entre d'altres, i també hi haurà sessions de DJ. Diumenge, d'altra banda, al Prat arriba la nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals actius.
0: I pel que fa a les propostes de Sant Cugat, avui comencem a les 8 del vespre amb òpera La Traviata de Giuseppe Verdi al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Per demà dissabte, entre les propostes destaquem la Fira de Ceràmica de Valldoreix a Sant Cugat. Terrissers i ceramistes de tot Catalunya es podran visitar als voltants del monestir de Sant Cugat amb tallers i activitats, centralitzant tota aquesta activitat a la plaça 1 d'octubre. Les activitats entre les 10 del matí i les 8 del vespre. I diumenge, a celebració dels 20 anys de la revista Tatano amb un taller infantil a l'Ateneu de Sant Cugat. És tot. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Serà fins dilluns. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: La música descriu el territori.
7: La paraula descriu la música.
6: Música i paraula.
7: Paraula i territori.
6: A través dels instruments de cobla,
7: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el dietari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
4: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
2: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Com està?
5: Molt bé.
2: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
5: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè sobretot no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i sobretot també per no propagar-lo tu, i a més també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
2: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
5: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien que la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran lema, la gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no? De dir, no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
2: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
5: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no? Que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
2: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
5: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar, potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
2: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
5: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. i quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, i es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
2: Tenim feina per endavant, doncs.
6: Segur que sí.
2: Joan Raventós, moltíssimes gràcies.
6: Moltes
2: gràcies
6: a vosaltres.
2: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Raventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
7: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No sé fins i tot de quin any és això, pot ser del 70 o de por ahí. I van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé i que espero que la gent escolti molta música electrònica perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: a
0: tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes. Bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà? On n'hi ha a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya, és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana, i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot, arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i que... i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Que suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà, no és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen... Això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, què és... que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se'n pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de... No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I, escolta, si al final... doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecta i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van fer
3: bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana, això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. Jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i, per tant, és normal que tots ja estiguessin confinats. D'acord, jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és que, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí,
0: a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè... Mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: Típica és un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia, això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que et fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima, o també dit ànima, no? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar... faig un crit d'alerta sobre això i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedem amb aquest missatge que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors de l'Alça per parlar de cancel·lar l'humà. Aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat que les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
0: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé...

0: molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
0: La pèrdua de la fe... home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa tot arreu, passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
0: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
0: És clar, si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica potser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
0: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc. però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme.

0: que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de l'Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i Àsia i en el món tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bhai, que era un jainista de Bombai de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
0: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, t'ho van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
2: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
2: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
2: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
2: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
2: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
2: Sí, sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
2: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
2: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, bé, quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirava bàsquet o mirava tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
2: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Mm-hmm. Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
2: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins i els meus amics també han estat al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo. Tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
2: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
2: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Tarradellas a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Sant Martín de Bo, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat.
4: La tarda són les 7.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
6: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
7: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
4: Quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell. I en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que està reclamant, però es mostra escèptica.
8: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
4: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
6: Ho adverteix el politòleg analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
9: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
4: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
6: Autors provenients de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Kuang Chikit presenta dues de les seves obres.
10: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
4: I en esports, Toni Castro, el Vigas s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei i es juga a Gijón.
11: L'equip ballesà acaba de perdre 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, la Selva, Osona, el Mollanès, el Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals, un divendres a la tarda. Per tant, en general, és cert que hi ha força volum de trànsit a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca, per exemple, l'AP7. És cert, hi ha uns 6 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. Això, l'autopista AP7, que en direcció sud també va carregada durant 3-4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, sentit sud, sentit Tarragona. A l'extrem nord, de la C58, C33, ara amb molt trànsit d'entrada a Barcelona, més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sobretot l'autopista C58, va ser carregada a aquesta hora de la tarda. A més, tenim una manifestació que talla l'eix del Llobregat, molta tensió, la C16, el tram de Riu de Cerdanya, C16 tallada en aquest punt de Riu de Cerdanya, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
3: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, possible acord, és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofiten en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin o no a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment, que ja cobraran aquest mes, suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí, com sentíem ara amb el servei de trànsit. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Som aquí, que, com comentaves, en aquest punt d'accés a la boca nord del túnel del Cadí, on prop d'un centenar de docents, tant de l'Urgell com de Cerdanya, estan concentrats aquí des de poc passats 6:45 de la tarda en aquesta mobilització que s'està produint en aquest punt, bloquejant això, el trànsit en aquest punt, un tall que s'està produint ara mateix sense incidents. Està previst que s'allargui fins les 9 del vespre, deixant pas als vehicles de manera intermitent. També és això el que han acordat els convocants i que està tenint un caire lúdic ara mateix, també amb càntics, amb diferents pancartes, amb aquest lema, sense condicions dignes no acabarem el curs. Això ho expressen aquests 200 docents que agrupen aquestes dues comarques, que aquest matí també s'han concentrat a la Seu d'Urgell i que ara han vingut cap aquí amb aquesta acció de protesta, que potser és la més intensa que s'ha produït també per part del professorat, això els últims mesos. Sí que hi havia hagut concentracions, manifestacions a diferents poblacions, però un tall de carretera com aquest i en un punt també important de mobilitat no hi havia sigut fins ara. Els docents que segueixen aquí ara mateix al costat d'aquesta àrea de servei una mica més endavant del peatge del túnel del Cadí i que esperen seguir aquí durant aquesta propera estona amb aquesta jornada de vaga aquí a l'Alt Pirineu i Aran, que es calcula que ha tingut un seguiment, els sindicats l'han quantificat amb un 50%, el departament amb un 18%, i que el que busca al final és posar pressió en aquesta reunió que tindrà el departament amb els sindicats convocants d'aquestes protestes, la següent reunió aquest dimarts vinent.
3: Moltíssimes gràcies, Jofre. I tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
3: Esther Minguell.
0: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
1: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
0: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
9: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i, pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
3: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
10: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
11: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit, a la primera reunió, i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu, i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
10: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
12: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
3: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
4: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, a les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor de la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
13: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
14: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
13: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major en motiu del gran depart del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellvé.
15: El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo, una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
15: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: I encara la ciutat comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
4: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
3: Jordi Casino.
17: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
18: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
17: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
19: Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
20: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
19: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus d'arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns.
4: De moment, aquest dissabte torna a la nit dels museus, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. A l'àrea metropolitana, l'edició d'enguany reunirà 94 espais que obriran les seves portes gratuïtament amb una programació que combina concerts, espectacles, tallers i visites guiades. La celebració connecta directament amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper dilluns 18 de maig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per a les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8 del vespre. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, el Barça juga demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputen demà la penúltima jornada de la Primera Federació amb horari unificat a les 9 del vespre. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat, només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético Madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el Centre d'Esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
5: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centramos a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
4: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'equip grana, Pablo Alfaro.
6: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, vamos, al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida. Y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
2: I a la promoció d'ascens a la Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense al partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. I per acabar, un apunt de waterpolo perquè demà Mataró, Sant Andreu i Sabadell es juguen l'accés a la final a 4 de la Champions femenina.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
12: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res. Simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
4: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Quarta jornada de vaga territorial avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
0: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
0: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
2: Ho adverteix el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
2: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Nou Chiquit presenta dues de les seves obres.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
0: I en esports, Toni Castro, el Vigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que juga a Gijón.
7: L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos, amb alguns trons, es donen al Maresme, la Selva, Osona, el Mollanès, el Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols s'esqueixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs el més important és aquest tall de la C-16 de l'est de Llobregat, ja sortint del túnel a Riu de Cerdanya. Una manifestació talla la via en tots dos sentits de la marxa. Això ja està creant força problemes, no només a la mateixa boca nord del túnel o al tram de Riu de Cerdanya, sinó que més avall de la mateixa C-16 ja es fan una primera selecció, un primer tall. Això està provocant aturades importants entre Guardiola de Berguedà i Bagà, en sentit nord. Per tant, problemes en aquests moments a l'est del Llobregat, com et deies, a causa d'una manifestació a la C-16 a l'altura de Riu de Cerdanya, que talla la via en totes dues direccions. Hem de dir que la resta de la xarxa viària sembla que hi vol millorar el trànsit, però volem repassar l'autopista AP-7, encara amb aturades cada cop més puntuals, però hi són intermitents entre Santa Perpètua i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, però també en direcció sud hi ha aturades en aquesta autopista AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58-C33, a l'inici, quan aquestes dues vies se separen, hi ha un vehicle avariat que talla carril. Això està provocant aturades sortint de Barcelona ja des del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai, gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que els treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
0: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest possible acord entre Esquerra i el PSC és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una major majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes amb la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16 a l'altura del túnel del Cadí. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, aquí en aquest punt segueix aquest tall que ha començat a 6:45, per tant ara una mica més d'una hora que s'ha tallat aquesta via. Ja hi ha un bon volum de cotxes acumulat a banda i banda i aquests poc més d'un centenar de docents i també famílies que els acompanyen que estan aquí també amb un caire lúdic. Ara mateix els trobem aquí ballant, també tocant la gralla. Han vingut des de l'Alt Urgell i des de Cerdanya, fent marxa lenta des de la Seu d'Urgell, en aquest cas, i han arribat fins aquí a poc més de 6:45 de la tarda, on han iniciat aquest tall en aquest punt que en un dia com avui és transitat de gent que entra i surt de la comarca, també que hi ve a passar el cap de setmana, i que els professors poden fer visible també la seva protesta. Ara fa uns moments han valorat si deixaven passar algun vehicle de manera intermitent. La decisió que han pres ha sigut que mantenien el tall permanent, per tant, de moment no ha pogut passar cap cotxe per aquí des de l'hora que han iniciat el tall, i de moment tenen previst continuar-lo amb previsió que pugui arribar a durar fins a les 9 de la nit.
0: Moltíssimes gràcies des del túnel del Cadí, des de la C-16. A tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats prins policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
0: Esther Minguell.
9: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, també asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
11: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i, pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
0: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: I treballadors de Nestlé, de fàbriques de Reus i Girona, s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
12: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la

0: als majors de 60 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol, de Madrid, en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
3: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
4: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
2: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
3: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
2: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona, Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
5: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
6: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
5: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
2: En territori, el Consell General d'Aran i la Generalitat de Catalunya han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que es xifra en 47 milions d'euros i que comptarà amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa des de l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
7: 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
8: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, és justut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
9: Avui, finalment, doncs el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, a les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
7: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
2: En clau local, Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys. Aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
10: Una aposta decidida que busca obrir una nova etapa del servei, redreçar un dels problemes que més preocupa la ciutadania i, sobretot, fer net. La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
11: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos... més serveis, més maquinària i més persones.
10: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple,

0: Incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
1: I a la Ciutat Comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
2: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
1: Jordi Casino.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemples de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
5: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
5: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
8: Bona tarda, Lali. El Vigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Vigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, ben pendents del partit del Barça femení que jugarà demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
9: Hemos mentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
8: Sabadell, Europa i Nàstic disputant demà la penúltima jornada apassionant de la primera federació masculina amb horari unificat. Serà a les 9 de la nit. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta, a casa. Escoltem el davanter argentí del Sabadell, Agustín Costea.
10: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes. Estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos, mejor. Mientras más nos apoyemos entre nosotros, mejor.
8: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins, els de la Vila de Gràcia, per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez.
11: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
8: I a la promoció d'ascens de Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense, a Galícia, el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final del play-off en públic al seu estadi. I diumenge es disputa l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació, que podrem veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, a 12:15 del migdia, a l'Hospitalet Badalona, i diumenge a les 6 de la tarda al Vilanova Cornellà. I més futbol, en aquest cas a la Primera Divisió, diumenge, penúltima jornada unificada a les 7 de la tarda. El Girona ara mateix en plaça de descens visita l'Atlètic de Madrid, un Girona que suma 40 punts i l'Espanyol 3 punts per sobre, se la juga a Pamplona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.
13: La xarxa de comunicació local. Tot el que toco sembla que se'ns for... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
16: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
17: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
18: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
17: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
18: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
17: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
18: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
19: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
20: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon vespre, bon Sant Joan, bon Sant Hilari, bon tot. Ja que estem, no?
6: Bona vida.
5: Bona vida, bon any.
6: Bona vida. Escolta una cosa, saps que avui el dia que es transmet això, que també és el dia que ho estem gravant, sorprenentment...
5: Avui és el més directe que teniu.
6: 8 de maig. Avui és el... fa no sé quants anys, el 1974, o 75, o 79, no sé quin dia va ser, no sé quin any, ho he vist avui a classe, es va firmar el pacte de surrender dels nazis.
5: Bomba! Però abans de res, ens presentem. Tenim aquí un bailet, dit d'un bailet que es deia Martí Civit.
6: Hòstia, doncs jo sóc el Marcet.
5: Hòstia, complicat, eh?
6: No, hola, bon dia, sóc jo.
5: I aquí, òbviament...
6: El Joan, el Genís, que vindrà, i el Pedro, a veure, un silenci... Hòstia, no està el Pedro.
5: Oi, quasi.
6: Ai.
5: Quina pena.
6: Llavors, un moment, abans de començar, dic que aquest maig ve molt fort. Tenim dos entrevistats.
5: Molt fort, ve.
6: Bumba, babe, bumba.
5: Pim, pam, tona,
6: tenim dos entrevistats molt bèsties que vindran la setmana que ve i d'aquí tres. Jo només ho deixo aquí.
5: En un tres...
6: I no res. Comencem amb les notícies.
5: No, perdó, en un tres i no nada. és la versió castellanitzada. T'acaba de donar.
6: Comencem amb les notícies.
5: Comencem amb les notícies. Si us plau, que entri el Joan.
6: Com si no estiguessis a l'estudi, ja, saps?
5: Ja. I saps què t'ha passat ara mateix a les orelles? PPA, ojo, no Partido Popular d'Andalucía, eh? Que ens veiem.
6: Quantes vegades hem fet aquesta broma, ja?
5: No ho sé.
6: O sigui, però des de quan està aquest virus? Des del gener, més o menys, no?
5: No ho sabem, però entre pesta porcina africana i antivirus, bueno.
6: És l'antivirus.
5: És l'antivirus. Abast antivirus. McAfee. És increïble.
6: No farem publicitat, però és l'antivirus.
5: Not sponsor.
6: A veure, si ens voleu sponsoritzar, ojo.
5: Sí, si teniu un antivirus i us voleu sponsoritzar...
6: Endavant, eh? O sigui,
5: sí.
6: No et direm pas que no.
5: Passeu un sobre a color blanc i no us diem absolutament res. Torna la pesta porcina africana. O sigui, torna.
6: Ja ha estat.
5: Porta 200 anys allà.
6: 200 tampoc, porta...
5: S'han muntat gener, unes cabanyes allà als virus, com els hòbits, saps?
6: Sí, han dit, canvi climàtic!
5: Però què passa? Clar, ara, doncs, toca primavera, i amb la primavera toca, doncs, bailets anant per la muntanya.
6: Bailets,
5: I quina és la icona més important de la muntanya?
6: Home, el pi d'en Chandri de dos branques.
5: El pino del Jandrio, no?
6: Vale. El pino del Jandrio de dos branques.
5: I què passa pel pi del Chandri? La marxa infantil.
6: La peste porcina.
5: I què passa amb la peste porcina? Doncs que...
6: Que no es pot trepitjar.
5: Aquest any la marxa no passarà per Collserola.
6: Fuera!
5: Get out!
6: I per on passarà? Diguem-ne pel turó de Camates, per exemple?
5: Doncs, bàsicament, no pot anar pel Parc Natural de Collserola, naturalment, perquè, doncs...
6: Parc Natural, naturalment...
5: Bàsicament, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Vale, un moment, abans de continuar.
5: S'està treballant.
6: Esteu notant que som dos.
5: Sí.
6: Estem intentant omplir espais.
5: Digue-ho.
6: Sí, és així de clar. Ja vindrà el Genís, però mentrestant omplim espais.
5: Bàsicament, el Club Muntanyenc ha avançat que s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Bueno, primera vegada que treballen.
5: No, però dic, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
6: Mare meva.
5: Per trobar un recorregut alternatiu.
6: No, però també primera vegada que treballen des de l'Ajuntament.
5: Que és veritat, com no foten res el dia a dia. Bueno, pobrets, han de viure d'algú.
6: De pujar-se els sous.
5: Veus?
6: Ah, doncs ja està.
5: Veus? Ja està. I nosaltres que no cobrem un duro. Perro Sánchez!
6: Nosaltres podríem insultar l'Ajuntament ara mateix,
5: però no
6: ho farem.
5: No
6: ho farem, perquè...
5: Som ràdio pública. Pip. Vale. Després, què passa? Torna la... Bueno, això, ha tornat la pesta porcina. Mira, que
6: no ha tornat.
5: Bueno, ja la teníem aquí, però ha tornat a aparèixer.
6: Ara el que ha tornat és un antivirus.
5: L'antivirus, heu vist el creuer. Si no viviu sota una pedra, sabreu que hi ha un creuer a prop de Canàries que té l'antivirus.
6: Antivirus,
5: no? Però li diem antivirus.
6: Però és antivirus perquè al final és un virus molt estrany.
5: Llavors...
6: Que viu de les rates.
5: Que viu... No, de la femta de les rates.
6: Vale,
5: ojo.
6: Llavors, aquí la cosa és, el Covid va sortir perquè algú es va menjar un ratpenat i aquí l'antivirus ha sortit perquè algú s'ha menjat una merda d'una rata.
5: Penya, deixeu de menjar coses rares, si us plau.
6: Una cosa, si esteu en un creuer i us trobeu una xocolatina pel terra, potser no és una xocolatina. Llavors, no ho mengeu, gràcies.
5: I sabeu qui ha aparegut ara?
6: 112, la Generalitat al teu costat.
5: Sabeu qui ha aparegut als mitjans ara mateix?
6: Hòstia.
5: Fernando Simón.
6: Uau.
5: Perquè aquest home sempre apareix quan hi ha desastres naturals.
4: Me he comido una almendra.
7: Me he comido una almendra. Esto no es COVID, ¿eh? No es COVID. Tranquilos.
6: Saps qui ha sortit també? Oriol Mitjà. Aquí és...
5: criminal.
4: He comido una almendra, però en català.
7: Ai,
4: he menjat una avellana.
7: Una almendra.
4: Una almendra no es diu...
6: Fastuc, efectivament.
5: Doncs res, això, bàsicament, ara estem plens de virus. Des del Covid ja tenen qualsevol excusa.
6: Des d'aquí, des de la Ràdio Pública de Sant Cugat, us animem a practicar els aplaudiments.
5: Aplaudiu.
6: A les 8 començarem a aplaudir, ara a partir de cada dia.
5: Bon dia! i bona hora i aplaudir. Tots aplaudir.
6: No sé com farem la cinquena temporada, Joan.
5: Bé, això és igual. Ja.
6: Perquè estarem confinats.
5: Segur, ja veuràs. Ja veuràs que alguna altra merda s'inventarà.
6: No, algun altre confinament tindrem.
5: Ui, ara, antivirus, vinga, tots pa casa.
6: Todos pa casa.
5: Todos pa casa. Seguim amb les notícies. Notícies
6: més notícies?
5: Notícies ferroviàries.
6: Opa!
5: Ojo, piojo.
6: Vall de Núria?
5: No.
6: Aix.
5: Què sempre falla? Què sempre falla?
6: Ronyalies.
5: Evidentment, perquè com no, Ronyalies torna a ronyar-se un dia més. Què ha passat? Doncs hi ha hagut un descarrilament sense ferits.
6: Per sort,
5: que no ha passat com a Gelida, que ja els hi va dir.
6: No, Gelida no va ser un descarriment.
5: No, ja, però
6: va ser
5: molt pitjor que un descarrilament. No,
6: va ser una plugeta.
5: No, pluja no, això va ser...
6: Una plugeta va ser.
5: Va ser un terremoto, allò, pobrets. Bàsicament... També. Un descarrilament sense ferits d'un tren de mercaderies talla la
6: R8... Ah, bueno! Pues ja està, tu!
5: Talla la R8 entre Cerdanyola, UAB
6: Nanos,
5: i Martorell. Què passa?
6: Feu-vos-ho mirar, perquè l'havia obert fa dos dies. O sigui, un moment. Havíeu obert...
5: Heu reparat els túnels i ara pimba!
6: Heu obert el túnel de Rubí fa dos dies i avui, o no sé quin dia, venga, descarrilament. A veure, feu-vos-ho mirar, sisplau.
5: Bàsicament, Renfe estableix un servei alternatiu i Adif treballa per resoldre l'incidència que permet que també talla el túnel de Rubí, naturalment.
6: Bueno, pues un moment. Renfe s'està fent ric amb la seva empresa de busos, no?
5: No, sí. Busalies.
6: Renbus.
5: Estan fent busalies.
6: No, és Renbus, crec que es diu l'empresa.
5: Les causes de l'accident es desconeixen. Ja veurem què diu la comissió d'investigació. D'accidents ferroviaris, que agulles, si no n'hi ha. Una merda de via, tampoc hi ha res.
6: No, sé que hi ha agulles, sí.
5: L'únic, saps què hi ha? Senyals de limitació a 30 per hora, això sí que n'hi ha.
6: Els maquinistes no fan.
5: I després...
6: Tenim... Més notícies.
5: Més notícies, ara
6: hòstia,
5: ja. Tornem de Rubí a Sant Cugat.
6: Bueno, a veure, tampoc ens hem anat
5: un
6: molt.
5: Un salt així una mica pim-pam. 25 de juny. Què hi ha el 25 de juny?
8: La festa major de Sant...
6: Espera, de fet... Moventis patrocina la Festa Major de Sant Cugat.
5: Ja tenim pregoner.
6: Pregonera.
5: Perquè, senyor...
6: En aquest cas, saps què dirà la pregonera?
5: Avui fa
6: bona
5: sol...
6: Bona Festa Major i que faci sol.
5: Perquè sí, la pregonera d'enguany és Gemma Puig, meteoròloga del 3CAT.
6: Un aplaudiment.
5: Gemma Puig, Sant Cugatenca.
6: Tu, per què no convidat a Eloi Cordomí?
5: Perquè de Gemma Puig és de Sant Cugat aquí.
6: I l'altre és tu casa.
5: Bueno, jo conec el Berni, que és el seu fill.
6: El Berni Bernat,
5: una salutació des d'aquí.
6: T'està escoltant?
5: No
6: crec, jo crec que no.
5: No crec, però bueno, és una mica...
6: Bueno, escolta, si ens estàs escoltant, fes-li un aplaudiment a ta mare.
5: Sí, fes un aplaudiment.
6: I nosaltres també.
5: Va. Gemma, no et conec, et conec de cara.
6: Gemma, benvinguda al club.
5: Gemma, benvinguda a l'hora dels joves, també et podria dir, eh?
6: Ojo, que caurà entrevista, eh?
5: Ojo, piojo.
6: Ojo, sí, Gemma, sí. Que caurà entrevista abans de Festa Major.
5: Ja la trucarem.
6: Passem a històries de Sant Cugat i així el Genís també pot entrar.
5: Doncs sí, passem a històries de Sant Cugat i així el Genís podrà entrar d'aquí un 3 i no res. Senyors, comencem amb històries de Sant Cugat.

0: Absolut Cinema, perquè aquesta transició
1: ha permès,
2: hola, penya,
1: ha permès que el Genís estigui aquí i ha permès que nosaltres podem començar les històries de Sant Cugat, que avui explicarem la llegenda del tresor ocult del monestir.
2: Fa. Què deies jo?
1: Tu, el negre. Ja t'ho he dit. Antigament, com que no existien els bancs ni les caixes fortes, era costum d'amagar diners i objectes valuosos en indrets inhòspits i fora de sospita. Vale? Crec que els vostres pares amagaven els bitllets de 500 a sota
2: digues
1: casa.
2: 500.
0: No, no, se'ls fotien al calçotet.
1: Ah, vale, perfecte. També... Fanys i panys, es deia que al monestir de Sant Cugat hi havia enterrat un important tresor. Després de corresponents permisos, es va iniciar l'aventura d'excavar oficialment. Per aquí i més enllà, amb una falera forta fora de lloc per tal de trobar-lo. Es van fer excavacions sota l'arxiu i a tots i cadascun dels possibles amagatalls de recinte monacal. Fins i tot es parla que alguns es feien acompanyar per una dona sonàmbula que, deien, els conduiria cap a la preuada trobada que amb tant d'afany cercaven.
0: Al cap d'un mes d'haver iniciat les excavacions, afectaren de tal manera el monestir que alguns indrets amenaçaven de caure o fins i tot enderrocar-se. Mm-hmm. La gent del poble, que seguia, que seguia de prop el desenvolupament de la recerca, es va fer enrere en contemplar les esquerdes d'alguns murs i parets i anava veient cada cop amb més recança que al principi... recança, aquesta paraula.
1: Recança...
0: No us la sabíeu, aquesta?
2: No, aquesta nova adquisició.
1: L'has posat tu?
0: Suposo...
2: D'on era aquest text?
1: És de Tot Sant Cugat.
0: En principi podia semblar la troballa d'un llegat històric o potser sensacional. Es parlava de moltes possibilitats que si una olla prenia monedes d'or, joies del monestir, pedres precioses, fins i tot s'havia arribat a especular que podia tractar-se d'un arsenal d'armes.
1: Ojo.
2: Quan fem aquestes històries has de dir el nom de qui l'ha fet.
1: Bueno, s'anava a dir després. Segueix. Vale, vale.
0: Ojo, propietat dels monjos del monestir, aquestes armes. El cas és que el tresor ocult estava en el pensament de tots els habitants de la vila. A banda de buscadors legalment autoritzats, se sap que més d'un santcugatenc, sense escrúpols ni pas autorització, havia aprofitat la foscor de la nit per excavar dins i fora del monestir sense cap tipus de resultat.
1: No, això no ho feu mai, sisplau, eh?
0: No, il·legalment no.
1: Il·legal, i a part es caurà el monestir, titus.
0: Pim!
1: Farà bomba.
2: Arriba un moment sumament conflictiu en què els forats dels buscadors apareixien per tot arreu, de tal manera que alguns indrets del monestir amenaçaven ruïna.
1: Efectivament, el que he dit jo.
2: I posava en perill la vida dels qui els visitaven. En un primer moment també es va començar el tema per la seguretat de les persones que visitaven el monestir. L'Ajuntament i la parròquia protestaren al govern civil i al bisbat. Uns i altres en van fer cas omís i les obres es van aturar perquè s'havien invertit molts diners en les excavacions i el resultat continuava sent un fracàs. Malgrat tot, els més agosarats i intrèpids buscadors continuaven pendents de trobar el tresor a l'esquena dels vigilants. L'expectació era constant, no tant pel perill que caigués el monument com per seguir de prop el desenvolupament i la possible troballa de l'hipotètic tresor ocult.
1: L'ambició i la manca d'escrúpols dels buscadors feia que el poble restés confós davant d'un fet que només els més agosarats s'atrevien a jutjar com a necessari. La ignorància de la majoria feia que assumiressin amb cert respecte, recel i un gran dosi d'ingenuïtat. S'explica que l'atractiu del tresor ocult era tal que els forasters que venien a la Fira de Juny o a les Forques feien cua per visitar el claustre, indret on, en darrera instància, es creia que podia trobar-se el preuat tresor. Sigui com sigui, passaren uns anys i es deixà de parlar del tresor ocult del monestir. Semblava com si el vent s'hagués endut allò que tant temps havia alimentat la fantasia i l'imaginació de molts santcugatencs, sense viure ni veure'n el final feliç que tothom esperava.
0: Per fi s'aprovà la restauració de la desfeta del monestir. A causa de les excavacions i per tal d'evitar perills i mals majors, els constructors es van posar mans a l'obra. Mentre s'anaven realitzant les obres de restauració, heus aquí que els paletes encarregats anaven engrandint cada cop més el seu patrimoni familiar, que de forma sobtada i inexplicable per la majoria d'habitants. Tothom es preguntava com i de quina manera els va arribar la fortuna, fins que el sentit i l'olfacte popular va intuir la resposta a la troballa del tresor ocult del monestir. És a dir... que els paletes s'han forrat.
2: Però què és aquest text de...
0: Els paletes s'han forrat.
2: Mare meva, sempre els paletes, eh?
1: Això és una llegenda, com ja hem dit, del Tots Sant Cugat, però no sé si jo l'han escrit al Tots Sant Cugat o als paletes per poder, per poder amagar això, eh? Però bueno, mira, ja sabeu, una història més de Sant Cugat. Què us ha semblat?
2: Molt bé. Amb l'absència del Pedro fem molt bons programes.
1: Bueno, escolta. La setmana que ve, en teoria, bé. No, en teoria no. Bé.
2: Sí, i la setmana que ve...
0: Bé, C.
1: Ah, tonto. Vinga. Passem a una tertulieta de bar o què?
2: Tertulieta de bar?
0: Voleu anar a bar?
1: Sí, no.
0: Manolo, Manolo.
2: Sí, no.
1: A mi em ve molt de gust unes braves ara mateix.
2: Unes braves? A mi em ve de gust una birra, no?
1: Una birra.
0: No, no, no, sense beure. Alcohol no, no, nois, no beveu. Nois i noies, no beveu alcohol un divendres a la tarda.
2: Birra sense alcohol.
0: No, és fastigós, ja. No beveu birra directament.
1: Ronca. Bueno, va, comencem.
0: Doncs res, a part de les braves que ens acabem de demanar ara mateix.
1: Tio, sempre ens demanem braves i no, mai arriben.
2: Al santuari.
0: Putada. Hauríem de fer un programa al santuari.
1: No, saps...
2: No.
1: No.
2: Hauríem de tornar a repetir el programa al Bocamoll.
0: És que...
1: I demanar-nos menjar.
0: Sabíeu que... Sabíeu... Va, anem a parlar de fells d'alhora, joves.
2: O no, el gran fell va ser...
0: El gran fell del Bocamoll. Resulta que nosaltres vam intentar fer el primer programa autònom a fora. És a dir, nosaltres, sols, a fora, en un bar.
2: El programa 5...
0: Vale?
2: Portàtil.
0: Vale? Exacte. Vam intentar fer el pilot portàtil, vale? Un pilot que en teoria s'anava a emetre, és a dir, era un programa...
1: No, en teoria no, s'anava a emetre.
2: Era un programa normal.
0: Era un programa superben parit, superbé.
1: Hi havia un entrevistat.
0: Hi havia un entrevistat i tot, d'allà del Bocamoll, és a dir, diguem que allà el Bocamoll, si no sabeu, està allà a la Casa Cultura.
1: No,
0: a la Casa Cultura, no, home, no, a l'Oficina Jove, perdó. Al Casal Torre
1: Blanca. Perdó, Oficina Jove, no, a la... Oh! Oficina Jove.
0: A Casa Torre Blanca, que sí, Martí, que molt bé.
1: No, és que no es pot dir Oficina Jove.
0: Oh, oficina jove.
1: S'ha de dir, oh, oficina jove, perquè no som prous habitants per tindre una oficina jove.
0: Mm, no, no som 100.000, no?
1: No, no som 90.000.
0: No. 97.000.
1: Bueno, pues
0: bàsicament, diguem que nosaltres estàvem allà a la taula del Bocamoll, posem a gravar tot, tota la taula de sopa, perfecte, tot perfecte. Gravem de
1: el
0: conya.
1: Programa estupendo.
0: Programa estupendo, un molt bon programa, la veritat.
1: No ens vam demanar res per menjar.
0: Sí, de beure, això sí.
1: De beure, sí, però...
0: Van beure, però de
1: no
0: menjar
1: de menjar.
0: No.
2: Jo he demanat unes braves.
1: Jo unes patates m'haguessin d'entrar molt bé.
2: És que teníem pocs diners.
1: Sí,
0: clar, en aquella
1: moments.
0: Època no cobràvem, ara tampoc.
2: Però... Ara tampoc, però bueno, ara som més adults, més...
1: Pots cobrar d'un altre lloc,
0: tu
1: si
0: no
1: vols.
0: Treballes igualment.
2: Jo treballo. Aquí.
0: Tu no fots res,
2: però per què no puc vindre al programa de, que, de la setmana que ve?
0: Perquè periodista, novell.
2: En 3 dies, 370 euros, no, no, faig.
0: Així, digues el que cobres, així t'atracant pel carrer. Bàsicament, arribo a casa.
1: Arribes a casa?
2: Arribes a casa.
0: Agafo la gravadora.
2: Agafa sí. La gravadora.
0: I escolto el que hem gravat.
2: Escolta... Per ser concrets.
0: Exacte. Escolto tot l'àudio, tot cremat. Però tot.
1: Cremat dic, vol dir quan ens sentiu plan, molt fort del compte...
0: Sí, molt fort, en plan, que sí, superfort.
2: Que no és com ho heu escoltat. Que a la llarga es fa una miqueta pesat.
1: Sí.
0: Clar, llavors que passa un moment cremat, doncs a vegades no passa res. De fet, a vegades cremem en aquest programa.
1: Sí,
0: sobretot
1: fet,
0: el Martí perquè parla molt fort.
1: Avui.
0: Sobretot el Martí, perquè parla molt fort. Però és que era tot l'àudio malament. I llavors dic, nois, això és insalvable. Això...
1: Nosaltres, no es pot salvar de cap forma?
0: I jo,
1: no.
0: No. Jo, això...
1: Bueno, doncs vam anar al Bocamoll per res.
2: Li vam dir al tio del Bocamoll que no vam...
1: Efectivament, li vam dir.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Li vau dir que no...
1: Jo me'n vaig encarregar de dir-li.
2: Vale, jo... Vale. Pensava que no. Pensava que ens vam quedar tan panxos i no li vam dir res al pobre home.
1: Bueno, també t'he de dir que tampoc va dir res d'important.
2: No, va parlar sobre uns tallers i coses així que
1: sí, d'uns tallers que el 2023 es feien.
2: Clar.
1: Ara ja no.
0: Ara, podríem fer unes coses molt xules amb el tema de les... del que farem a l'estiu.
1: Encara no es pot dir.
0: No es pot dir.
2: Ai. Podríem fer publicitat des d'aquí, no?
1: Sí, però encara no es pot dir.
0: Clar, encara no es pot dir.
1: Perquè bueno, encara no ha sortit de forma oficial.
0: Hem de dir que a l'estiu farem moltes...
2: Se vienen cositas.
0: Se vienen muchas cositas.
1: Bueno, el que sí que podem dir és que aquest maig tenim el Xingamaz.
0: això sí, això és veritat, al Gincamaz podeu venir, de fet, és d'aquí dues setmanes exactament.
1: 23 de maig.
0: 23 de maig podeu venir tots, evidentment. Bueno, convidadíssims.
1: Veniu.
0: Veniu.
1: És a plaça Octavià, eh?
0: Ah, Octavian's Place.
1: Octavian's
2: Place. Abans era l'1 d'octubre, l'any passat era l'1 d'octubre.
1: I ara ens foten a plaça Octavià, eh?
0: A davant de tothom. A l'escenari, no?
1: A l'escenari, bo.
2: Està a punt de ploure l'any passat.
1: Sí.
0: Sí, també.
2: Ara sí que tenia esplor.
0: Vale, més fails. Ho sabeu, més fails?
1: Més fails, sí.
2: Home, és que normalment ens surten les coses bastant bé aquí a l'hora dels joves.
1: No.
2: Home, directes...
1: Home, jo t'he de dir, jo me'n recordo d'un fail, molt fail, d'anar a la cavalcada i dir cavalgata.
0: Cavalgata, sí, sí, sí.
1: I dius, me cago en dena.
2: Bueno, però això va ser...
0: Hi ha un altre fail de la cavalcada, molt bo.
1: Ostres.
0: De que...
1: No en parlarem.
0: Mira, anirem... Això jo crec que és mereixedor de dir-lo. Això, nosaltres anem a la cavalcada, val? Fem un vídeo amb el Martí molt curiós de... que diu amb una
1: molt,
0: senyal d'estop...
1: Molt xulesc, eh? Si tens si ous passa, però ojo, trompada segura.
0: I llavors...
2: Assegurada.
1: No, és segura.
0: Va segura.
1: Perquè assegurada comença amb A.
2: Ah, vale, vale.
1: Ah.
0: Molt bé, periodista.
2: Ah, vale, vale, sí, perquè, ah, vale, perquè són les sigles.
1: Clar.
2: Antes no ho entenia. No ho entenia.
1: És stop, S-T-O-P, i al revés.
0: P-O-T-S.
1: O-T-S.
2: Potes.
1: Pots.
0: Stop, potes. Stop, no us agraden les potes.
1: És stop i pots.
0: Si veieu algú... Pots, stop.
1: Pots, stop.
0: Clar.
1: No bueno, pots. Segueix.
0: I arribem a on era, doncs, on es preparaven tots els cotxes per sortir cap a la cavalcada. I arribem i anem a buscar els carmels.
1: Ui.
0: Els carmels. Atenció, atenció. Perquè nosaltres, ens hem de posar aquí molt serios, perquè nosaltres anem a buscar...
1: Ens van robar.
0: Ens van robar. Primer, ens donen quatre capses de carmels.
2: Però l'any passat també ens van robar, no, els carmels?
1: No, no, però no, és no, que no, aquest, no. Aquest va ser molt heavy,
0: Ens donen quatre capses... No, sis o quatre?
1: Quatre.
0: Quatre
1: capses. Ens van donar quatre.
0: L'any passat veníem de 6.
1: Sí.
0: I dius, bueno, 6, i ja eren justes.
1: I eren justetes, de fet ens les vam acabar.
0: Sí, sí, sí. I aquest any hem dit, aquest any, bueno, van dir, no, els hi donem 4. I en unes d'elles posa tele, i dit, pues Cugat.
1: Posa tele, tele, sí. Tele, tele, totes.
0: I diem, vale, pues sí.
1: Bueno, som tele...
0: Som Cugat Media, o sigui, tele,
1: sí,
0: vale.
1: Sí, bueno,
0: ho entenem,
1: va.
0: Ho podem arribar a entendre. I després diuen, no. Després ja, com mitja hora passada...
1: Sí, que nosaltres les estàvem obrint i clar. Ens les estàvem repartint.
0: Clar.
1: Perquè volíem tindre una caixa per cadascú i
0: una de reserva.
1: Un terç per cadascú també, perquè érem tres.
0: Clar.
1: I en aquell moment ens ve...
0: Organització.
1: Organització ens diu, no, és que les quatre són per Cugat Mèdia i TV Sant Cugat.
0: Calçaríem darrere. I clar, i nosaltres, la mare del Tano que era gitano. I vam haver de cedir dues capses.
1: Sí, i ens vam quedar amb dues.
0: Amb dues capses fastigoses.
1: Caixes.
0: Que això es tradueix en només 10 bosses de carmels. Yeah. Això es tradueix en 10 bosses de carmels. Vale? Llavors, senyors, en aquest sentit, què preferiríeu fer amb els carmels? O sigui, l'any que ve hem de comprar carmels.
1: L'any que ve no penso comprar ni una merda de carmels perquè no penso estar aquesta cavalcada.
0: Per què no?
1: Aniré a Barcelona a Cugat Mèdia.
2: Com vaig fer jo? Bueno, de fet, no. Estava treballant.
0: No. Sí, què treballes tu?
2: Però bueno, que sí, que és una miqueta situació.
1: Sí, bueno, jo t'he de dir que... jo vaig estar... Bueno, o sigui, a mi m'agradaria poder estar la de Sant Cugat l'any que ve. Però si ho fan d'aquesta forma que ho van fer, és bastant merdeta, la veritat. Llavors, no sé, ja...
2: Perquè qui l'organitza? La penya regalèssia, no?
1: La penya, com sempre. La penya...
2: Tenim hate a la penya? Estimem a la penya
1: regalèssia? Tenim molt hate a la penya.
0: La fucking penya, tio. És que què fa la penya?
1: La penya regalèssia.
0: La penya regalèssia.
1: La penya regalèssia, que no deixen entrar ningú jove, llavors s'anirà morint, tio.
0: Abuelo! Iaio! Josep Maria!
2: Els petits.
0: Porta carmelos! Porta carmelos, porta vellets aquests!
1: No, però si els vaig haver d'anar a buscar jo.
0: Ah, ja, a sobre.
2: M'ha set el mòbil i no podré llegir la secció.
0: Ah, ostres!
1: No, el Joan. Ai, no, jo tinc coordinador. No, però és que el mòbil fa interferències.
0: El mòbil fa... Mira, vosaltres quan escolteu el Pedro, Que el Pedro és quan hi ha interferències al so, que fa, sí,
1: perquè d'aquí a que sentiu el Pedro haurem d'esperar un mes.
2: No, de fet, la setmana que ve bé, no?
0: Sí, tu no? D'aquí 200 sí, anys... Aquí, quan vingui d'aquí 200 anys el Pedro, vale, escoltareu que no hi ha interferències, i ja les hem solucionat, que bàsicament és quan l'àudio feia... Bzz, bzz, bzz, bzz, que això és un altre fail molt gran de l'Hora dels Joves.
1: Sí, bueno, és que
2: no és un fail de l'Hora dels Joves, és un fail de l'estudi.
0: No, és un fail de l'Hora dels Joves, perquè...
1: Sí, perquè no passa ningú més.
0: Perquè estem en un estudi de so, és a dir, nosaltres hem d'adequar-nos a l'estudi de so, no, l'estudi no s'ha adaptat a tu. És a dir, estem en un lloc professional.
1: Profesional, muy profesional.
0: El ordenador
2: no te fiele. Però... Ara amb aquest nou programa.
0: Amb aquest nou programa, en dominicano, pues no interfereix. Però sí que és veritat que els mòbils, doncs, no sé si serà el Bluetooth...
1: És el modo avión.
0: No, el modo avión precisament jo crec que no.
1: Jo crec que no. Si ho posem en modo avión no passaria, però bueno.
0: Moda aeronau.
1: Escolta.
2: Moda aeronau, cuidao.
1: Escolta, Joan, quant de tertúlia ens queda?
0: Ah, no, 10 minuts, tranquil.
1: Vosaltres sabeu una cosa que se'n diu final de curs?
0: Hòstia... Vale, vaig comptar...
2: Final de curs nostre o final de curs?
1: Estic dient final de curs.
0: Vaig comptar els dies que ens queden a la nostra facultat per acabar classes.
1: Vinga, va.
0: 11.
1: 11, classe.
0: 11 dies de classe.
1: 11 dies de classe. I quantes classes? 11.
0: No, unes quantes més, no sé.
2: Jo crec que acabo el dia 5.
0: Ojo, creu.
2: No.
1: És que ni ho sap.
2: Sí, acabo, si em mouen un examen, si tinc un examen el 18, random, perquè en teoria acabo el dia 5, però el meu profe...
1: L'últim examen que tens, en plan, l'última classe, examen, coses...
2: El dia 18, però si tot va bé ens el canviaran i llavors és el dia 5 de juny.
1: 18 de juny.
2: 5 de juny.
1: Bueno, doncs 5 de juny. Tu, l'últim examen...
0: Jo, exàmens 18.
1: 18.
0: Jo començo exàmens el 4 de juny i acabo el 18 de juny.
1: Jo recuperacions i tot plegat el 12. Ja estic fora.
2: Has de fer recuperacions, no?
0: Clar, feu recursos.
1: No, perquè... No, és que la putada... Que això sembla una cosa que al cicle no fotem una merda, però en realitat la putada és que si suspens un examen o una activitat... has d'anar a recuperar aquest examen o aquesta activitat.
0: Sí, un control, una activitat...
1: Lo típic de... Anem a fer això de deures. Els deures aquests, si els suspens...
0: Hola!
1: Recuperes.
0: Hola!
1: I clar, tu pots anar a recuperació de 30 coses diferents.
0: Que barbaritat.
1: Clar, wow. Perquè tens...
0: Que barbaritat.
1: 10, tens 10 assignatures...
0: Wow.
1: Doncs potser...
0: 10 assignatures?
1: No, però tenim 7. O sigui... Potser deixant-te 3 durant tot el curs, que era...
2: Però són 10 assignatures que tens 10 assignatures tot el curs, vull dir...
1: Clar.
2: Tot el curs tens aquestes 10 assignatures, saps? No les canvies.
0: Clar, nosaltres llavors, cada quatrimestre canviem.
1: Claro, llavors, pot passar que suspenguis algun test o alguns deures, algun examen, alguna cosa, pots tindre un mal dia, doncs has d'anar en recuperació d'aquestes. Wow. És molt putada.
2: Bueno, és més com un
0: com
2: institut que no com...
1: Sí, però tu a l'institut podies suspendre un examen, però si aprovaves el següent ja aprovaves. O sigui, si et feia mitjana ja està.
0: Clar, et feia
1: aquí,
0: acumulativa.
1: Igualment que et faci mitjana i estiguis aprovat, si no aproves aquest examen,
0: jo crec que això és de la teva escola, jo crec. Perquè...
1: No. És dels cicles.
0: En general?
1: Sí, perquè ara ho han canviat.
2: Bueno, acabo de comptar, tinc 20 dies.
0: Bueno, està bé.
2: Perquè s'acabi.
1: Jo acabo el 12, per tant, 30...
2: No, però 20 dies d'uni.
0: Lectius,
2: o sigui, comptant només els 5 dies de la setmana que
1: Ah, bueno, doncs un moment. Clar, jo... És que classes acabo la setmana que ve.
0: Ostres. Setmana que ve? O sigui, llavors et queden 5 dies.
1: A mi em queden 5 dies, llavors després la...
0: Estudiar...
1: No, perdó, d'aquí dues setmanes. Llavors, després... És que això és l'hòstia. L'hòstia, eh?
0: L'hòstia. Collons.
1: Acabo el dia 22. O sigui, d'aquí dues setmanes. Vale? Llavors, després, la setmana següent, tot el dia de festa. O sigui, del 25 al 29 de festa. Llavors després tens, un moment, tens setmana de l'1 al 5 de juny recuperacions d'activitats.
0: Vale.
1: I setmana del 8 al 12 recuperacions d'exàmens.
0: Bon.
1: Vale? Llavors el 12, hagis aprovat o no, estàs fora.
0: Ah, mira, està bé.
1: Està molt bé.
0: Vinga, vet al carrer.
1: Vinga, al carrer. Parla. Al carrer. Que si has de repetir, ja repetirà, xaval, però ja...
0: Al carrer, vinga, espavila. No, nosaltres una Universitat Politècnica de Catalunya, àlies una putada contínua, no té recuperació.
2: Una putada contínua.
0: No, una puta bueno, càrcel també, xxt,
1: vale? La UAB és una autèntica broma.
0: Ja, o una autèntica basura també, pots dir.
1: Vale. Les dues valen, perquè al final són bromes i...
0: Una autèntica brossa, no, però bàsicament...
1: Perquè el de tindre setmanes formatives, vosaltres ho teniu, oi?
2: Setmanes formatives?
0: Qui és això? Qui és això?
1: No ho teniu?
0: Què setmanes formatives? Hòstia,
1: el meu germà ho té, tio.
0: No.
1: O sigui, ho té cada... Després de vacances de... O sigui, després de les vacances del
0: de finals,
1: febrer.
0: Sí.
1: I abans d'aquestes vacances que ara venen del juny,
0: vale,
1: tenen setmanes formatives que és per recuperar classes, per recuperar exàmens, per recuperar coses, vale? Setmanes de recuperació.
0: Vale, nosaltres sí, tenim una setmana que es diu Setmana Rosa, vale?
1: Vale, pues això.
0: Que és que tenim, quan acabem classe, tenim una setmana, que és la Setmana Rosa, abans de començar finals.
1: Vale, i això és per recuperar,
0: per recuperar
1: classes,
0: quan, sí,
1: coses.
0: Sí, sí.
1: Vale, pues aquí, si el profe no ha de recuperar res, és festa.
0: Clar, és per estudiar.
1: Vale,
0: clar. Claro.
1: Però és que vosaltres penseu...
2: 18 dies, tio.
1: Que jo no tinc aquestes setmanes. Jo estic... Acabo al desembre, festa, com qualsevol institut, després classe, festa, Setmana Santa, i després classe, i després festa. O sigui, no tinc aquestes setmanes, i vosaltres foteu festa per qualsevol merda.
2: Ens havies collit una carrera, tio.
0: No, home, no.
1: Collons!
0: No, home, no. Mira,
1: mira, jo... ara he cremat el micro.
0: Mira, jo... De... No, però no es veu cremat, eh?
1: No, perquè tu no estàs cremat.
0: A l'espectrograma no es veu cremat.
1: Ma.
0: Ai.
1: Saps què em va passar l'altre dia?
0: No, espera.
1: 3 segons, no. Saps què em va passar? Vaig estar fent...
0: 3,
1: era, tonto.
0: Ja està.
1: Vaig estar fent una sessió de fotos, vale?
2: No ho diràs, no?
1: I tant.
2: Oh.
1: Vam portar...
2: Ostres,
1: xxt, calla.
2: Anonimat.
1: Xxt, calla. No, clar, lògicament. No sé ni com es diuen els dos xavals. Vam portar una noia i un noi, vale, per fer aquesta sessió de fotos. No es coneixien. Vale?
0: Vale.
1: Van arribar a les 9 del matí.
0: Vale.
1: A les 2:30 van pirar,
0: vale,
1: vale, perquè ja tocava pirar. Vale, pues de les 9 a les 2:30 vam estar fent fotos. A ui, les 2:15,
0: sí,
1: van dir, ens anem a canviar el lavabo.
0: Ui!
1: Van sortir liats d'allà.
0: Mestre, un aplaudiment. Mestre, soldat, enorme, titan.
2: M'està regant molt això del teu ordinador, eh? Puges i baixes.
1: Puges, no.
0: Puges i baixes, clar.
1: Baixes i baixa.
2: Estic baixant i està pujant.
1: No, està baixant.
2: Que no, que mira.
1: Mira, puges... A veure, tonto pan. Puges i puges, baixes i baixes.
2: Que no, que...
1: Crec que tampoc és tan diferent.
0: Mira, és...
1: Puges, puges, baixes, baixes.
0: Hola? Que no, que no deixa, que deixis el portàtil!
2: No, ahir va bé.
0: Deixa!
1: No, no va bé, és perquè això jo m'ho canvio sempre. Quan tu puges, puges, i quan jo baixo, baixo. Fes la teva secció ja, hombre.
0: No.
1: No, sí, que la meva és llarga.
0: Jo el que els hi dic als...
1: Dos pàgines.
0: Jo el que els... Sí, però ja la tens feta. Jo el que els hi dic als...
1: Ai,
0: senyors
1: aquí,
0: de...
1: Perdó.
0: Aquí. Els senyors aquests que han sortit liats...
1: Dos pàgines.
0: Jo aquests senyors que els han sortit liats... Els dic, crac, fiera, mastodonte, número 1.
2: On has buscat, cabrón?
0: Campeón, titán, màquina, pantera, tigre, huracán, tornado, ciclón, león, tiburón, pitbull, depredador. És un sticker.
1: Pues me l'envies, gràcies.
2: Envia per brutal l'hora dels joves.
0: De Busguard.
1: I pip, Espanya.
0: Pip!
2: Doncs procedeu a la meva secció o consideres
1: sessió
2: que s'ha de fer més
1: s'ha de procedir a la teva secció per després procedir a la meva secció.
0: La sessió.
1: La sessió.
0: Feu sessions, vosaltres.
1: Ara fem sessions.
0: Doncs res, senyors, comencem amb la...
1: La shit del Genís.
0: La pip del Genís.
2: Tens els cascos tan forts que els sento des d'aquí.
1: No, és que me'ls estic pujant,
2: sí,
1: perquè estava fent modo DJ.
2: No he posat els auriculars, però és que no em fan falta els auriculars, perquè us sento...
1: No,
2: per...
1: perquè ho estava fent modo DJ. Va, tira.
2: Bueno, aquests últims dies, per si no ho heu vist, i no he estat connectats als serveis de comunicació del nostre país...
1: I no has
2: país,
1: escoltat el Joan, perquè el Joan ja ho ha dit.
0: Què he dit?
1: L'antivirus.
0: L'antivirus.
1: L'antivirus. Antivirus.
2: S'ha tractat un virus letal amb nom d'antivirus en un creuer que s'està dirigint a Tenerife ara mateix. Llavors, de moment han mort 3 persones.
1: Hòstia. Dintre
2: l'embarcació.
1: En pau descansin.
2: Bueno, no igual. S'han tractat 3 persones. avui, o sigui que avui us porto el manual de defensa per si estàs en un vaixell alta mar amb una malaltia letal.
1: Mort, no, ja.
2: Per si hi ha algun Sant Cugatenc al vaixell, que m'extranyaria, perquè si no... Òbviament...
0: A veure si arriba la 91.5 fins allà a Canàries. Cago la...
1: No, la 91.5 no, però ens podem escoltar des de l'Spotify.
2: Home, home.
0: Exacte.
2: Què posa allà?
0: Martí Civit té antivirus.
1: No, té tinc antivirus. Jo tinc antivirus.
2: Sí. Som això d'informant i hi ha diferents variants d'antivirus i només hi ha una que es transmet entre humans, i és a la capillat. Bueno, bueno.
0: No que sé... es transmet per la femta de les rates.
1: Sí, ja ho hem dit,
2: molt
1: això.
2: Molt agradable. Ja aquest creuer, alta seguretat, eh?
1: Això ja ho hem dit,
2: alta
1: però...
2: alta seguretat.
1: Recordem als nostres oients que si veieu una xocolatina per un creuer, potser no és una xocolatina i és una merda de rata, vale? Per tant, no, no us la mengeu, gràcies.
0: Una xocolatina de tamany lleugerament achoriçat.
1: I una mica desfeta.
2: Si va seguint una línia recta, no és com aquell, com és aquell conte de Hansel i Gretel, no? Que van seguir la línia, no? De trossos de pa.
0: Sí, sí, sí.
2: No, són merdes de rata que s'està cagant perquè té aquest
0: antivirus.
1: I si veieu rodeteta, o sigui, pilotetes, tampoc us la mengeu, que potser són merdes d'ovella, vale?
0: Esta la rata que tiene diarrea explosiva, mano.
2: Omplim-me la secció, que no tinc temps d'escriure més, i s'acaba ràpid. Primer, són quatre consells.
1: Quatre consells, eh? Vinga, va.
2: Necessaris.
1: Vinga.
2: Consells obligatoris. Primer consell.
1: Cagueu.
2: No sucumbis al pànic.
1: Ix.
2: És molt fàcil que...
3: És como... Chicos, no tenéis que sucumbir al pánico. No. No va a pasar nada. La sociedad está totalmente...
2: Esta guerra civil
4: que dicen,
2: no existe.
3: Esto no, nadie va a quedar confinado en casa.
4: Confinament.
2: Mira, és molt fàcil que la situació com aquesta, en una situació com aquestes nervis, et pugin ràpidament com algunes substàncies. Però no has de deixar que aquests nervis el controlin com una titella. Bàsicament has de mantenir la calma, ¿vale?
1: Vale.
0: Sí.
2: No tanta calma com per despistar-te i menjar merdes de rata.
3: Vamos a morir todos.
2: Passadissos.
3: Tengo una almendra.
2: Consell número 2. Has de mantenir la higiene. En aquestes situacions, vale, de vida o mort a causa d'una malaltia, s'ha d'intentar tindre una higiene pulcra en tot moment.
0: I sempre, això sempre. Nois i noies.
1: Dutxeu-vos.
0: Afaiteu-vos les mans. Afaiteu-vos els sobacos. Que...
2: Mira, aquí anava.
0: Que
2: sí.
0: Després cantar a l'aeron, eh?
2: T'ho diu un tio que fa enginyeria aeroespacial. No ho dic pels estudis, ho dic per la gent.
0: Però, periodisme...
1: T'està dient un tio de periodisme. No.
0: Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Però si és la gent més pica que hi ha al costat de les de dret.
1: Sí.
2: Entra la meva classe. Ja,
1: bueno, tira. Segueix. Bueno,
2: sí. Coma, un virus letal és prou justificació per dutxar-te per una vegada. O sigui que...
1: Això sempre.
0: I més
1: en un creuer. I més
0: otakus,
1: en un creuer.
0: Guarros, dutxeu-vos.
1: En un creuer us heu de dutxar sempre. Següent.
2: És una sensació molt curiosa dutxar-te en un creuer.
0: No. És una punyetera dutxa, és fastigosa, però és una dutxa.
1: És una dutxa igual.
2: No, però si hi ha certes...
1: Marees
2: en el...
0: Home, vibra tot, però ja està.
2: Ja, però és curiós que vibri tant. Bueno, dona igual. Tercer i penúltim consell. Intenta fer cas a les autoritats. Potser en un... Què diu?
0: No, res.
2: Potser entre Calimocho i Roncola a la barra...
0: O Pati Micola.
3: Sasca.
2: Pots pagar l'orella i tindre les instruccions del que et dona el capità. I últim consell. No preocupis, que això no serà una segona temporada de la Covid, encara que és molt fàcil que et surtin les alarmes del teu cap amb lletres fluorescents i entre ja ho he viscut això a comprar paper de vàter, que és com el... El meme aquell de I've been to this before. Bueno, el drama aquest. Però has de mantenir la compostura i intentar, doncs, pensar en el futur i en els teus propis fills.
1: Anem a fer una cosa. Anem a trucar una persona que està ara mateix a les Illes Canàries.
2: Ondavirus.
1: Hola, bon dia.
2: Antivirus.
3: Hola, buenas.
1: Escolta'm una cosa. Ara que estem trucant a Illes Canàries, no estàs al mar, no?
3: No, jo no estoy en
1: vale,
3: el mar,
1: No, més que res, perquè si no hauríem d'haver pagat. Escolta'm una cosa.
2: Estàs de creuer.
3: No, ha dit
1: que està a les Illes, està a Tenerife.
3: Yo estoy la Palma aquí que tengo al lado.
1: Com que la Palma, si està a Tenerife el xaval?
3: Bueno, esto está al lado, no pasa nada.
5: Onomatopeya.
3: Dicen aquí que hay unos manifestantes que dicen no al antivirus, pero eso
2: no
3: hay
2: al antivirus,
3: que,
2: es negativo tener... negativo igual a positivo.
3: Exacto.
1: O sigui, visca l'antivirus.
3: Claro.
1: Escolta'm una cosa, ara, el que ha dit el Genís de mantindre la higiene, sucumbir al pànic, intenta fer cas a les autoritats i no preocupis que això no serà un Covid. És de veritat això, Fernando Simón?
3: Eso hay que tenerlo un poquito. Tengo una almendra aquí,
1: És el que estava fent.
3: Eso hay que tenerlo un poquito por la mano, porque eso hay que ducharse, ¿sabes?
1: Sí, ya.
3: Hay que ducharse general, porque si no viene el COVID, viene la mierda de la gata y viene...
1: Ay, vale.
3: Tengo una almendra.
2: Fernando Simón, ¿tot duches?
3: Bueno, es subjetivo, depende de lo que haga mi mujer, pero...
2: Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no, Fernando Simón?
1: Escolta'm una cosa, Fernando Simón, ya para acabar esta trucadeta. Vostè es dutxa, però interiorment, en plan de les cordes vocals i tal?
3: Bueno, es complicado. Mi madre, mira, es lo que me dio. No tenemos nada más.
1: Molt bé, doncs...
3: Es una voz muy reconocible
1: pengem
3: para que te
1: tenga
3: miedo.
1: Pengem ja el Fernando,
2: també, no?
1: Pengem el Fernando Simón, que si no ens cobraran 40 euros.
3: Venga.
1: I sisplau que no sigui un Covid 2.0, gràcies. Bé, hòstia, Fernando Simón,
0: És que ha sigut... M'ha encantat.
2: Crec que aquest home... O sigui, jo no he vist com a figura pública després de la Covid, ja no l'he vist més.
1: Però a veure, si ja l'havíem penjat... No, i a part, saps qui... Això ja ho hem dit abans, però saps qui ha sortit?

0: de...
1: No,
0: parlaré de l'ESO i de Batxi perquè, lògicament, de la uni no en sé perquè no estic i del cicle mitjà encara no sé perquè no ho he viscut. Per tant...
1: Com a l'Oriol, mitjà.
0: Vaja, som normal. Avui no us diré bon dia perquè sé perfectament que si m'esteu escoltant i sou estudiants, no és un bon dia.
2: Ui, selectivitat, eh?
0: Estem a les últimes setmanes de curs, en el moment que el calendari deixa de ser una eina d'organització per convertir-se en una arma blanca. Heu sortit al carrer? Sí. Fa sol? Sí. Fa pluja? Alguns dies. La gent comença a treure les xancletes de casa seu, sent l'olor de la revetlla, però i dins de les aules? Aquí... Bueno, a part d'olor de pets, fa olor de biblioteca tancada, de cafè, de la suor freda, que de qui sap que li queden 48 hores per aprendre 3 segles d'història que el seu professor ha decidit ignorar fins avui mateix. Benvinguts a l'apocalipsi del juny. El que està passant aquesta setmana és un fenomen digne d'estudi psicològic. Tenim el sistema educatiu dividit en dues velocitats absurdes que conviuen paret en paret.
1: Bueno, i unes quantes divisions.
0: D'una banda tenim els profes vacances. Aquells que ja han llançat la tovallola, entres a classe, l'ambient és de postguerra. Gent estirada sobre els pupitres i el professor mirant fixament al buit o posant-nos un documental sobre la reproducció de l'escarabat piloter.
1: M'ha encantat.
2: El fucking escarabat piloter, eh?
0: Jo t'he de dir, jo això ho he escrit perquè m'ha passat.
1: No!
0: Són hores mortes.
1: No!
0: Sí, sí. Són hores mortes on l'únic que fas és comptar quantes mosques hi ha al sostre. I llavors tenim els profes...
2: Segueix. Són hores mortes en el qual...
0: No. Llavors tenim els profes vengadors. Aquells que s'han passat el curs explicant anècdotes de quan feien EGB o de quan es van treure el carnet de conduir i de cop, dilluns passat, van tindre una revelació i van dir «Ostres, que no he fet cap examen!»
1: «Hòstia, pilotes!»
0: Uau.
1: Oh,
0: llavors et claven un examen de 8 temes com que et clava una punyalada per l'esquena mentre somriu. I aquí entra el meu tema preferit. Aquí... La nula comunicació a la sala dels professors.
1: Totalment.
0: Algú m'ho pot explicar? O sigui, comparteixen cafetera, comparteixen claustre, segur que tenen un puto grup de WhatsApp que es diu sopar de final de curs. Però et sembla que és totalment prohibitiu.
1: No, profis superguais.
0: Ei, jo posaré l'examen de mateix el dimecres. Tu no et posis el de física el mateix dia.
2: És que són uns cabrons.
0: O sigui, de veritat,
1: jo he arribat a tenir 3 exàmens el mateix dia.
0: Jo també.
1: No, 4 no es podia perquè era il·legal.
0: El seu objectiu és la convergència absoluta. Volen que totes les matèries que no s'han avaluat des del gener caiguin exactament a la mateixa franja de 48 hores. El que jo anomeno l'efecte embut, perquè és un embut,
1: L'efecte embut,
0: sí,
1: m'agrada.
0: Vinga. Has tingut 9 mesos per fer les coses bé de forma dosificada, com una mica la pluja fina, saps? Allò que va caient i al final va mullant. I al final acaba xop, o sigui, és espectacular.
1: Xolat, xopi.
0: Però no, ells prefereixen fotre un puto tsunami. Llavors, ens demanen l'organització a nosaltres, però ells s'organitzen pitjor que un grup de nens de P3 triant el sabor del gelat.
2: Això ho fan molt, els professors.
0: Sí.
2: O sigui, es critiquen molt, però després paga!
0: Toma. Però és que, si els exàmens no fossin suficients, hi ha la modalitat estrella. L'entrega sorpresa per demà.
1: Sabeu
0: de què parlo? Aquell professor que ahir a última hora, quan ja estava recollint la motxilla, deixa anar la bomba. Ah, per cert, com que no hem acabat el temari, m'heu de fer un resum de 20 pàgines i un esquema comparatiu per demà a les 8 del matí, penjat a la plataforma, que si arriba a les 8 i 1 ja no compta.
2: I que a sobre són els cabrons que diuen: és que estava a la guia docent, eh?
0: Sí, sí.
2: O sigui, que ja ho tenies des del principi de curs, haver-te l'ha llegit.
0: Per demà, en sèrio? O sigui, què es pensen? Que tenim una puta fàbrica de cloms a casa? O sigui, som 40 fent-ho. No, som un i vull tindre vida personal. Això ja no és educació, és un entrenament per les forces especials. Mentre a l'aula del costat estan fent avionets de paper perquè ja han acabat, tu estàs intentant redactar una bibliografia amb una mà mentre l'altra estudies la Segona Guerra Mundial. És una tortura psicològica. El paradís a l'esquerra i l'infern a la dreta.
2: Molt bé, Dante.
0: Gràcies. I tu al mig intentant que no et peti la cridòria. En definitiva, el contingut d'aquesta setmana és purament express. Estem estudiant a una velocitat que el cervell no processa dades, només emmagatzema la memòria per escopir-la sobre el paper i oblidar-la després de 3 segons. Jo us he de dir que he fet un examen avui i ja no me'n recordo de què he sortit a l'examen.
1: Això és l'efecte pan mojado. que fer tapa mullat, que és que bàsicament xupes i després ho llences. Si ara

0: amb el Doraemon,
1: que, si ara mateix,
0: que aquest invent que era com que podies posar el pa a les pàgines,
2: exacte,
0: menjar-te'l i ja recordar-te'l.
2: No? Exacte. Però després, jo, quan ho cagues...
0: Però quan ho cagues, ho oblides.
1: Clar, clar, si ara mateix em preguntéssiu igual el meu DNI, us respondria amb la llista d'afluents de l'Ebre perquè no m'hi cap res més. Sí.
0: Ah, sobre això, l'examen?
1: No, era sobre anglès, però bueno, és igual. Ànims a tots.
2: Oh, the light, the focus...
1: No, no, és d'anglès, però...
2: The monitor!
1: És d'anglès normal.
0: Ànims... Fas anglès normal?
2: The screen!
1: Ànims a tots, mireu, no mireu el sol, que us farà ganes de sortir al carrer, tanqueu les persianes, agafeu el subratllador groc i recordeu, d'aquí uns dies, festa major. Per tant, gaudiu de l'espectacle que us ofereix el Martí.
2: Vale, i podem parlar... Vale, ara, des de la perspectiva universitària, podem parlar de que a mi, o sigui, ara mateix, des de la meva perspectiva, la CELE era un passeig.
0: No, no, no, jo, o sigui...
2: La CELE era un punyetero passeig. O sigui, és a dir, jove anònim que ens està escoltant ara mateix. No tiris la tovallola.
1: Jove anònim que fa segon de batxi i s'està morint ara mateix.
2: És escrupolosament fàcil. És una... Està tirat.
0: Sí, hi ha molt hype.
2: Sí, hi ha molt hype. Mira, comences amb l'examen de castellà, o no sé amb quin comences. Normalment comences a castellà.
0: L'any passat vam començar amb el de castellà.
2: Bueno, l'any passat...
1: De fet, t'ho puc dir perquè ja han sortit els...
0: Ui, nervis.
2: Ui.
0: Jo faré el de...
2: Hauríem d'anar a veure'ls.
0: El d'estar a la universitat, perquè jo estaré a la universitat quan fan la selectivitat. Llavors, no sé on anar a dir... Pringats.
2: Què?
0: Veure els nanos allà estudiant l'última
1: hora. Atenció.
0: Ui, quina il·lusió.
2: Attention, please.
1: Atenció. Ui.
0: Ui.
1: Convocatòria ordinària.
0: Ui.
1: Dimarts 9 de juny, dimecres 10 de juny i dijous 11 de juny.
0: És que és ja de ja,
2: I, no fa, i fan de fer... Va, va, està molt bé, perquè fan entrenament de ferrer universitària.
1: Dimarts 9 de juny. Dijous.
0: Sí, sí.
1: De 9:30. Ai, perdó. De 9 a 10:30, llengua castellana.
2: Vale, vale. Caste, caste. Vale, vale. Anem a reposant. Caste, molt fàcil. Tranquils, vale? Tindreu nervis. A la que comenceu estareu mitja
0: hora. Com era aquell vídeo que vam posar pel grup de WhatsApp en medi de la selectivitat?
1: Sí, lo de l'Ibai.
2: L'Ibai.
0: No, l'altre era un...
2: Chicos, ja estoy aquí, ja he llegado, ja voy a salvar-nos.
1: És un altre que ja posarem un altre moment. De 12 a 13:30, anglès.
2: Vale, anglès, tirat.
0: Fàcil, no estudieu.
2: Estudieu? Mira...
1: No es pot estudiar, de fet, amb anglès.
2: Us estudieu els tipus de text, els tipus de text l'hora abans.
1: Ja està, efectivament.
2: Ja està.
1: Seguim.
0: Connectors.
1: Ojo, perquè aquí hi ha la putada. De 3 a 4:30.
0: Un bon furthermore et salva la cabeça.
1: Cori tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o... Ja està.
2: Vale. Jo puc parlar de física. Física és fumuda. Vale?
1: Jo puc parlar de cori tècnica vocal i de literatura dramàtica. Vale.
2: Física, el tema és que és per la tarda.
0: De geografia.
2: És un examen que vindreu després de dinar, que estareu una mica xopi-xopi, vale? Però, i és un examen llarg, és un examen que us haureu de currar, vale? Perquè és un examen llarg que es triga a fer-lo. Vale? L'hora i mitja la inverteixes. Però no és complicat.
1: Moment.
2: Són quatre fórmules.
1: Repeteixo, si dura 1:30, quedeu-vos fins l'hora 34, si podeu.
2: Sí, sí, sí.
1: Seguim.
2: Si l'examen dura 90 minuts, nos vamos en el 91. Siempre el último de la clase. Siempre se pueden rascar puntos.
1: Dimecres.
2: Siempre podemos rascar algún puntito.
1: Passem a dimecres, comencem...
0: Amb... Un moment, que jo volia donar... No volies dir coses de les assignatures?
1: És igual.
0: Geografia.
1: Geografia. Tu l'has fet, sí.
0: Jo l'he fet. Mireu-vos la cosa més absurda que hagi dit el profe. En qualsevol moment surt... L'any passat, els putos aquífers. Només va sortir. només ho va dir el profe.
2: Hey, bro.
0: Una puta classe.
2: Hey, bro, you know what's an aquífer, bro? I want an aquífer, bro.
0: Dos putos punts de l'examen. Tu puta madre.
1: S'ha dit molt puta, no cal. Llavors,
2: la meu cal la teva mare.
1: No t'he de dir. Cori tècnica vocal. Els que m'estigueu escoltant i l'heu de fer, sabeu que és un facilet i literatura dramàtica és estudiar-vos-ho i ja està. Després, dimecres de 9 a 10:30, història o història de la filosofia. Això és
2: vale,
1: escollir.
2: Filo... Muy fácil. O sigui, heu de fer textos. Heu de fer textos, ja està. I que us ho avaluï el de filó. Feu apunts, agafeu-vos els apunts i enteneu el que pensa el tio. Ja està, és molt fàcil.
1: Vale, puc dir tot el desktop? Perquè és que... No, és que se m'està acabant la bateria. Llavors dic tot i llavors ja dieu tot.
2: No, però quanta bateria tens?
1: 8%. Que s'acaba amb res, o sigui, en sèrio.
0: Història, no sé com ho teniu ara. L'any passat va ser una putada. La veritat, una putada, molt heavy. Però bueno, podeu.
1: Vale, següent. De 12 a 13 a 30, anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines o matemàtiques. Jo puc parlar d'anàlisi musical, sabeu que és només estudiar les cançons que us poden sortir, tot l'altre és oïda, que això us podeu... Bueno, és que us surt a la primera. En sèrio, si ho heu escoltat,
2: Mateus,
1: molt bé.
2: No us cagueu, vale? Perquè els enginyers, vale? Us passarà una cosa als enginyerils, vale? Que Mateus caga. Vale? A mi Mateus em va sortir malament perquè em vaig cagar, se'm va tancar el culet. Vale? Què més?
1: Tu vas fer lleti?
0: Jo vaig fer lleti.
1: Pues tira.
0: A veure, pot anar o molt bé o molt malament, depèn de quina és la traducció, la veritat, o l'anàlisi del text. Si et
2: surt... Baculum.
0: Si et surt un test que no, doncs no serà el teu dia, però si et surt un test que sí, doncs superbé. I després, doncs estudia't bé les obres, les arquitectures i totes aquestes merdes, perquè et poden guardar qualsevol cosa de patrimoni llatí tan espanyol. Llavors, doncs això, i ja és molt.
1: Vale, després tenim de 3 a 4.30, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
0: Jo no vaig fer res
2: d'això. Tecno. Vale, tecno...
1: També, un moment, 3 segons, però funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci és tot un.
2: Empresa.
1: És
2: sí,
1: una
2: és
1: barbaritat.
2: Empresa tota la puta. És empresa, ja està.
1: Bueno, tira.
2: Vale.
0: IRPF, vámonos.
2: Tecno és... És curiosa, Tecno. Vale? Tecno, heu d'estudiar alterna, saber les quatre fórmules i ja està, però és curiosa. O sigui, pot sortir molt bé o molt malament.
1: Llavors, aquí ja estem el dijous 11 de juny. Que aquí,
0: dijous gras.
1: Dijous gras per ells, perquè al final serà dijous de poder
2: endevino
1: descansar.
2: Català.
1: Català a primera hora, després... de 12 a 1.30 tens arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics. I després, de 3 a 4.30 tens dibuix artístic, història de l'art, història de la música i dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió graficoplàstica.
0: Buah, jo estava fins als collons aquest dia, perquè és català primer i després literatura castellana. Tens al cap de tantes obres, de tants llibres, que et vols suïcidar.
2: Bé, jo vaig acabar...
0: Vas amb els llibres així, en plan sota el braç.
2: Vale, jo vaig acabar el que és català, vale? I vaig marxar jo, perquè no tenia res.
0: Sí, me'n recordo trobar-te a la biblioteca amb l'examen de castellà i dir-me, està xupadíssim.
2: Està pirat, això. En un moment, jo em vaig trobar fins i tot el Pedro a la biblio.
1: Jo em vaig trobar el Pedro.
2: Jo també, el Pedro. Pere Botero.
1: El Pere Botero sí, me'l vaig trobar, però...
0: Quantes vegades ens trobàvem? Ens trobàvem un dia de la selectivitat, després ens trobàvem a la Biblio, tu i jo i el Pedro.
2: Clar.
0: I tu.
2: Sí, perquè anàvem a la mateixa Biblio.
1: Sí, perquè a mi no em veu trobar.
0: No, perquè tu
1: perquè
0: aquestes,
1: jo ja estava de vacances.
2: Era un i Biblio, era una locura. O sigui, aquells dies van ser els dies amb més estrès de la meva vida. Català, molt fàcil, perquè ja ho tindreu d'esto. I dibuix tècnic, està tirat. Estudieu poc. Tampoc no estudieu gaire.
0: Literatura,
2: si ho porteu bé durant l'any, és fàcil.
0: Literatura... Bàsicament, a redactar, cagaprons, faltes d'ortografia, ja podeu apretar el culet, perquè com us pillin dos o tres, us ho espès. Llavors...
2: Ui! Faran...
0: I ja està, tu. Important, un examen, una nota d'un examen, no et conseqüencia tota la teva nota. Tens la nota de batxillerat, tens la nota del TDR i tens la nota dels altres exàmens. Si suspens un examen no passa res, pots suspendre un examen i que surti molt bé tots els altres exàmens i pot entrar a una carrera que no sé què sigui, una nota molt alta.
2: Jo crec que és un trunyo treure mala nota a les específiques.
0: Sí.
2: És el trunyo més gran que us pot passar.
0: O sigui, pots anar malament a una, una que no sigui específica.
1: A veure, si et pondera, no.
2: Jo mateix, per exemple, vaig ser un 6,5 i entrar a aeroespacial amb un tret un 12.
0: Jo vaig ser a català i a castellà un 5,6 a les 2 i he entrat a periodisme.
2: Ja, però periodisme és un 9.
0: És un 9, però, joder, és un 9 igualment. O sigui,
2: ja.
1: Que ja és. Bé, haurem de despedir el programa aquí.
0: De les normaletes.
1: Només dic que moltes gràcies. Ens veiem la setmana... D'aquí 2 setmanes... Que, per cert, vindrà Don Peyu.
0: Vindrà?
1: No, o sigui, trucada, però bueno, és igual, que vindrà, estarà amb nosaltres.
2: Èpic.
1: Don Peyu, moltes gràcies per venir. Ens veiem d'aquí 2 setmanes. I el Gingamath.
2: Salut i força Canut.
0: Visca.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenar en emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues, benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX, amb menys veu de l'habitual, típiques coses de la primavera, però és igual, farem el que podem. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el Club Tortuga!

Ah, no ens havíem adonat, no ens havíem adonat que ahir era festa, era la festa del treball. Vosaltres, els que treballeu, no us feu càrrec de la maledicció de la gent jubilada. Perquè hem perdut aquella il·lusió de oh, aquesta setmana el divendres és festa. Ui, aquesta setmana curta. Ja no sabem el que són fer vacances. Ni un pont. Saps allò que deies? Oh, que bé, aquesta setmana hi ha pont. No! Ja no ho tenim. Arriba un moment que tot això ho perds. I clar, jo pensava que ahir era un dia doncs, com, dels meus, com qualsevol altre, i te trobes que no. En fi, i avui pont, clar, i arribat aquí a l'emissora, sempre tapaïda de gent, i clar, i avui tothom està de pont. Tens els que fan guàrdia, clar, que no es veuen tampoc. En fi, avui anem a fer un programa especial, com podem, com podrem, amb la veu que ens queda, la veu que tenim, sobre versions, perquè ja sabeu que per versions, les nostres. Avui fem un programa de diversions de 1976 i comencem amb aquesta cançó.

No em negareu que era una versió un tant peculiar, oi?

I seguim, seguim amb les cançons de Stevie Wonder de 1976, del mateix àlbum aquest, Isn't She Lovely? Doncs us hem dut una versió d'un clàssic ja, un clàssic del jazz, com és Freddie Cool, que ens versionava aquest Isn't She Lovely d'aquesta manera.

quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades, nois, no sé com acabarem perquè cada vegada tinc menys veu, quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades vam parlar d'aquesta cançó. Sorry seems to be the hardest word. Ho sento, és la paraula més difícil de dir. Elton John, una gran balada d'Elton John. No us la canviarem d'estil perquè seria un crim, però aquí tenim el gran versionador, com és, com era, dissortadament ja no és entre nosaltres, Joe Cocker, que va fer aquesta versió tan sentida, tan esgarrifosa d'aquest Sorry Seems to Be the Hardest Word, Joe Cocker.

I mercès a una pel·lícula 20 anys després, Seal ens oferia la versió d'aquest tema, mercès a la pel·lícula Space Jam. Els que teníeu criatures a aquella època la recordeu perfectament. Fly Like an Eagle, versió Seal.

És molt probable que la majoria de vosaltres recordeu més la versió que no passa aquest tema original, Serenade, de l'àlbum Fly Like an Eagle, de Steve Miller-Band. I reconeixeu, evidentment, la versió feta pels murcians M-Clan, M-Clan. El 1999, crec recordar. Doncs, efectivament, aquí la teniu. M-Clan, llamando a la tierra.

De ben segur que aquesta cançó no estava a la playlist dels tripulants de la missió espacial de fa 4 dies. No, no, com a mínim no deurien saber una paraula de castellà. En fi, us he portat aquesta, però... aviam, atenció, un moment.

Sí, sí, sí, sí, té una mica de trampa, perquè aquesta cançó no és del 1976, tampoc aquesta versió és d'aquell any, però és el que moltes vegades hem dit, que una versió es fa de vegades molt més famosa que la versió original. La versió original sí es va publicar el 1976, i no era pas Joe Cocker, era ella,

Efectivament, és les que teniu la uïda ben fina, és Etta James. I era del seu àlbum de 1976, Etta is Better i Neva. Corrigeixo. Etta is Better de Neva. I feia aquesta versió, aquesta primera versió de You Can Leave Your Head On, que després Joe Cocker, o millor dit, la pel·lícula 9 setmanes i mitja va popularitzar, eh que sí? Bé, doncs és una cançó del 76, portem una versió d'una cançó del 76, però no la de Joe Cocker, que ja la coneixeu, sinó d'una altra pel·lícula, no 9 setmanes i mitja, si Full Monty, una versió que interpretava Tom Jones a Full Monty. Aquí la teniu.

com no havíem de parlar de la música disco el 76, oi? Era The Tramps, era Disco Inferno. Inferno. Doncs la marxa de la música disco, millorar no es pot millorar. Ara bé, la força sí que es pot millorar. Disco Inferno, atenció, atenció, amb Tina Turner.

De les versions, lo fàcil és tenir tot el respecte al món, ser bon músic i tractar d'imitar com foten gairebé totes les tribut bands de les cançons, no? Però agafar una cançó i, sense modificar-la, passar-la de música disco a rock and roll és fotut, difícil. No tothom ho pot fer. D'aquesta cançó tan sofisticada d'Abba,

En Josep Maria Elvira fou possiblement una de les persones que més em va ensenyar en música. Van ser una mica més de 20 anys de relació, una mica més de 20 anys de compartir músiques, compartir vivències. Però, de tant en tant, jo també li ensenyava alguna cosa. Aquesta, la versió que us porto d'aquesta cançó,

El primer que recordo quan li vaig posar és que la que portava 40-50 segons, ella estava aquí, en aquest mateix estudi, es va aixecar i es va posar a ballar. Josep Maria Elvira li agradava ballar, li agradava la música. I a mi m'agradava la seva companyia. I m'agradava veure com movia el cap, fent moure una melena imaginària quan sonava en Status Quo, o quan es deixava dur per la música, com la versió que us porto d'aquesta cançó, quan la va sentir. És Hotel California, sens dubte l'èxit més gran del 1976. Bé, va ser més del 77 que del 76, perquè el disc va sortir a les acaballes del 76. Però sens dubte va ser la cançó de 1976. I jo us porto una versió que dic, versiona Hotel California, impossible. Fer-la millor, més impossible encara. Però el nostre grup resident, Pink Turtle, ho va aconseguir. I de quina manera? També li vas ensenyar a Eva Caro. I Eva Caro, estic segur que si estàs sentint aquest programa, en quan soni Pink Turtle es posarà a ballar. Perquè a Eva Caro li agrada el swing. O sigui, per tots vosaltres en general, però sobretot, per en Josep Maria Elvira, allà on sigui. I per Eva Caro, aquí aquest programa, jo personalment estimem amb tot el nostre cor, va dedicada a aquesta versió de Hotel California. I amb això, Pep Alier, encantat d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres. Us espero aquí dissabte vinent per acabar de rematar 1976. M'he deixat algunes coses al tinter, coses que vull compartir molt especialment. Mil gràcies per la vostra companyia. Us deixo amb Pink Turtle i el seu Hotel California. Traiem això. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: كوكودريل كلوب. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Batiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Batiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escullo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Batiato, de Franco Batiato. Per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuïno sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que n'escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, granola sweet.

0: 카워.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, pel que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. I afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cinema.

L'Ontel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the Wind. Against the wind. I'm still running against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, el servicio social, no ho sé. Aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, amb diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i, en sentir-la, em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai, en qüestió, més endavant, vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I al poc temps es van exclamar alguns oients...

0: una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova. No, que va i torna, vull dir-li, Va i vien, sí. Ai.
1: We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a Dolce Vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Vallver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu:

bones. Aquesta proposta de la música dels Autos de Xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu, jo dels Autos de Xoc recordo la Dolce Vita i també els Boni M. Doncs farem una cosa. Com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Boni M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions Revival i encara agrada a gent de totes les edats. Boni M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallvé de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies. Va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és... no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
4: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar en alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa, enviava a gent molt consolidada, i Serrat a l'últim moment va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos 2 posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya. Per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere, sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment, no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence, com el credo, en aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raids Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes. Los Jóvenes.

0: cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hall of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence... Us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Oh, quédate con la radio.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa a passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està caient. Jo, qualsevol persona que em provoqui un somriure, li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1:47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply. This happened.

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que com...

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Gran Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però...
0: Que malament t'ho devies passar, no?
1: No, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe... Doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho
0: no
1: moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure,
1: moltes
0: no?
1: Moltes vegades, clar. Sí. Això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capralos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim uns convidats que són a Sant Cugat, exacte, i que faran coses a Sant Cugat, espero. I també tenim una altra convidada que telefonarem i parlarem perquè és molt, molt, molt, molt, molt passional. Però abans... Un moment, Aiman, no puc fer l'homilia. No puc fer l'homilia perquè tinc molta feina, no tindrem temps. Només vull dir que ahir dimecres un tal Roger Bernat va estar a la Unió i va fer una presentació d'un, com ho diríem, un espectacle, d'una versió d'una obra molt famosa, en col·laboració qui vulgui fer-ho. Bueno, no ho sé, la setmana que ve que tindrem més notícies ho podrem parlar i que tindrem més temps, però ara no podem, per tant, seguim amb aquests que són de Sant Cugat.

0: Sentim música de bastons. Afortunadament, els que estan aquí no porten els bastons, perquè si no podria tenir potser algun tipus d'agressió. Espero que no sigui així. Però tenim l'Alba León Pipó. Bon dia, Alba.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt de gust que estiguis aquí. Moltes gràcies. I en Martí Salvatella i Ponsi.
2: Bon dia.
0: Que també és de bastoners.
2: Aquí estem.
0: Bueno, em sembla que és de bastoners, també de família i ja de tota la vida.
2: Bueno, jo he sigut de tota la vida. Som jo, els meus germans i la meva mare.
0: Sí, ja m'ho imaginava. Hi ha una pregunta que vull fer abans de començar, i és... els bastoners van començar el 28?
2: O sigui, clar, nosaltres, els bastoners de Sant Cugat es generen dins de les bars de Sant Cugat. L'únic que hi ha un moment que per discrepàncies els bastoners, diguem-ne, com a grup de dansa se separa de l'esbart i és quan entrem a la Unió Sant Cugatenca. Nosaltres, que mira, ja ho podem dir, l'any vinent fem 35 anys com a bastoners de Sant Cugat de la Unió. Però, evidentment, com a bastoners de dins de Sant Cugat, ara fa no sé quant, un parell o tres d'anys, vam fer el centenari. Que hi havien hagut bastoners dins de Sant Cugat.
0: Ah, per això ja m'estallava a mi, jo pensava... Però no per vosaltres, perquè 100 anys vosaltres no teniu.
2: No, evidentment.
0: No, està clar que no. I tu també fa molts anys, qui ets?
1: Jo ara fa bastants anys ja que formo part de la colla, deu fer uns 12 anys o així ben bé que estic dintre de la colla.
0: O vas començar de petita?
1: Vaig començar d'adolescent, podríem dir.
0: Adolescent. Bueno, teniu aquí, si no m'equivoco, 150 nens i nenes.
2: Sí.
1: I adults,
0: i pares i mares.
2: Sí, tenim...
0: A mi m'agrada que hi ha aquests diferents grups que teniu, les espardenyes, el tal, i després pares i mares.
2: Exacte.
0: Que vol dir que són potser molts que han començat de molt jovenets i que després han anat mantenint-se.
2: Bueno, doncs mira, justament
1: fet, no,
2: es va generar a través de pares i mares que, diguem-ne, una mica cansats de només veure els infants ballar, van dir, per què no ballem nosaltres? Llavors, l'origen com a tal són mares i pares que no volien només veure els infants, sinó volien participar. I es van generar, llavors, a partir d'aquí, doncs, tot s'ha anat fent el fil.
0: Teniu 30 coreografies o 30 balls?
2: Sí, com a
1: ben
2: mínim,
1: bé,
2: jo crec
1: sí.
2: Que segur.
1: I alguns més que estan al foc ja a punt de sortir nous.
0: Ah, bueno, potser ara que tu acabes de dir una cosa que potser ara em porta una altra cosa, perquè tenim aquí un altre convidat que fa una cara que està emprenyat perquè no li pregunto res.
1: No l'has ni presentat encara, mira.
0: I no l'hi he presentat, però que també és de Sant Cugat.
3: Convidat fantasma.
0: Lluc Fruitós.
3: Bon dia.
0: Brodes Bros.
3: Aquí estem.
0: Escolta'm, a veure, tu ets de Sarrià, de Barcelona.
3: Sí.
0: Nascut, no?
3: Jo sóc nascut a Barcelona, viscut a la Cerdanya, a la muntanya... Després, a la part francesa...
0: Quan eres pastor?
3: Quan tenia 4 anys.
0: Ah,
3: dels 4 als 12...
0: Eres pastor ja, als 4 anys?
3: Vaig ser pastor, exacte, amb les ovelles. Vivia al costat de les cabres.
0: Què dius?
3: Sí, sí, amb un apicultor al costat.
0: I amb les cabres i amb els cabrons, no?
3: També. Ah. I les vaques. Sí, sí, i després cap al Maresme. I del Maresme cap al Vallès.
0: Clar que sí. I com al Vallès no hi ha res. A veure, ara hem d'explicar, perquè teníem, els oients deuen dir, per què estan dient aquesta gent? Què té a veure els bastoners amb els Brodes Bros? Hip-hop? Què passa? Explica'm, com és que estem? A mi, quan heu entrat tots junts, he pensat, a veure, alguna cosa hauran d'explicar aquesta gent?
3: Segurament, tenen alguna cosa interessant a dir.
0: A veure...
3: Doncs mira... El fet d'estar aquí a Sant Cugat i de viure aquí i de tenir un nen aquí, jo crec que m'ha arrelat més que mai. I hi havia una cosa que m'agradava molt, que eren els balls de bastons, però que desconeixia totalment, perquè, clar, la meva vivència a la Cerdanya, doncs allà jo no vaig viure els balls de bastons de petit. I vaig dir, ostres, això seria molt interessant, m'agradaria indagar una mica, conèixer, veure, igual apunto al meu fill, no sé, era com que em generava molta curiositat. I els vaig contactar i els hi vaig dir que podríem fer alguna cosa, us podria venir a veure, o podríem fer una classe per la companyia, o no sé, què podríem fer, no? I a partir d'aquí es va generar una cosa bestial, i és que hem muntat un espectacle de hip-hop i ball de bastons.
0: Primícia!
3: Ah!
0: Home, sisplau!
3: I es va estrenar fa 2 setmanes.
0: 2 setmanes on?
3: A Rubí.
0: Ui. Però, no, A veure, ho dic perquè, clar, si ara tindrem la festa major de Sant Cugat i de Rubí, que més o menys, eh? I sempre es diu, oh, és que ja venen millors cantants i millors grups. A veure, però a Sant Cugat es farà.
3: Home, i tant que es farà. A Sant Cugat estem ja programats a dintre la temporada 27, que encara no podem dir la data, però a l'auditori estarem...
0: Jo em fa l'efecte, perdona, eh? Em fa l'efecte que tinc un ocellet...
3: Sí?
0: Que m'ha dit que d'aquí pocs dies...
3: Ah?
0: Pocs dies, potser... 15... Sí, més o menys... s'anunciarà quina és la programació nova amb el nou programador.
3: Doncs mira.
0: I aleshores ho sabrem, no?
3: Espero que sí.
2: Suposem.
0: Va, per tant, serà aviat. De tot moment, el que sabem i que no sabíem és que Bastoners i Brodes Bros s'han posat d'acord per fer una nova coreografia.
3: Totalment.
0: Expliquem-ho una mica.
2: Bueno, nosaltres, com a Bastoners, ens hem quedat sorpresos. He de dir, perquè, clar, nosaltres venim d'un món, diguem-ne, absolutament de cultura popular, que és zero professionalitzat, i que vinguessi una companyia com els Brodes Bros a demanar-nos unes classes, però nosaltres va ser com un... Aquesta wow. Gent no sap on s'està ficant.
1: O... Que més o menys.
2: O simplement tenen molta curiositat i bueno, anem a veure el què. I doncs amb l'Alba vam dir, va, anem a fer els tallers els dos, que som els monitors del grup de grans, també. A veure què surt d'això, a veure quina gent ens vam trobar. I bueno, clar, vam conèixer una segona família amb la que... màgicament ha sortit un espectacle increïble.
1: Sí. Si treballes super a gust, la veritat, quan el Lluc va contactar amb nosaltres, va venir, el vam convidar a un assaig, va venir a veure'ns, està com una puta cabra, ens va encantar, vam dir, let's go, fem uns tallers, no sé què, tal, amb els meus ballarins, van venir, vam estar a la Unió assajant, els vam estar ensenyant coreografies durant un mes, no, però i teniu alguna cosa més complicat, i alguna cosa que no sé què, vam estar ensenyant-los diferents coreografies, la veritat és que tots super entregats, o sigui, ha sigut un plaer treballar amb ells, és gent molt fàcil de treballar,
2: animats... Vam acabar fent més tallers dels que teníem previstos, vull dir, que per part seva hi havia una predisposició absoluta a obrir a saco, i sobretot per nosaltres va haver una cosa que hem parlat moltes vegades, que és el valor que ens han donat a una figura molt abstracta que és la cultura popular o el fet de gent voluntària que ho fa perquè sí, perquè vol. I, ostres, entrar en un assaig de gent professional i que et mirin amb tu ets el que manes, nosaltres va ser com?
0: Des de quan, ostres, aproximadament? Farà
2: un any, ara, bàsicament.
1: A l'abril ha fet un any que...
2: Vam començar amb aquests tallers i un any després ha sortit un espectacle
0: molt bé.
2: Dels Brodes Bros.
0: I s'ha estrenat ja?
3: S'ha estrenat i la veritat és que jo estic molt content i satisfet. En aquest espectacle jo he tingut la sort de poder-me posar des de fora, no estic ballant en l'espectacle, i justament doncs, he disfrutat molt del procés creatiu i també haig de dir el mateix, que és que ens hem entès superbé, vull dir que per això ho vam tirar endavant, perquè de fet havíem de fer un altre espectacle nosaltres, però quan vam començar els tallers és que ens vam enamorar, o sigui, va ser com, ostres, això hem de fer alguna cosa, perquè és que flueix molt, i a més les dues coses neixen al carrer, hi ha una cosa de la cultura tradicional i popular, no? que el hip-hop també ho té, és aquesta cosa de carrer, de que està fresc, de que està viu, de que engloba a una família, de que és molt comunitari, de que es fa amb unió de la gent, no és una cosa molt individualista. Llavors és com, ostres, aquesta cosa de carrer jo he volgut mantenir durant tot l'espectacle. És veritat que nosaltres treballem molt amb tecnologia i hem fet moltes coses tecnològiques, però en aquest era com, aquest espectacle vull que es pugui fer al carrer. Vull que el puguem fer en el teatre i sigui bestial al teatre, però vull que tingui l'essència del carrer i que també es pugui fer al carrer. Llavors, tot s'ha fet des d'aquest punt de vista. Tot s'ha pensat per mantenir la cosa de carrer i d'arrel, i de terra, i de força, i de potència, no? I després, amb uns tocs doncs, molt poètics també i molt màgics, que espero que es pugui traslladar doncs, en tot tipus d'escenaris, no? Que no estiguem pendents de que la tècnica faci que no es pugui fer a certs llocs i a certs sí, sinó que realment doncs, això es pugui veure. I el que ara mateix m'agradaria moltíssim, m'encantaria, és que això funcionés arreu del món. És a dir, que aquesta cosa que hem aconseguit, aquesta barreja que hem fet, que no sabria com dir-li, que costava molt d'anar des del hip-hop fins als balls de bastons, el tradicional, ostres, això que tant em preocupava, com entrarà la gralla, com entrarà el tambor de cop i què passarà? Doncs hem trobat una fórmula que no vull desvelar massa, que vull que la gent la vingui a veure, però que la gent que va venir, ostres, li va agradar molt i li va emocionar molt, que era algo que a mi, ara mateix el que més m'interessa és arribar doncs, a emocionar, no?
0: A més, amb això que tu expliques, seguint una mica també una feina que feu molt amb escoles,
3: sí.
0: Això pot funcionar moltíssim, no?
3: I tant, i tant. Vam fer una prova escolar, van venir a escoles, va ser una locura,
2: sí.
3: Va ser una passada. Ostres, és que connecten molt, connecten amb el ball de bastons, connecten amb el hip-hop, connecten amb aquesta cosa que fem brodes, que trenquem la quarta paret i fem jocs amb ells i ens tirem el pal per allà, que ens queden com, uai, vinga, i criden, i uaaah, no? I després passem a la poesia. Uah, és que va ser molt xulo.
0: És que estem parlant de dues maneres de... Tu deies abans el ball popular, o sigui, la cultura popular, i és que el hip-hop, en definitiva, és la cultura popular de carrer. Mm.
3: Totalment.
0: La diferència és que està en anglès, la diferència és que però és igual. O sigui, el naixement de tot això i la progressió de tot això també s'ha vinculat a una cosa de carrer.
3: Sí.
0: Que és, en definitiva, el que ha sortit en tot l'art. L'art del teatre va començar al carrer.
3: Totalment.
2: Sí, sí, sí.
0: Encara que es fotien lluny del poble perquè no s'acostéssim massa per si de cas.
3: Clar.
0: Però no, és així, és així.
3: Sí, sí.
0: Bé, llavors tenim clar que aquest espectacle vindrà d'aquí a Sant Cugat, o sigui que el podrem veure aquí.
3: Sí o sí. A més, farem alguna cosa especial.
0: Aquí és una cosa més, home.
3: Oh, no puc dir més coses.
0: No pots ampliar una mica?
3: No puc dir més coses, però...
1: S'ha de venir, s'ha de venir.
2: S'ha de venir.
3: Tenim aquí els dos bàndols, farem alguna cosa especial.
2: I tant.
3: Segur. No tinc cap mena de dubte.
2: Hi haurà per fer.
0: Hi ha una cosa segura, que és el que apuntàveu abans, del creixement dels bastoners, del creixement de la cultura popular, en definitiva. Mm-hmm. Perquè si fem una referència, tirem 50 anys enrere, sí que hi havia coses, a part que no, la ciutat, ara sí que és una ciutat, tot i que no sabem si són 100.000, no ho són encara, o on hem d'arribar, perquè va canviar segons el registre del... Bueno, etcètera. Però, en qualsevol cas, és una ciutat i, a més, amb possibilitats enormes per poder fer moltíssimes coses. Llavors, amb això, seria una ampliació del que esteu fent habitualment.
2: Clar, a nosaltres ens obre uns horitzons que jo, després de tota la meva vida dins dels bastoners, que fa més de 25 anys que faig bastoners, no se m'havia ocorregut, perquè ho veia molt més sempre des d'aquest punt molt més casual, d'anar a fer una cosa lúdica. I, ostres, aquesta unió que el Lluc ens va proposar i que, per l'anada de olla del Lluc, ha funcionat increïblement bé, ostres, és com una satisfacció també de... Ostres, es pot encara fer més coses, no queda això aquí perdut i només és els bastoners i només ballem i anem al carrer i fem una actuació i ens quedem allà. Ostres, dona per fer coses, això, encara? I a mi m'ha despertat coses de pensar, ei, encara hi ha suc aquí, jo crec, a exprimir i poder inventar-se, no sé.
1: I sempre mantenint l'essència tradicional, que és una cosa que a més ens caracteritza molt els bastoners de Sant Cugat, que és que ens agrada mantenir molt la tradició i el que s'ha fet com des dels orígens. Però tot i així, veus que mantenint, perquè si aneu a veure l'espectacle, veureu que està super representat la nostra essència i el nostre tipus de ball en l'espectacle, i tot i així se li pot donar una volta. O sigui, es pot afegir molta cosa.
2: Sí.
0: Estem parlant, de totes maneres, evidentment, que l'espectacle fa brodes bros. O sigui, vosaltres no participeu en l'espectacle.
3: A Sant Cugat no sabem què passarà.
0: Exacte.
2: És un espectacle dels Brodes Bros amb molts amics.
0: O sigui que hi haurà una interferència.
3: A Sant Cugat no sabem què passarà.
0: O sigui que començarà l'espectacle dels Brodes Bros i de cop i volta entrarà algú allà
2: i passaran coses.
3: Primer de tot, hem de dir que hem tingut molta sort i aquest respecte jo crec que ha sigut molt mutu. Hem fet una creació musical bestial i bastoners de Sant Cugat han posat a la nostra disposició les seves cançons i les seves coreografies, i ells ens han ensenyat, o sigui, hi ha coreografies, seves a dins de l'espectacle, directament, tal qual, sense tocar-les. Llavors, aquesta essència hi és, i la creació musical jo crec que ha sigut la clau per poder aconseguir algo proper a nosaltres amb essència seva.
0: Llavors, i es manté, per exemple, la gralla, per exemple,
3: la
0: percussió d'un
3: mar. Gralla, sí.
2: Hi ha gralla, hi ha timbal.
0: Hi ha el timbal.
2: Sí, sí. Això és una cosa que hem dit molt del Lluc,
0: que
2: vol mantenir això.
3: Els cascabells, la Clara em matarà perquè no els he posat al final. Però havien d'estar.
2: Vam estar amb això, també.
3: Però generaven un conflicte que no podia ser. No podien ser, sí, perquè, sí. Clar, hi ha una coreografia, que no la vull explicar, que amb els cascabells no funcionava. No funcionava. I els vam haver de treure.
0: Per la vibració? O
3: pel so.
2: Sí.
3: Pel so, sí. Sí, sí. Però no se sap mai, eh? No se sap mai, perquè nosaltres som una companyia que evolucionem els espectacles i podria ser que apareguessin.
0: Home, que evolucionem, des de fa 20 anys estava evolucionant.
3: Exacte.
0: No, escolta'm, és que jo estic convençut que hi ha algú que us veu i quan saben que fa 20 anys que vau començar amb això, no s'ho creuen.
3: Ja, pot ser. Sí. La veritat és que és un gust, i és un gust trobar coses que ens segueixin motivant tant com el Ball de Bastons ens ha motivat per fer aquesta producció.
0: I clar, considerem que el Ball de Bastons es veurà, a part de Sant Cugat, es veurà a tot el món.
3: Exacte. És que portar l'essència de la cultura catalana arreu del món, perquè nosaltres actuem arreu del món, però, per exemple, l'últim espectacle que estem fent molt, que és Around the World, explica les nostres vivències pròpies, no? Però sí que és veritat que nosaltres som d'aquí, tots els ballarins formem part de Catalunya i tenim aquesta cosa, no? Mediterrani, bon rotllo, no sé, i és veritat que això ja es veu en els nostres espectacles, però a més en aquest espectacle que hi ha la gralla, que la veus, que hi ha la Judith Nederman amb una cançó, que hi ha llengua catalana a dintre, que nosaltres quan juguem la nostra parla i és a dintre de les coreografies i és en català, doncs tot això jo crec que és molt guai que es pugui exportar i que la gent de fora ho pugui veure perquè entendran moltes coses de seguida. I si jo, català, el Ball de Bastons tampoc el tenia tan controlat, doncs no em vull imaginar el resta del món, no? Vull dir que hi ha algo important aquí a ensenyar
0: tu creus
3: i a dir com es fa.
0: Us contractarà el Florentino o...?
3: Espero que no.
0: Home, no sé, com que és una cosa exòtica, per segons qui és una cosa exòtica.
2: Sí, podria ser.
0: Jo el telefonaré, vull dir, tinc molts contactes.
2: Veurem què en surt.
0: El telefonaré i li diré, ara que està en un moment molt, molt bo.
3: Exacte.
0: Ara que està en un moment molt bo.
3: Sí, sí. No, l'espectacle es diu Bo.
0: Es diu Bo, no? Llavors ja està.
3: Que vol dir bastó. Si tu treus totes les lletres del mig, de bastó,
0: sí.
3: La B i la O,
0: sí.
3: I seria amb un accent, inclús.
0: Sí.
3: Però si en comptes de l'accent el poses cap allà, el poses recte,
0: sí.
3: B-O amb l'accent recte a sobre, curiosament, en japonès, vol dir bastó.
0: Què dius?
3: Al·lucines.
0: I tant.
3: És el títol de l'espectacle.
0: Està molt bé, molt bé, ho hem pensat. I tens que fer una mica de recorregut a totes les llengües i potser et trobaries amb cada més sorpreses.
3: Segurament.
0: I sorpreses a vegades negatives.
2: també podria ser que vés a saber...
0: Què vol dir amb segons qui...
2: Exacte, potser ens quedem aquesta.
0: A Suazilàndia, què vol dir?
3: Ja ho miraré, ja ho miraré.
0: Bueno, vosaltres com a bastoners, clar, teniu aquesta experiència que tu explicaves, bueno, els dos... I aquesta evolució, què ha passat? Què creieu que ha passat? Bé, la ciutat ha crescut, i evidentment hi ha molts nens i nenes que... Però que hagin entrat dintre d'aquesta dinàmica de segons quin tipus de ball, de segons quin tipus de representació, de tipus molt popular, considerant que hi ha doncs, una imatge determinada de Sant Cugat, d'un nivell alt, no sé què, en fi, etcètera, etcètera, és normal, ho creieu normal, ho creieu difícil de pensar d'antuvi, de dir, abans, podrem fer-ho, o serà així? Hi ha gent, 150 hi ha gent, en totes les categories, en tots els nivells.
2: Bueno, jo crec que és una mica el que comentava abans l'Alba. des de dins dels bastoners de Sant Cugat hem trobat un equilibri, crec, molt, molt sa en fer una part lúdica que ha de ser evident pels infants perquè sigui un espai social, un espai de trobada, un espai on els nens s'ho passin bé i un espai on mantenir la tradició de les coses que es feien i que seguim fent, perquè nosaltres encara fem balls originals dels primers bastoners que van haver-hi a Sant Cugat.
0: Tenim... I com els heu recuperat?
2: Bueno, és que els hem fet sempre.
0: No, o sigui... però estava documentat?
2: Sí, sí, sí. Són bueno, dos balls segur, que és Mongeteres i Corrandes, que són dos balls que ja feien la penya regalèsia quan van recuperar els bastoners més sí. postguerra i que s'havien fet abans. Llavors és com, ostres, i són dos dels balls predilectes que més fan els nens ara, però són dos dels balls que nosaltres hem aconseguit mantenir.
1: Nens i que hi ha trossos de balls que es mantenen en balls d'adults,
2: sí,
1: també.
2: Sí, exacte, que fem combinacions. I nosaltres hem aconseguit potser trobar aquest equilibri de trobar un espai social on els nens sigui divertit per ells, però que es vagin impregnant d'aquest punt de venim a fer bastoners, perquè fer bastoners és superguai, no només jugar a futbol, jugar a bàsquet i jugar a la play, és interessant. Venir a fer balls de bastons cada 15 dies, bueno, i nosaltres que seguim cada setmana, però moltes actuacions...
0: Però que feu dos assajos setmanals...
2: Fem, bueno, o sigui, cada grup fa un assaig a la setmana. Però clar, nosaltres al grup de grans, per exemple, fem assaig setmanal de 2 hores. Això...
1: I mitja, gaire. Sí, 2 hores.
2: Però això anem a qualsevol colla de bastoners i és impensable. És impensable. O sigui, els expliquem i no s'ho creuen. I nosaltres estem tot l'any, de setembre a juliol, fent 2 hores setmanals d'assaig com a colla de bastoners i això... La gent no...
1: Bueno, hi ha colles de 20 persones barrejats amb els nens de 6 anys i els adults.
2: Exacte.
1: I nosaltres necessitem tenir un grup
2: per cada dos, tres anys. Sí. És molt fort.
0: Doncs molt bé, estic molt content que això m'heu explicat. Jo continuo dient que tinc ganes de veure-ho aquí, amb aquesta interrelació entre els dos grups. Teòricament, no direm, no oposats, però teòricament molt diferents, i que a l'hora de veritat es comprovi que no és així.
2: La pràctica.
0: Que són molt més iguals que el que són. Per què? Perquè busqueu una reacció humana, una reacció física, però a la vegada espiritual, etc. Bastoners, Brodes Bros, felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I ho espero amb moltes ganes.
3: Adéu.
2: I tant. Adéu-siau. Adéu, vagi bé, merci.

Oh, i ja, que és un salt mortal, nosaltres també, perquè estàvem escoltant un fragment de la suite per clarinet, violí i piano de Darius Milhaud. I per què? Doncs perquè hi haurà un tio d'un tio Escaramuix que interpretarà música també d'ell. Però diem que

Avui, a les 19 hores, al Siglo, Candela i Cante. La nit, comença la nit, són les 7 de la tarda, del capvespre, però comença, diu, nit de flamenco amb Pere Martínez, Adán Pérez i Alicia Reyes. I després, a les 20 hores, al bar Bocamoll, com cada dijous, al casal de Torreblanca, tenim un concert de petit format amb White. White, que no sé, sigui, és un cantant, però no tinc més informació, no us puc avançar més informació, només que fa música funk. No sé si va acompanyat ell de guitarra, si té trio, si té duo, si, no ho sé. I també a les 20 hores, a l'aula magna del Conservatori, aquest concert que es deia abans, del trio Escaramuix, que està format per Ariadna Rodríguez, violí, l'Oriol Estivill, clarinet, i l'Emili Brugalla, piano, amb això, amb música de Lluís Miló, de Francis Poulenc, de Brice i d'Igor Stravinsky. O sigui, és una composició de concert que, déu-n'hi-do, la majoria són compositors de principi imitat de segle XX, o sigui, contemporanis, però m'agrada veure aquesta conjunció de violí amb piano i clarinet, perquè no és un trio habitual, no és el trio habitual, de corda, per exemple. I divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori de Vilassau, torna l'òpera, amb una de les òperes més conegudes, més famoses i més aconseguides de Giuseppe Verdi, que és La Traviata. És una direcció de l'Andrés Salado i la Montserrat Seró, en aquest cas aquí a Sant Cugat, farà el paper de Violeta, la pobra Violeta, i després l'Andrés Sánchez Jugolà farà el paper d'Alfredo, aquest noi que l'enamora i que després, en fi... Bueno, veieu l'òpera, està coneguda, és molt coneguda, i per tant suposo que la majoria que m'està escoltant ja saben de què va, però hem de continuar dient que això s'interpreta amb el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquesta és una de les òperes més representades al món, de les 5, hi ha 5 òperes que es fan a tot el món cada any i sempre són les que es fan més representacions, i una d'elles La Traviata. La Traviata, jo penso que tant pel tema com per la música, com per les àries, com pels duos, en fi, extraordinària. I el dissabte, a les 20:30, al casal de Torreblanca, la PUA presenta Nit de concert en Cantema i Nanara. I és una activitat que és gratuïta, bé, també és gratuït el del concert d'avui al Bocamoll de Torreblanca, passa que aquí al Bocamoll de Torreblanca, si prens alguna cosa, ho pagues. Ho pagues el que prens, vull dir. I el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori de Vilassau, tenim Poncia, de Luis Luque, que és una obra, un monòleg, que ha creat a partir de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, com ja sabeu, una de les obres més importants del teatre del segle XX espanyol. El Federico García Lorca té una projecció internacional, mundial, sobretot perquè ho va interpretar Margarida Xirgu, una actriu catalana que després va tenir que marxar, exiliada a l'Argentina, i va continuar fent-ho. Està dirigida aquesta versió, aquest monòleg, pel mateix Luque, Luis Luque, i ho interpreta Lolita Flores. Lolita Flores, que ja havia fet un monòleg de la plaça del Diamant, en aquest cas un salt mortal, i fa el paper de la Poncia, que és la criada de la casa de Bernal d'Alba, doncs la criada que ho sap tot i més. I us deixo una mica de música, i una mica de música quina pugui ser. Si a La Traviata, escolta'm, el brindis de La Traviata. Li viamo. Adeu, fins la setmana vinent.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.